0: comença la nova edició del concurs Sona Nou per artistes emergents de la música en català. Si voleu donar sortida a la vostra música original, gravar un disc, rodar un videoclip o actuar als millors festivals i sales de Catalunya, ja us podeu apuntar al Sona Nou, organitzat per 3CAT i Enderrock. Inscripcions obertes fins al 3 de maig a sonanou.cat. Sona Nou, 26 anys descobrint els nous valors de l'escena musical catalana.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el teu...

0: one, I think I might.
1: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
2: Uau, has vist que m'han verificat, tio?
3: Sí, tio. Sí.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a...

0: i Cat Weekend.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses venen

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Vas creuar, si pogués tornar, pensaria un altre pla. Ja fa massa dies i no has tornat a trucar, no et deixo de buscar.
1: Si creus que ens podem trobar.

0: Yeah.
1: Temporada 2, papa. La cuenta, Això és la R, això és la família. Mea confusió. Impressionat d'aquesta vida, jo sóc el dit, arroncó i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Per paranoia, ja se'n tinc pila, cura una pesa, però està feta a mida. Una hook és bufa.

Ets espais i tuna. Estem picants, no deixem-li una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. Jo fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.

Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: voltes i cap.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que un amor s'ha congelat.

0: El món és digital. Cada setmana ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Cada dimecres a les 6 de la tarda i en remissió divendres a 4:45.
1: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
2: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
3: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
4: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
5: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet.
6: La bona música amb Music Calaix.

Jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

0: penses que he deixat de sentir per tu, no penses que t'he deixat d'estimar. I això no és un retret, no és una collita de res. Segueixo pensant en tu, em segueixes fent mal, em segueixes afectant. Jo encara estic puro menjant per tu, loco. Joder.
1: Oh boy.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Moments d'òpera.
1: Benvinguts als Moments d'òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana volem commemorar el centenari de la darrera òpera de Puccini, títol imprescindible i essencial en la història de la lírica. Avui, Turandot.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Turandot és una òpera dividida en tres actes amb música de Giacomo Puccini, tot i que amb un final realitzat per Franco Alfano. El llibret en italià és de Giuseppe Adami i Renato Simoni, tot i que basat en l'obra teatral de Carlo Gozzi, del mateix títol, però de l'any 1764. Van estrenar aquesta Turandot pòstumament al Teatre La Scala de Milà sota l'atenta direcció d'Arturo Toscanini. Va ser un 25 d'abril del 1926, per tant fa just 100 anys. L'estrena a Catalunya seria a Barcelona, al Gran Teatre del Liceu, el 30 de desembre del 1928. Anem a conèixer els personatges principals que intervenen en Turandot, en aquesta fantàstica òpera de Puccini, la darrera que va crear i que es va presentar un cop ja havia mort el compositor. Turandot és precisament la protagonista, una princesa xinesa d'una època remota, filla de l'emperador Altoum. És un personatge distant i fred, paper per soprano dramàtica molt exigent en la regió aguda. Calaf és el príncep exiliat de Tartària, fill de Timur, del rei Timur, i està enamorat de Turandot, paper aquest per tenor. Liu és la criada de Timur, però està enamorada de Calaf, paper per soprano lírica, que és un dels papers favorits, a més, de Puccini, i és d'aquells rols que pot arribar a eclipsar la resta de protagonistes en una òpera, malgrat tenir tan sols dues escenes com a solista. Timur és el rei exiliat de Tartària, pare de Calaf, com dèiem, paper modest aquest per baix. També apareixen tres ministres, Ping, Pang i Pong, un baríton i dos tenors, i el cor hi té, evidentment, una presència molt important. Per descomptat, l'orquestra també. Puccini va començar el seu treball sobre aquesta òpera Turandot al març del 1920, després d'una trobada amb els llibretistes Giuseppe Adami i Renato Simoni. La composició va començar, però, al gener del 1921. Al març del 24 ja havia completat tota l'òpera excepte el duet final. No obstant això, estava insatisfet amb el text del duet final i no hi va continuar treballant fins al 8 d'octubre, quan va decidir-se per la quarta versió que Adami li va presentar del duet. Val la pena dir que Puccini sempre va maltractar moltíssim els seus llibretistes en el sentit que era molt exigent perquè ell tenia molt clares les idees que tenia i era difícil doncs, adaptar-se al que ell tenia a la ment i això implicava canvis, revisions i més revisions. El que dèiem, el 10 d'octubre d'aquell mateix any, del 24, li van diagnosticar un càncer de gola a Puccini i algunes setmanes més tard va traslladar-se fins a Brussel·les per sotmetre's a un innovador tractament mèdic. Allà li va ser realitzada una intervenció quirúrgica el 24 de novembre, però va morir arran de les complicacions el 29 de novembre del 1924. Amb la seva mort, Puccini va deixar 36 pàgines d'esbossos en 23 fulls per al final de Turandot, amb instruccions que Riccardo Zandonai havia d'ocupar-se d'acabar l'òpera. Ara bé, el fill de Puccini, Tonio, va negar-s'hi i Franco Alfano va ser el triat per organitzar i donar forma a aquests esbossos. Alfano va proporcionar una primera versió del final, amb pocs passatges de la seva pròpia inspiració i amb unes poques frases afegides al text que es considerava incomplet, fins i tot pel mateix Puccini. Després de severes crítiques per part de l'editor Ricordi i del director Arturo Toscanini, que consideraven que, en aquest cas, Alfano havia desenvolupat massa la seva imaginació en el final i va ser poc adequat a la música pròpia de Puccini, doncs bé, aquest Alfano es va veure obligat a compondre una segona versió, molt més fidel, en aquest cas sí, als esbossos de Puccini, fins al punt que va eliminar part del text d'Adami perquè Puccini no havia deixat cap nota sobre la seva música. La preocupació real de Ricordi no era tant la qualitat de la música, sinó que aquesta d'alguna manera sonés com si hagués estat composta pel mateix Puccini i, per tant, l'aportació d'Alfano havia de ser realment molt subtil. El debat sobre quina de les dues versions és la millor encara és obert a dia d'avui, però el consens tendeix a considerar millor el primer final. L'estrena Turandot va tenir lloc al Teatre La Scala de Milà el diumenge 25 d'abril del 1926, un any i cinc mesos després de la mort de Puccini. Ja sabeu la història, no? Enmig de l'acte tercer, dos compassos després de les paraules Liu, poesia, l'orquestra va aturar-se. Toscanini va aturar-se també i va baixar la batuta. Va girar-se cap al públic i va anunciar: qui finisce l'òpera perquè a questo punto il maestro è morto, és a dir, aquí acaba l'òpera perquè en aquest punt el mestre va morir. Acte seguit, el teló va caure lentament donant per acabada la representació. Les següents representacions, però, van incloure el final del Fanum, i no cal dir que Turandot és una òpera que ha gaudit d'una gran popularitat. Encara a dia d'avui és una de les òperes més celebrades de tot el repertori. De fet, és d'aquelles òperes que qualsevol teatre sap que si la programa tindrà èxit d'entrades pràcticament assegurat. Dit això, anem a conèixer-la, anem a recordar-la, fixant-nos en el seu resum argumental i en els moments musicals més brillants. Anem, doncs, a l'inici de l'acte primer. A l'inici de Turandot ens situem al davant del Palau Imperial Xinès. Un mandarí anuncia la llei del país, Popolo di Pechino, la legge questa, i explica que qualsevol home que desitgi casar-se amb Turandot haurà de respondre als tres enigmes que ella proposarà. Si falla, serà decapitat. El príncep de Pèrsia ha fallat i ha de ser decapitat a la sortida de la lluna. Quan la gentada entra per les portes del palau demanant sang, empenyen un home sec que cau a terra. La seva esclava Liu demana ajuda. Un jove escolta els crits i reconeix en l'home sec el seu pare, Timur, el destronat rei de Tartària, del qual s'havia separat i extraviat un temps enrere. El jove príncep demana al seu pare que no descobreixi el seu nom perquè tem els soldats xinesos que van conquerir Tartària. Timur narra al seu fill que, entre tots els seus servents, només Liu li ha seguit fidel un cop destronat. Quan el príncep pregunta a l'esclava el perquè d'aquesta fidelitat, ella diu que una vegada, fa molt de temps, ell va somriure-la. La lluna surt i la gentada que demana sang queda en silenci. El condemnat príncep de Pèrsia passa entre la multitud en el seu camí cap al patíbul i la gentada sent pietat pel jove i demanen clemència a Turandot. Acte seguit apareix la princesa i amb un simple i imperiós gest ordena que continuï l'execució. El príncep de Tartària, que mai abans no havia vist a Turandot, se n'enamora sobtadament. El condemnat crida el nom de Turandot amb eufòria. La multitud crida d'horror. El príncep de Pèrsia ja ha estat decapitat. Timur demana al seu fill que desisteixi i Liu, que està secretament enamorada d'ell, «Signore, escolta!», li exclama per tal que no intenti encertar els tres enigmes. Els ministres Ping, Pong i Pang apareixen i avisen al príncep que Turandot és inabastable. El príncep refusa escoltar-los i es dirigeix al gong que penja a la façana del palau. Dient el nom de Turandot, golpeja el gong tres vegades, declarant-se, doncs, pretendent. Ping, Pong i Pang riuen i cau el taló. Liu és la soprano Montserrat Caballé, el príncep Calaf és el tenor Luciano Pavarotti i Timur, el baix Nikolai Giaurov.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de l'òpera Turandot de Puccini ens situem en un pavelló al Palau Imperial, abans de la sortida del sol. Els ministres, Ping, Pang i Pong, es queixen de la seva feina com a ministres ocupant-se de documents oficials i presidint cerimònies sense fi. Sempre estan preparant-se per un nou funeral o un nou casament. Ping, de sobte, recorda la seva casa Honan, amb el seu petit llac envoltat de bambú. Pong recorda el seu bosc prop de Xiang i Pang evoca els seus jardins prop de Qiu. Els tres comparteixen memòries de la vida lluny del palau, però els colpeja la realitat del regnat sagnant de Turandot. Continuament han d'acompanyar, diuen, a homes joves al patíbul i recorden sempre el seu paurós destí.

Aquestes ministres eren Tom Krause com a Ping, Pier Francesco Poli Pang i Piero de Palma Pong. En sonant les trompetes del palau, els ministres es preparen per a una altra cerimònia i esperen l'entrada de l'emperador. L'emperador del Toum, pare de Turandot, seu en el seu gran tron del palau. Demana tres vegades a la princesa que abandoni el seu desig de no casar-se, almenys que un valent i savi príncep encerti els tres enigmes, i tres vegades la princesa ho rebutja. Turandot entona l'ària Inquesta Regia, en què explica que la seva avantpassada de fa milers d'anys, la princesa Lou Ling, va ser violada i assassinada per un estranger, i ara, com a venjança, ella ha decidit que cap home la posseirà. Demana al príncep Calaf que abandoni, però també ell refusa aquesta idea. Birgit Nilsson és la Freda Turandot i Franco Corelli és Calaf.

La princesa planteja el primer enigma. Quin és el fantasma que desapareix amb l'aurora i torna a néixer cada nit? El príncep respon correctament: l'esperança. La princesa nerviosa presenta un segon enigma. Què brilla com la flama i no és foc, crema com la febre, però refreda en la mort? El príncep pensa un moment abans de replicar: la sang. Turandot s'agita, planteja un tercer enigma. Què és com el gel, però et dona foc, i amb el teu foc més es gela? Mentre el príncep pensa, Turandot el mira. De sobte, ell crida la victòria i anuncia: Turandot. La gentada aclama el príncep triomfant. Turandot es llança als peus de l'emperador i li suplica que no la lliuri a l'estranger. L'emperador insisteix que el jurament és sagrat i el deure de Turandot és, doncs, casar-se ara amb el príncep. Quan Turandot crida d'angoixa, el príncep la fa aturar dient-li que també ell vol proposar-li un enigma. Diu: tu no coneixes el meu nom, digues el meu nom, li demana, digues el meu nom abans de l'alba i a l'alba seré mort. Turandot accepta. L'emperador declara la seva esperança en poder anomenar el príncep com a fill a la sortida del sol i en sortir cau al taló. De nou, Birgit Nilsson és Turandot i Franco Corelli Calaf. Escoltarem, doncs, el tercer enigma i el final del segon acte amb la direcció que va a càrrec de Francesco Molinari Pradelli amb l'orquestra del Teatre de l'Òpera de Roma.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer i darrer acte de l'òpera Turandot de Puccini es desenvolupa als jardins del Palau. És de nit. A la llunyania, els herals reciten el banc de Turandot. Aquesta nit, ningú ha de dormir a Pequín. La pena per tots serà la mort si el nom del príncep no s'ha esbrinat a l'alba. El príncep canta «Nés un dorme», que ningú dormi, anticipant la seva victòria. Canta Franco Corelli.

Els ministres Ping Pong i Pang apareixen i ofereixen al príncep dones i riqueses si desisteix d'obtenir Turandot, però ell ho rebutja tot. Un grup de soldats porten a Timur i Liu. Van ser vistos parlant amb el príncep de manera que deuen saber el seu nom. Turandot apareix i ordena a Timur i Liu que parlin. El príncep simula ignorància, assegurant que aquests dos no saben res. Liu declara que només ella coneix el nom del príncep, però que mai no el dirà. Ping sol·licita el nom del príncep i quan Liu es nega a dir-lo, és torturada. Turandot se n'adona de la forta resolució de Liu i li pregunta què és el que dona tanta força al seu cor. Liu contesta, princesa, l'amor. Turandot ordena a Ping que obtingui de Liu el nom del príncep mitjançant la tortura. Liu es dirigeix a Turandot amb l'àrea Tu que digelse i chinta, dient-li que ella també aprendrà què és l'amor malgrat estar feta de gel. Elisabeth Schwarzkopf és Liu.

0: En acabar el seu parlament, Liu agafa una daga a un soldat i s'apunyala a ella mateixa. Mentre es dirigeix cap al príncep i cau morta, la multitud li crida demanant-li el nom del príncep. Atès que Timur és cec, se li ha de dir que Liu és morta i aleshores crida d'angoixa. Timur adverteix que els déus han estat ofesos amb aquest ultratge i la multitud se sotmet amb vergonya i por. L'afligit Timur i la multitud acompanyen el cos de Liu. Fins i tot Ping, Pang i Pong expressen remordiments i deixen a Turandot i el príncep sols. Just aquí és on la mort va impedir que Puccini acabés el seu treball. La resta de la música va ser completada ja per Franco Alfano. El príncep intenta convèncer Turandot perquè l'estimi. Al principi, ella el rebutja, però després que ell la besi se sent assaltada per la passió. Mentre surt el sol, el príncep li desvetlla el seu nom, li diu a cau d'orella que es diu Calaf i que és el fill de Timur. Turandot i Calaf s'acosten al tron de l'emperador. Ella diu que ja coneix el nom del príncep. Diu, el seu nom és Amor. La multitud els aclama i cau al taló. I aquest és el final de l'òpera Turandot de Puccini, que just aquesta setmana celebra el seu centenari. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Ara us deixem, però, Maria Callas com a Turandot i Eugenio Fernandi com a Calaf. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermuda.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Moments d'òpera.
2: Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet.
0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Un dia dels més esperats per tots els que ens agrada llegir i contar contes és el dia de Sant Jordi. Els carrers i les llibreries s'omplen de gent esperant adquirint aquests llibres que volíem. I com no, la rosa per aquella persona que estimem, o bé, simplement per nosaltres. Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Digues que sí. Jo ja sé quin llibre em compraré. I de ben segur que tu també tens pensat comprar-te'n un. El que no tinc clar és si aquest any tindré rosa o no.
0: Bon, vols que m'oblidi? Jo seré el teu Sant Jordi, Mercè.
1: Oi.
0: Vinga, i et portaré una rosa ben bonica.
1: Gràcies, Lluís, ja l'espero.
0: Ai, avui a l'hora del conte us portem només dos contes, però dos contes de Sant Jordi que no podreu trobar enlloc més que aquí, a l'hora del conte d'Ona Vilà. Així que, com sempre, els podreu escoltar a través de la vostra emissora, gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes de l'hora del conte per la pàgina 570. I ens ha sortit...
0: La bigotuda de Montblanc, que està escrit i narrat per la nostra companya de l'hora del conte, l'Anaïs Torra, que ens explicarà la història d'una singular princesa i un encara més singular drac que no li agradava la carn.
1: És una història molt bonica de la llegenda de Sant Jordi, amb les veus de l'autora. L'Anaïs, el drac interpretat per Oriol Romeu, una molt bonica princesa amb la veu de Brenda Cordero, un príncep al que li posa la veu en Josep Costa i la resta de veus, entre altres, la teva i la meva.
0: Vinga, va, sense perdre més temps, anem a escoltar La bigotuda de Montblanc.

0: Ja fa anys i panys, quan les estacions de l'any es diferenciaven de manera desorbitada, existia un drac molt gran que treia foc per la boca i es menjava les persones. Sabem que del dit al fet hi ha un tret, així que aquell drac s'enfotia molt de l'etiqueta que la gent dels pobles li havia assignat i a la vegada aprofitava per aconseguir el que necessitava per subsistir. Si algú hagués dedicat una mica de temps a observar i conèixer el drac, l'hagués definit com una bèstia juganera, divertida, afectuosa i molt noble. El cas és que això encara no havia passat mai. Quan el drac va complir 550 anys, ja estava esgotat de fer una vida nòmada i va decidir d'instal·lar-se de manera definitiva a una cova amagada entremig de plataners i d'altres arbres autòctons de la zona de Montblanc. Val a dir que els dracs vivien una mitjana de 600 anys i que normalment, quan morien, era de pena. La pena de no haver fet mai cap amistat. Un cop instal·lat a la cova, es va sentir per primer cop a la seva vida en un estat de benestar molt agradable.
1: Oh, quina bona sensació! Aquí de segur que ningú em molestarà i em podré alimentar fàcilment dels vegetals que les persones del poble cultiven en les seves hortes. També hi ha molts arbres fruiters, nyam, i un rierol amb l'aigua fresca.
0: I com feia cada vespre, va tancar els ulls i va començar a imaginar-se boniques històries a on viatjava per tot el món, coneixent altres individus i vivint boniques experiències. Va quedar ben adormit. L'endemà al matí es va despertar de sobte i no podia parar d'estornudar.
1: Atxus! Atxus! Atxus! Què redimoni em passa ara? Brrr.
0: Resulta ser que el nostre drac tenia, sense saber-ho, una fortíssima al·lèrgia als plataners. D'una volada va tenir que sortir de la seva cova i fugir ràpidament d'allà per trobar un trosset d'aire lluny de la font de la seva al·lèrgia. Volant, volant i esternudant, va aterrar al mig d'una plaça de poble i allí va fer l'últim esternut. Aquell esternut va ser tan i tan potent que, a banda d'una bona esquitxada de mocs verds, va treure una bafarada de foc que va cremar l'estàtua del rei de Montblanc. La gent del poble, aterrada, van començar a córrer i a cridar esparverats, aterrats.
1: Atxus!
2: Socors, socors! Auxili! Auxili, escolteu, un enorme drac ferotge ha cremat l'estàtua del nostre rei i es vol menjar la nostra canalla i també les nostres ovelles.
3: Aviseu al rei i protegiu a la nostra princesa. Aquest drac l'envia Satanàs i vol aniquilar el nostre poble.
0: El nostre drac, gens sorprès per la reacció de les persones d'aquella vila, sabia ben bé que per molt que intentés explicar-se ningú l'escoltaria. Així doncs, va aprofitar-se de la situació i va adreçar-se cap a la porta de la botigueta dels remeis per trobar una medicina per la seva al·lèrgia.
1: Bon dia, senyor remeier. Dóna'm d'immediat un remei per la meva al·lèrgia als plataners.
4: Oh, i tant tu! Aquí té, senyor drac. Amb una sola ampolla ja no tindrà més al·lèrgies molèsties.
1: Oh, just el que necessitava.
0: El nostre drac va marxar volant cap a la seva cova i es va prendre tot el remei tal i com el remeier li va recomanar. Tot seguit, es va posar a dormir una estona. Mentrestant, a palau, el rei de Montblanc i els seus súbdits planejaven com abordar una situació tan complexa i perillosa com la que se'ls hi havia presentat. La princesa estava a la seva cambra per ordre del rei i ella, que era molt inquieta i aventurera, no deixava de queixar-se.
5: Pare, pare, deixa'm sortir immediatament!
0: Els seus crits eren tan intensos que feien tremolar Montblanc. La gent del poble ja coneixien bé el caràcter de la princesa i es posaven les mans al cap per la decisió del rei de tancar-la a la seva habitació. La princesa de Montblanc lluïa un llarg i cultivat bigoti negre que duia en forma de rebel·lió contra les diferències que havia patit respecte al seu germà Octavi. A ella l'havien deixat sempre de banda a l'hora d'afrontar crisis del poble i n'estava ben tipa. Després d'un parell d'hores de sentir cridar la princesa, el rei en va tenir prou i va decidir obrir-li la porta de la cambra.
6: Filla meva, bigotet meu, no t'enfadis, sisplau. Ja ho tenim tot decidit. Per tal d'evitar que el drac ferotge ens aniquili a tots i totes, cada dia li farem entrega d'una persona que quedarà exclosa del sorteig. La única persona que quedarà exclosa del sorteig ets tu.
5: Què? I què tinc jo d'especial que no tinc la resta de filles del nostre poble? Em nego en rotund. Si no puc participar al sorteig diari com la resta de vilatans, em posaré a cantar òpera 24 hores al dia.
0: El rei i els seus súbdits es van agenollar davant de la princesa suplicant de que no ho fes. Els cants d'ella eren com escoltar a 40 gats en zel a la vegada. Un horror!
6: Filla meva, no cantis, sisplau. La meva obligació com a rei és la de protegir-te.
5: No, pare. La teva obligació com a rei és la de protegir a tota la nostra comunitat.
0: I aleshores va passar. La princesa va començar a cantar òpera. Vilatans i gent de palau es tapaven les orelles horroritzats, fins que el rei no va tenir més remei que cedir el desig de la seva filla.
6: D'acord. Participaràs al sorteig diari com la resta de vilatans? Uf, quina filla que tinc.
0: Així doncs, al vespre, van dur a terme el primer sorteig a la plaça de la vila. Mentrestant, el nostre drac seguia plàcidament dormint i aliè a tot el que estava succeint.
6: Vilatans i vilatanes de Montblanc, he avisat el fill d'un gran amic per tal de que ens vingui a ajudar i ens salvi de la mala situació que estem vivint aquí a Montblanc. El cavaller Sant Jordi arribarà en breu per treure'm les castanyes del foc. Mentrestant, cada dia farem un sorteig per entregar a una persona que serveixi d'aliment al ferotge drac.
0: La gent del poble estava aterrada i desitjant mentalment de no ser escollits com a present pel drac.
7: Espero que li toqui a la mala pècora de la filla de l'Encarnita. Així, jo no l'hauré d'aguantar ni un dia més a la feina.
8: Espero que li toqui al Joaquim, aquell que es va apoderar de les terres del meu pare.
6: I atenció, comencem el sorteig.
0: D'una enorme urna, el rei va extreure un paper tancat i el va obrir lentament davant l'expectació de la resta dels presents.
6: I la persona escollida és... en Bartolomé de Can Bonastre!
9: Què? Jo? Però jo? Ai, mareta meva, quin mal destí!
0: Així doncs, els súbdits del rei van acompanyar Bartolomé fins la porta de la cova del drac. Un cop allí, el van deixar i van sortir escopetejats cap a casa seva.
9: Hola! Oh, hola! Això que hi ha algú?
0: El drac, davant d'aquell rebombori, es va despertar contra cor i va sortir sobtadament de la cova amb cara de pomes agres.
1: Qui redimonis ets tu? I què vols?
9: Doncs jo sóc la teva presa. Vinc per alimentar-te, tu.
1: Alimentar-me? Però si amb tu no en tinc per res.
9: Ah, no? Home, ja sé que sóc una mica esquifidet, però vaja, no et queixis que a mi m'hi va la vida amb això, eh?
1: Jo no menjo persones, menjo verdures, no entens?
9: Doncs, sincerament, no gaire.
1: Vinga, va, torna cap a casa,
9: Ui, no, no, no em creuran si els dic que no m'has volgut menjar. Em penjaran a la forca.
1: Escolta, i si et porto un lloc millor? A un lloc on puguis ser realment qui ets i no depenguis del que pensi la gent del teu poble.
9: Oh, doncs mira, és fantàstic. Això és just el que sempre volia.
7: Així doncs, el nostre drac va agafar en Bartolomé i, volant, el va dur a un poble de muntanya al Pirineu, a on ell s'hi va quedar contentíssim. L'endemà, a l'hora del sorteig, el rei va tornar a treure un nou paper.
6: I la persona escollida és...
4: Oh, no! La meva filla bigotuda, no!
5: Oh, no pateixis, pare. És el meu deure. Igual que va fer en Bartolomé, jo també em donaré el drac pel meu poble.
7: Entre plors i moviments de mocadors, van despedir a la princesa i la van deixar davant la porta de la cova. Un cop allí, el drac va tornar a sortir de la seva cova perplex i ja una mica mosca amb tot plegat.
1: Aviam, què passa ara?
5: Hola, drac. En nom del meu poble, m'entrego a tu com a pressa.
1: Què pesats que sou a Montblanc. Jo em començo estàtic.
5: No em vols menjar?
1: M'ennuegaria amb el teu bigoti. Si ets princesa, deus saber moltes històries. Explica'm un conte.
7: I així ho va fer la princesa. Mentrestant, al poble, l'arribada del cavaller Sant Jordi va generar un bon rebombori entre els vilatans.
6: Cavaller Sant Jordi, ajuda'ns!
7: Val a dir que el cavaller Sant Jordi era un fatxenda dels bons. Buah, estava ben acostumat a ser l'estrelleta de tot arreu i el seu narcisisme i egocentrisme es feien evidents.
10: Rei, si voleu que salvi a la vostra filla i al vostre poble, m'hauré d'entregar la princesa per sempre més.
7: El rei, a contracor, tot i que a la vegada alleujat pel fet de que era clar que la seva filla no era de les que tenia previst contraure matrimoni, va accedir. Mentrestant, la princesa i el drac van establir una bona amistat i van decidir de marxar junts cap al castell de Tamarit a viure a prop de la platja i a conèixer a Paf el drac màgic. Quan el cavaller Sant Jordi va arribar a la cova, el drac i la princesa ja tenien tot a punt per marxar.
10: Drac, entrega'm a la princesa i fuig d'aquí o et mataré.
5: Cavaller Sant Jordi, us esteu equivocant. Deixeu el drac en pau.
10: Princesa, ara sou meva. Així que, en vista de que us heu posicionat amb el drac, hauré de matar la bèstia i us duré amb mi cap al meu castell.
7: Sant Jordi va atacar el nostre drac i aquest es va voler defensar traient foc per la boca. Va agafar la princesa i van marxar volant amb la mala sort que van xocar amb un roser enorme i ple de roses.
1: Aix, au! Quin mal fan les punxes!
7: El drac va emprendre el vol i a la princesa li va quedar una rosa enganxada al bigoti amb gotes de sang de les esgarrinxades del roser. Quan va aconseguir treure-la, la va llançar i la va recollir el cavaller. Sant Jordi, per no assumir la derrota, es va inventar que aquella rosa havia sortit de la ferida que ell li va fer al drac amb la seva espasa i va escriure una carta des del seu castell explicant que s'havia casat amb la princesa de Montblanc. El nostre drac, la princesa i el Paf drac màgic van ser feliços a Tamarit i el nostre drac va arribar a 1.500 anys de vida. En Bartolomé va tenir 5 canalles al poblet del Pirineu. A Montblanc van decidir de tenir una llegenda per poder garantir el turisme per sempre més.

0: En un programa dedicat al dia de Sant Jordi no pot faltar la llegenda de Sant Jordi. Així que el segon conte i darrer d'avui és precisament la llegenda de Sant Jordi.
1: La llegenda de Sant Jordi és el mite del cavaller que salva una princesa d'un drac molt ferotge.
0: El drac, que és una bèstia que atemoria el poble i a qui s'oferien persones per sorteig per calmar la seva gana.
1: El destí tria la filla del rei, però quan el drac la va a devorar, apareix un Sant Jordi i el mata amb la seva llança.
0: De la sang del drac neix un roser de roses vermelles i el cavaller n'ofereix una a la princesa.
1: És la victòria del bé sobre el mal i l'origen de la tradició catalana de regalar roses el 23 d'abril. Sigui com sigui, nosaltres ara oferim la nostra versió de la llegenda de Sant Jordi.
0: Anem?

0: Fa molt més de 1000 anys hi havia un cavaller anomenat Jordi. Cavalcava sobre un cavall blanc i vestit amb una cuirassa brillant com la plata. Recorria les comarques del país. La seva missió, com la d'altres cavallers que hi havia en aquells temps, era la de dur la justícia i la llibertat a totes aquelles contrades on, per una raó o una altra, no n'hi havia. Un dia, el cavaller Jordi arribà a un poble on no es veia ningú pel carrer. S'acostà a la ferreria perquè el seu cavall necessitava una ferradura, però, com la resta de les cases, estava tancada. Després de trucar amb insistència, el ferrer obrí una escletxa. El va fer passar ràpidament i va tornar a tancar.
1: «Senyor, senyor, la desgràcia ha caigut sobre nostra»,
0: li va dir l'afligit ferrer.
2: «Expliqueu-m'ho. Enlloc havia vist tanta por i desolació com aquí».
1: «Senyor, fa temps que un drac sense entranyes està assolant la contrada. El seu alè de foc ha cremat les collites i s'ha endut tots els animals que ha trobat pel camí. Amb el temps, com que quedaven tan pocs animals, l'afamat drac va exigir

0: La princesa Annabelda, la filla del rei. El rei i la reina van quedar paralitzats com si un llamp els hagués travessat i volgueren enganyar el drac i tots dos van dir que els havia tocat a ells. Però l'astut i malvat drac no es va deixar enganyar i s'endugué entre les urpes la princesa Annabelda.
1: El cavaller Jordi, després de sentir l'escruixidora història del ferrer, digué:
2: faré que se li entrevessi el sopar en aquest drac.
1: Va muntar el seu cavall i va sortir a cercar la princesa captiva. En fer-se fosc, el cavaller va trobar la cova del drac i la princesa, que era la noia més bonica que mai havia vist. De sobte, aparegué el drac.
3: Quina sort! Avui tinc doble ració de sopar!
1: Això deia el drac mentre tancava els ulls i els ensumava amb gana. Jordi ho va aprofitar i, ràpid com un llamp, d'un gran cop li va tallar el cap amb l'espasa. La sang del drac amarà la terra i de seguida va florir un roser de flors molt vermelles i precioses. Jordi alliberà a la princesa i, per fer-li passar l'ensurt, li va regalar una flor.
4: Sou molt valent i generós per haver-me salvat d'aquest monstre.
1: Això li digué l'Annabelda, enamorada d'aquell cavaller tan ben plantat. En tornar, tot el poble va sortir a rebre'ls, amb viscles i aclamacions. El rei i la reina no podien creure's que la seva filla estimada estigués sana i estàlvia. I com que el cavaller Jordi ja estava tip d'aventures i, a més, li agradava molt la companyia de la princesa, es van casar i van ser feliços per sempre.

0: Avui fem una cosa diferent. Hauríem de descobrir la paraula perduda o oblidada, però és Sant Jordi, una bonica diada de Catalunya. Per tant, descobrirem, a través de contes bonics, veritats amagades. Comencem?
1: Primera recomanació.
0: La veritable llegenda de Sant Jordi. La seva autora és la Gemma Lienas i l'il·lustrador Valentí Gubianes.
1: Segur que, de vegades, us han dit que els contes populars i les llegendes sempre s'han explicat de la mateixa manera. Això no és cert. Les històries s'expliquen de maneres diferents segons els costums de cada època. Ara, al segle XXI, les noies ja no necessiten un cavaller que les salvi, sinó que s'estima més tenir relacions d'igualtat amb els nois. La veritable llegenda de Sant Jordi explica com dos enamorats dels llibres, la Maragdina i en Jordi, s'ajunten per derrotar un exèrcit enemic i salvar una espècie en perill d'extinció, la dels dracs. Ara descobrirem una altra història amb el conte La veritable història de la Rosa de Sant Jordi. L'autora en aquest cas és Yolanda Folqué López.
0: Aquest llibre explica la llegenda amb un relat positiu i inclusiu, transmetent valors com la solidaritat, l'agraïment, l'empatia, la transformació personal, sempre enfocada a la comprensió i al respecte, sense cap mena de violència i amb un toc de màgia. Descobrirem com, gràcies a Sant Jordi, van brollar, van sortir roses vermelles de la sang del drac, i a partir d'aquell dia, la rosa es va convertir en un símbol d'amor a la persona que estimes. I per acabar, recomanem el llibre Sant Jordi i el drac devora llibres. El seu autor és en Xavier Margenat i pertany a Edicions del Pirata.
1: Tal com el títol ens indica, és un drac a qui li agradava molt menjar llibres, però no com ens podem imaginar. És una aventura sobre un Sant Jordi una mica diferent. Sant Jordi, per salvar la pell, es converteix en un autèntic contacontes. I el més sorprenent és que ho fa tan bé que el drac, en lloc de menjar-se'l, acaba sent un devoraïbres. Al final podrem conèixer la veritable història de Sant Jordi.
0: Aquestes són algunes recomanacions, però és molt important que descobrim què s'amaga darrere la diada de Sant Jordi amb la vivència directa de les parades al carrer, farcides de roses i de llibres per triar i remenar. Feliç Sant Jordi! I amb el drac ja vençut i la princesa Estàlvia, ens acomiadem per avui.

0: Fins aquí el nostre viatge per la llegenda de cavallers, dracs i roses. Esperem que aquestes dues històries que us hem portat us acompanyin durant tota la jornada.
1: Recordeu que, com deia la tradició, de la sang del drac en va néixer un roser, però és a les nostres mans fer que la cultura floreixi cada dia. Per avui ens acomiadem de l'hora del conte, del bon ritme que sempre ens porta Damaris Gelabert amb la cançó, que no podria ser una altra, Sant Jordi.
0: I tant. Sortiu al carrer, remeneu llibres, regaleu roses i, sobretot, gaudiu de la festa més bonica del món. Nosaltres tornem aviat amb més històries i, mentre no arriba l'hora, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte molt, però que molt bonic.
2: Fins aviat!

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès ha posat en marxa el procés participatiu per elaborar el nou pla local d'habitatge, el document que marcarà les polítiques municipals en aquesta matèria durant els pròxims 6 anys fins al 2032. L'objectiu és disposar d'un full de ruta consensuat que permeti garantir que tothom qui vulgui pugui desenvolupar el seu projecte de vida a la ciutat. Abans de redactar-lo, el consistori ha habilitat al web municipal un qüestionari de 20 preguntes a través d'un procés participatiu per conèixer la percepció ciutadana sobre l'habitatge a Mollet del Vallès. Marina Escribano és regidora d'Habitatge.
1: És perquè avui ja a la pàgina web doncs, trobareu tant a l'espai de participació com a l'espai d'habitatge doncs, un apartat de pla local d'habitatge amb un qüestionari. Un qüestionari que té una vintena de preguntes, és un qüestionari que es fa online i on el que volem és doncs, poder copsar doncs les vivències, el coneixement, les opinions de la ciutadania de Mollet. Per tant, aquest qüestionari és obert absolutament a tothom. Intentarem doncs, fer una difusió gran perquè ens pugui resultar un mostreig important.
0: Entre d'altres, es pregunten al document quina és la situació de cada família respecte a l'habitatge, quin barri viuen, quina edat tenen, per què volen quedar-se a viure a Mollet o quina opció prefereixen per emancipar-se. I en l'àmbit cultural, us informem que els gegants del Vallès Oriental prenen vida gràcies a un llibre impulsat pel fotògraf, realitzador audiovisual i editor Mariano Pagès. A través del projecte Gegants del Vallès Oriental descobrim la història d'una 70ena de gegants de la comarca i que pretén ser un element de memòria cultural i social d'uns personatges que carreguen un pes històric en cada municipi. Del total dels gegants del Vallès Oriental s'ha fet una selecció de 70, els quals són representatius de tots els municipis que conformen la comarca. Com a tret significatiu, Mariano Pagès ha destacat que hi ha pobles que actualment són purament urbans, però continuen arrelats a la pagesia a través de les figures dels seus gegants.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
2: Els dijous a 5:45 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
3: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
4: Sí, on el puc escoltar?
3: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:45 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.
5: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor als àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
6: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
7: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 12:45 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
6: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
8: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: I ja ha arribat un altre cop el divendres, l'hora d'una nova edició, i nosaltres seguim aquí amb la mateixa il·lusió.

0: gaudíem d'amb la mateixa il·lusió, la mateixa amb la que nosaltres seguim fent el vostre, el nostre espai Sardana. És d'en Jordi Paulí i Sa Font.
1: Hola a tothom, em dic Jordi Paulí i vull fer una salutació especial pel programa Espai Sardana de Ràdio Mollet i felicitar-vos per la tasca que feu en pro de la sardana, de la nostra música i de la nostra cultura. Moltes gràcies.
0: I l'escoltàvem amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, l'any de l'estrena, el 2009. Quedeu-vos a gaudir amb nosaltres aquesta propera hora si teniu ganes d'escoltar sardanes de diferents estils. En el programa d'avui podrem sentir paraules d'alguns compositors, la composició en clau femenina com a cada edició, una que fa referència al mes que avui comencem, una altra a la festivitat d'aquest proper diumenge, una de lluïment de tenora, i us podreu assabentar d'on anar a ballar o a escoltar sardanes aquests dies. Som-hi, doncs, i seguim!
2: De la manresana Dolors Viladrich i Pasqual és la composició estrenada l'any 2007 que escoltarem amb la Cobla Montgrins i que porta per nom El foment del cor.

0: La Cobla Montgrins amb la bonica sardana El foment del cor, de la Dolors Viladrich i Pasqual.
1: Tot seguit, la Cobla Marinada ens interpretarà una sardana de l'any 1993 que es titula Per Torroella i que està dedicada a l'agrupació sardanista, continuïtat d'aquesta població del Baix Empordà. El seu autor és el mestre de Bordils, municipi del Gironès, en Martirià Font i Coll.

0: d'en Martí Dià Font i Coll i enregistrada per la Cobla Marinada és la sardana que acaba de sonar per Antena. El seu nom per Torroella.
1: Aquest diumenge passat, 26 d'abril, vam anar al poble veí de Sant Fost de Campsentelles, on dins les activitats programades per a la celebració de la Diada de Sant Jordi va tenir lloc una ballada amb la Cobla Baix Llobregat. Hem escollit per incloure en el repertori del programa d'avui la sardana que vam poder ballar d'en Francesc Mas i Ros, l'Aplec de Sarrià, si bé ara la gaudirem amb una gravació en directe de la Cobla Montgrins.

0: L'Aplec de Sarrià, sardana estrenada el 1978 i guanyadora del primer accèssit a la sardana de l'any. El seu autor, en Francesc Mas i Ros, i l'hem escoltat amb un enregistrament en directe de la Cobla Montgrins.
1: L'última sardana d'aquesta primera part és el Fatxenda de l'Aplec. Sardana de lluïment de tenora del músic i compositor nascut a Montblanc el 1904 i mort a Blancafort el 1965 en Josep Maseras i Bertran. Gaudim-la amb la Salvatana.

Era d'en Josep Maseras i Bertran amb la Salvatana, la sardana obligada de tenora, el Fatxenda de l'Aplec. Fem la mitja part i a continuació més espai sardana.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès manté el seu compromís amb la igualtat com a pilar democràtic i ha aprovat aquest dilluns el quart Pla Estratègic d'Igualtat de Gènere, un pla que s'ha construït amb la voluntat de continuar creant una ciutat feminista, segura i cuidadora. Amb l'aprovació del quart pla, el consistori fa un salt qualitatiu respecte dels plans anteriors i incorpora una perspectiva transversal que compta amb la mirada de les dones en totes les accions municipals. Estela Mas, regidora de Feminisme a l'Ajuntament de Mollet, ha explicat que l'objectiu és avançar cap a la igualtat efectiva entre homes i dones.
1: L'objectiu és clar, avançar cap a la igualtat efectiva amb un enfocament feminista transversal i basat en els drets humans, que tot això ja ho tenim escrit. Hem arribat a vegades, no, a una societat, a una igualitat legislativa, però social no. Per tant, tot això ho basem en lleis que es basen i fundamenten en els drets humans.
0: Amb un àmbit d'actuació centrat en totes les dimensions socials, econòmiques i urbanes de Mollet, el quart pla d'igualtat aposta per una igualtat formal en tots els àmbits i que les dones deixin d'estar condicionades per estructures invisibles. I també us informem que l'augment de persones migrants en situació administrativa irregular ha tornat a posar el focus en els processos de regularització a Espanya, especialment en un context marcat per canvis normatius i saturació dels serveis públics. En aquest context ha guanyat protagonisme l'anomenat document de vulnerabilitat, un informe elaborat habitualment pels serveis socials municipals que acredita la situació de risc o exclusió social d'una persona. Davant d'aquest fet, des de l'Ajuntament de Mollet, han organitzat diverses sessions informatives sobre aquest procés de regularització.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
3: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: Si ens voleu fer alguna petició o comentar-nos alguna cosa, ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
3: La sardana que toca ara és una d'en Lluís Albert i Ribes, que es va estrenar a l'Aplec de l'Escala de l'any 2006, i que commemora el 50è aniversari de la mort de l'avi Xaxo. Porta per nom Memorable Aniversari. Sardana que ens demana el nostre amic de Vilablareig, l'Esteve Sureda i Freixes, i que ens ofereix la principal de l'Escala, en una gravació en directe.

0: Esteve, tal com volies, memorable aniversari d'en Lluís Albert i Ribes, amb la interpretació de la principal de la Scala. Salut i sardanes, i fins quan vulguis.
1: Avui divendres comencem el cinquè mes de l'any, el mes de maig, i hem escollit per a l'ocasió una sardana que ens oferirà la cobla La Principal de la Bisbal, que porta un nom adequat pel que dèiem. És Flors de Maig, de l'any 2010. El seu autor és el músic i compositor, així com fuster de Sallent, en Jaume Riu i Ratera, del qual també escoltarem la seva salutació i afegir que aquesta composició la va dedicar als seus sogres, balladors de sardanes a la seva joventut i feta com a regal per a ells a motiu de les seves noces d'or.
2: Molt bon dia des de Sallent. Sóc el Jaume Riu Ratera i vull enviar una cordial salutació a totes i tots els oients del programa Espai Sardana de Ràdio Mollet. Espero que us agradin les sardanes que escoltareu. Moltes gràcies.

0: Flors de maig, d'en Jaume Riu i Ratera, amb la principal de la Bisbal.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte, 2 de maig, ballada del 50è aniversari de la Jovenívola de Sabadell, a la plaça del Doctor Robert de Sabadell, a les 11 del matí. Ballada Montcada i Reixac, a l'escola Elvira Cuyàs, a les 12 amb la Nova Vallès. Doble ballada Ripoll, al passeig de Regull, a 4:45 amb les coples Bisbal Jove i Vell Puigcoble. També doble ballada a Artesa de Segre, a la plaça de l'Ajuntament, a les 5, amb les coples Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Principal del Llobregat. El tercer aplec del Puig de Creu, a Sant Pau de Segúries, a les 6, amb la Copla Canigó. L'onzè aplec de Comarruga, a la plaça dels Germans Trilles, a les 6, amb les coples Reu Jove i la Principal de la Bisbal. Diumenge, 3 de maig. Ballada a Taradell, a l'ermita de Sant Quirze, a 11:15 amb la Lluïsos Coble. El 58è aplec de Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, a 11:15 i a les 4, amb les coples La Flama de Farners, la Principal del Llobregat, Ciutat de Girona i la Principal de la Bisbal. El 88è aplec de Santa Perpètua de Moguda, al Bosc de la Torre, a les 11 i a les 4, amb les coples Jovenívola de Sabadell, Marinada i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Audició a Barcelona al Pla de la Catedral, a 11:45 amb la Vila d'Olesa. Ballada al Masnou, a la plaça Ducata, a 12:45 amb la copla Ciutat de Cornellà. L'aplec de Paret Delgada, a la Selva del Camp, a les 12 i a les 4, a l'ermita de Paret Delgada, amb les coples Montgrins, la Principal de Tarragona i Reu Jove. Ballada Cerdanyola del Vallès, a la plaça de Francesc Layret, a les 7, amb la copla Sabadell.
0: Ens queden dues sardanes per acabar l'Espai Sardana d'avui divendres, 1 de maig, al programa sardanista al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. I amb aquesta que escoltarem a continuació, complirem amb la petició de les amigues Mercè Bastida i Maria Company. La Mercè la vol per la Maria Company, per a totes les Montserrats i per a totes les mares. I gràcies pel que ens dius. I la Maria desitja que tothom passés una bona diada de Sant Jordi i vol dedicar una composició a tots els autors de sardanes. I de part de la Marina i meva, dir-vos a les dues que ens va fer il·lusió veure-us per a Sant Jordi. Som-hi, doncs, a Murgellenca, que és de l'any 2023, i d'en Jordi Molina i Membrives, interpretada per la Principal del Llobregat, de la qual en Jordi n'és tenora.
3: Hola, sóc Jordi Molina, instrumentista de tenora i compositor, i vull enviar una salutació als oients del programa Espai Sardana de Ràdio Mollet. Desitjo que us ho passeu molt bé escoltant les meves sardanes. Una abraçada.

0: Maria i Mercè, esperem us hagi agradat Urgellenca, d'en Jordi Moliner i Membrivés, amb la copla La Principal del Llobregat.
1: I ens acomiadem tot celebrant el Dia de la Mare, que serà aquest diumenge que ve, 3 de maig, i recordant les que ja no hi són i que trobem tant a faltar. De l'Antoni Albors i Asins és A totes les mares, que va estrenar el 1992, la copla que ens l'ofereix La Principal de la Bisbal.

0: A totes les mares. Així és com es titula aquesta sardana de la que gaudíem i a qui ha anat dedicada a l'última composició del programa d'avui. I per què no, jo li dedico a la meva, alhora companya del programa. L'autor, l'Antoni Albors i Asins, amb la principal de la Bisbal. Doncs fins aquí l'edició d'avui. Esperem que la setmana vinent ens acompanyeu i que tingueu uns feliços dies, aprofitant de valent la vida.
1: Salut,
0: sardanes
1: i seguim!
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
4: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.
5: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula ceba. La ceba és una planta herbàcia de la família de les liliàcies, bulbosa, de tiges i fulles cilíndriques, fistuloses i flors blanques, agrupades en una umbel·la globulosa cultivada des de temps molt remots pels seus bulbs. Expliquen que les cebes s'han de plantar superficialment i per això es diu que les cebes han de sentir les campanes. Sabíeu que també la ceba és el tros de camisa o de roba blanca interior que surt per l'obertura dels pantalons? Curiositats. Sabeu què vol dir quina ceba li fa coure els ulls? Vol dir de què es plany. Quina ceba li fa coure els ulls si té tot el que pot desitjar? Per ceba també entenem una dèria excessiva. Se li ha ficat la ceba de l'art al cap i no té res d'artista. Ser de la ceba, en canvi, té el significat de ser catalanista convençut. Ser ceballut és ser maniàtic amb idees fixes, que no és pas el mateix que ser un ceballot, és a dir, una persona beneita o curta d'enteniment. Coneixeu el refrany «Qui no té un all té una ceba»? Vol dir que ningú és perfecte i que qui no té un mal en té un altre. O tenir més corfolls que una ceba? Es diu de qui porta moltes peces de roba, d'aquella persona que actua o parla amagant més del que manifesta, o també es diu de la persona difícil d'entendre. I és que ja ho diuen, que son pare ceba, sa mare grill, què farà el fill? Doncs generalment els fills surten com els pares. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Hola, molt bon dia a tothom. Avui, un dimecres més, tornem a estar amb tots vosaltres amb el programa de la gent gran. Avui us parlen la Magda Parramon.
1: Bon dia, Joan. Bon dia. Carme.
0: La Carme Canaletes.
2: Bon dia a tots.
0: I jo, en Joan, Albertí. Bé, comentar-vos que si voleu formar part del nostre equip, podeu parlar amb la Sílvia Tàbios del Casal Sant Jordi, trucant al telèfon del centre, que és el 93 570 60 66, i ella molt amablement us trucarà, us informarà. Bé, aquest dimecres som aquí per parlar-vos de temes que hem triat i que esperem que siguin del vostre interès. Concretament parlarem de tot allò que podem fer quan ens jubilem. Deixem una infinitat d'activitats, cursos, esports que podem fer i que cal fer. I bé, ara, abans de començar amb el tema, us explicarem l'agenda que tenim dels propers dies. Bé, demà dia 29, hi ha un programa, les escoles ballen amb motiu del Dia Internacional de la Dansa al Parc de Can Molà a les 10:45. També demà dia 29 hi ha un tema, experiències compartides, xerrada de la tecnologia, com i quan i quina i com utilitzar-la, a l'Escola del Bosc, a les 5 de la tarda. La xerrada és a càrrec d'Esther Bernet. També demà dia 29 hi ha una mostra de les escoles de dansa d'aquí de la ciutat de Mollet, en el Parc de les Pruneres a les 6 de la tarda. I també per demà dia 29, és que tot ho farem el dia 29, no deixem res pels altres dies. Hi ha una xerrada trobada en petit format a l'escola escolar Les Veus més properes a Cesc Bas, al Museu Abelló, a les 7 de la tarda, i l'entrada és gratuïta.
1: Doncs bé, el dijous dia 30, Mollet en ruta. Ruta d'anada i tornada a Sant Fost, de Mollet a Sant Fost, i el punt de trobada serà davant de l'estació de Mollet-Sant Fost. Cal inscriure's per poder fer aquesta caminata, posar el nom i cognoms, data de naixement, masses dades i número de DNI, ja es té que fer a través del WhatsApp, el telèfon 607 91 96 39 o bé a l'email jfernandez@molletvallès.cat. Sobretot inscripció prèvia si voleu anar-hi. El dijous dia 30, sortida familiar per conèixer la flora de gallecs. La sortida serà des de la porta del Centre Cívic de Can Borrell a les 6:45. I la sortida, bueno, com hem dit, a la porta de Can Borrell és gratuït, però cal també inscripció prèvia. I més informació i reserves al telèfon 93 544 59 61, o si no l'email ccamborrell@molletvallès.com. Seguim amb dijous dia 30, vespres gastronòmics sabor de arepes Colòmbia i Venezuela al Museu Abelló a les 7 de la tarda. Divendres dia 1 al dia 3 de maig, Cruz de Mayo, això es farà al Mercat Vell, ho promociona el Centre Andaluz, el Centre Cultural Andaluz, a l'1 de maig a les 8 de la tarda, inauguració amb parlament i actuacions de les nostres classes de ball, classe de ball i corals convidats. 2 de maig a les 7 de la tarda, inici de les actuacions amb els nostres quadres de ball, el nostre cor i convidats, i 3 de maig a les 12, missa rociera, i a les 2, dinar potaje, gratuït pels socis i amb un preu popular per qui no ho sigui. També per divendres dia 1 de maig, aplec de la sardana a la pista exterior Pavelló Municipal d'Esports Riera Seca a les 4 de la tarda. Això és a càrrec de la Juvenibola de Sabadell, la principal de Llobregat i la flama de Farners. I el dissabte dia 2, mercadet de segona mà a la Rambla Unió a les 9 del matí. Això és de l'Associació Social del Restillo d'Aturats de Mollet.
3: Bé, diumenge dia 3 de maig, mercadet del col·leccionista a l'Avinguda Llibertat fins a les 3 del migdia. També 3 de maig, Ball de la Gent Gran a l'Espai Sant Jordi a les 5:30 de la tarda. I també dimarts, 5 de maig, ofrena floral amical a la Mannhausen, plaça Amical Mannhausen a les 5 de la tarda. Bé, una vegada finalitzada l'agenda, el nostre tècnic ens posarà una mica de música per fer una miqueta més curta el tema.

0: Bé, fem aquesta cançó perquè avui volem parlar-vos de la Universitat de l'Experiència, que trenca una mica amb l'aïllament dels majors a tot Espanya, incloïda Catalunya. Aquí tenim universitats que ens ajuden a pensar i a entretindre'ns amb preguntes als professors que tenen molta més experiència que nosaltres i molta més coneixement. Aquí tenim unes i el resto d'Espanya en tenim d'altres. La idea és que tota la gent que vulgui o que tingui ganes d'aprendre, no es tracta d'escriure ni es tracta de llegir i dir alguna cosa, sinó simplement escoltar la persona que ens ve a parlar d'un tema en concret, i un cop s'acaba la sessió, que dura una hora, llavors se li poden fer preguntes de tots els temes que no hagin quedat clars per la gent que l'ha anat a sentir. És molt interessant, jo ho faig i fa quasi 8 anys que ho faig i la veritat és que estic encantada. Us recomano a tothom que vulgui sortir dintre d'aquí, de la nostra terra, perquè és una manera de conèixer gent i una manera d'esplaiar-se, sortir, parlar, no sé, sentir que no estàs sol, que hi ha molta gent com tu que fa tots aquests temes, vale?
1: I de passada, pues, amplies una mica la cultura.
0: Exacte.
1: Tots hem dit que a partir, quan et jubiles, l'últim que has de fer és quedar-te tancat a casa veient la
0: tele. Això és el pitjor.
1: El pitjor. I, en canvi, pues, a veure, sortir a caminar ho podem fer per iniciativa pròpia.
0: Sí, sí.
1: Però, clar, anar a un lloc on et donguin una cultura, una informació addicional... Exacte. I és més difícil buscar-se.
0: Principalment perquè molta gent de la nostra edat, jo m'incloc, en el moment d'estudiar vas fer uns estudis, lògicament, però hi ha matèries que no tens ni repajolera idea, que tu de vegades els escoltes per la televisió si fan algun programa de tant en tant, però allò ho veus en directe, i llavors és com que se li pot increpar a la persona i preguntar-li: escolta'm, per què això, no?
1: Home, increpar, potser
0: increpar,
1: millor que no.
0: Increpar, la paraula, potser preguntar, però és igual, increpar o preguntar és el mateix, és, pràcticament.
1: És molt més enriquidor que veure la tele, evidentment.
0: Exacte.
1: Perquè a la tele veus una cosa que digui, serà en directe, però tu ets espectador, i punt. Vas en aquestes aules, en aquestes xerrades, evidentment ets espectador, però després pots preguntar per algun aclariment, alguna cosa que no t'hagi quedat, que no ho acabis de veure... I, bueno, t'enriqueix molt més, clar.
2: Jo penso que la major prova de tot això és que estem aquí també i que som voluntàries de ràdio i ens estem formant i estem intentant llegir i, bueno, sense tenir massa formació de moltes coses, però estem fent un intent, no?, de mirar articles, de parlar de coses i, sobretot, del que la Magda ha comentat, no?, d'aquestes universitats que, de fet, per motius equis que quan érem joves molts no hem pogut arribar-hi, o encara que no facis uns estudis superiors, però el fet d'escoltar i de formar-te de temes que no en tenim
0: en
2: massa
0: general,
2: idea,
0: sí,
2: et va formant i a part vas creant un vincle amb la gent que estàs...
1: I mantens el cervell actiu.
2: Exacte, això és el més important.
0: Això és el que diuen els professors, mantindre sempre el cervell actiu, que no pari mai, perquè almenys si perdem neurones que no en perdem tantes.
2: No, per suposat, per suposat.
1: O que la que queda estigui catxes perquè l'hem entrenada.
2: Bueno, per això que la jubilació és una etapa que ofereix oportunitats. Sempre quan es puguin, clar, que no estiguis malalt.
1: I com has dit tu, aquí em sembla que els tres que estem aquí som una mostra de gent que ens hem preocupat de ser actius físicament i ser actius mentalment.
0: Clar.
2: Ens
1: posem a fer moltes coses que ens ha de mantenir actius.
2: Jo crec que són les dues coses conjuntes, no? Físicament i mentalment, de poder estar actius.
0: Bé, els programes formatius sèniors han anat creixent en popularitat. Aquest tipus d'ensenyament ha suposat un punt de millora social per les zones amb una forta despoblació. A la primera fila d'una aula universitària a Conca, per exemple, una senyora major comença a parlar sobre la postguerra, a quan ella era una nena i vivia en la localitat avilesa de Santa Cruz de la Vall. menjava picolles i aceveres, arrencades amb les seves pròpies mans, dels barrancs del port del Pic. Recordem que llavors era una vida molt diferent d'ara. La gent jove que ens escolta, segur, o que ens pugui escoltar, no ho sabrà, però eren molt diferents les vides de la gent.
1: Sí, sí.
0: D'aquí estàvem millor en molts aspectes. A Catalunya estàvem molt millor en molts aspectes, menys els pobles, lògicament, però al resto d'Espanya hi havia molts problemes. Vale?
1: Tu per què de petita vivies a la ciutat?
0: No, jo no he viscut a la ciutat, no. Jo a la ciutat hi vaig vindre als 10 anys, no. Jo no he viscut a la ciutat. He viscut en un poble. Però és molt diferent els pobles que teníem aquí a Catalunya als pobles que podíem tindre al resto d'Espanya. I no és per relegar ningú, ni molt menys.
2: No, però bueno,
0: era diferent.
2: Per això hi ha hagut tota la migració cap aquí, evidentment.
1: A veure, la gent busca on es pot guanyar la vida i on es pot viure millor.
2: I tant.
1: Que tots ho faríem, vull dir...
2: I tant. Però, bueno, que és el que diu la Magda, que no hi havia les possibilitats ni a Castella ni aquí tampoc.
0: No.
2: Molta gent fèiem estudis, intentàvem fer batxillerat o estudis, i molts anaven a fer carreres, però altres ens
0: molt
2: hem quedat...
0: Poquets, molt poquets, que
2: bueno,
0: feien
2: sí,
0: carreres.
2: Bueno, no. Jo en conec bastant a la meva edat, però vull dir-te... I tots hem volgut fer cosetes,
1: sí,
2: també.
1: Mira, de la meva classe de primària, de 42... Només tres vam arribar a la universitat.
2: Yeah.
1: I només dos vam acabar la universitat, perquè un es va quedar pel camí.
2: Yeah.
1: Va arribar un moment en què la feina, els fills, no podia més i ho va deixar.
2: Ja, però...
1: De 42, eh?
2: Sí. Però jo penso que és molt més important a vegades aquestes xerrades que comentes, Magda o Joan, que a vegades fer una carrera. Que sí, que una carrera et serveix per una professió concreta, però moltes vegades trobes gent que té carrera... No sé, que jo puc conèixer o no, gent,
0: sí.
2: I no està, vull dir, no es preocupa de molts temes, ni de política, ni res, perquè s'han inculcat només a estudiar un tema, i no són gent que s'ha format en llegir, o hi ha molta gent.
1: És que no són ni crítics amb la seva especialitat.
2: Vull dir-te que l'important és fomentar la cultura, fomentar el saber, buscar pues, universitats que hi ha xerrades, no? Com, crec, eh? No sé.
1: No, i jo conec,
0: sí, és correcte.
1: Conec gent sense estudis reglats com a tal, però que parlant com gent amb una cultura que...
2: Increïble. Sí, per suposat.
1: I no va acabar ni la primària, perquè li va venir la guerra pel mig i...
2: Bueno, perquè són gent autodidacta, que es preocupa, que busca informació...
1: Que ha seguit llegint...
2: Sí.
1: El diari, informant-se... I té una cultura de fons impressionant.
2: Jo tenia un superior de feina i era un crac amb la seva feina, però li parlaves d'algun tema i te li fotia. Es desconnectava de...
1: Ja té, jo en conec alguns que són molt bons en la seva especialitat, però que no són ni crítics.
2: Ja, per exemple, totalment.
1: Fa allò i dius, escolta, i has sentit de parlar d'aquesta nova teoria que jo he vist un reportatge? No, nova teoria, no. Jo quan vaig estudiar això, i això és el que repeteixo.
2: I potser se dediquen a jugar al golf o al tennis i la seva vida radica en això perquè tenen un nivell econòmic alt, no?
1: On hi ha això? Apliquen. El que van aprendre quan estudiaven, ho apliquen. No hi ha innovacions. I no li parlis d'innovacions, que sembla que li parlis del dimoni.
2: Ja.
1: Com no diu, té sentit crític de res, eh?
0: Com diu aquesta persona, diu, en el camp la postguerra es va viure de manera diferent a com es va viure a les ciutats. Això és el que la gent no sap. Els joves que l'escolten i que avui tenen l'oportunitat de parlar amb ella són alumnes d'una classe d'antropologia a la Universitat de Castella i La Manxa. Ells la miren fixament, conscients de que es troben davant un testimoniatge imperdible i viu de la història més recent d'aquest país. Es diu Martí, és l'exemple, Mari Àngels Martín. Té 83 anys i és una més dels aproximadament 60.000 estudiants matriculats a tot Espanya en programes universitaris per a majors de 50 anys. Pertany al Pla d'Estudis José Saramago, el qual presta serveis a més de 1.200 alumnes als camps manxecs i li ha demanat permís al seu professor per acudir a les classes de la formació universitària tradicional, les dels futurs diplomàtics i composta en la seva majoria per estudiants d'uns 20 anys. Ella mira els joves amb curiositat. Ha recorregut mig món des de que va marxar de Santa Cruz de la Vall en 1964. Com no va poder estudiar, va emigrar a Suïssa i temps després, juntament amb el seu marit, va ser capaç de reunir al voltant de 3.000 llibres, sent admiradors els dos de genis que, com ella, no podien poder rebre una formació adequada per raons econòmiques, com el mateix poeta Miguel Hernández, que era una persona pobra en tots els aspectes. Després van viatjar per altres països d'Europa i Amèrica Llatina, com l'Argentina o el Brasil, hàbits d'aprendre sobre altres cultures. En aquells anys, una noia ho tenia molt difícil per estudiar. Explica. Algunes del poble van estudiar per a ser mestres o infermeres, les que podien permetre-s'ho. I el meu pare era mestre, però els mestres guanyaven molt poc. És veritat o no que llavors es guanyaven molt poc?
2: Sí.
0: El mestre era el que es pagava més malament.
2: Sí.
1: I segueixen sent mal pagats.
0: Bueno, però ara és diferent. Vull dir, penso que no estan tan mal pagats que com llavors. No, llavors era molt diferent.
2: Eren els mestres de poble, sobretot.
0: Exacte.
2: No els de ciutat, no sé, però els de mestres de poble sempre s'han fet pel·lícules, no? De que han enviat els mestres cap a pobles petits, que hi havia poc habitants. Sí, sí. Magda, independentment d'aquest escrit, explica una mica com funciona avui dia el sistema aquest de les universitats.
0: Bueno, funciona, tu pagues una matrícula anual, vale? Una matrícula que surt per 100 euros a l'any.
2: Això aquí a Catalunya, parles d'aquí
0: Catalunya. Sí, estic parlant de Catalunya. Jo soc de Catalunya, sí. Llavors te la cobren directament un cop a l'any i tu, amb això ja t'inclou tot el que et pugui incloure la universitat. Llavors es fan una espècie de llibretetes o revista, digue-li com vulguis, que durant els trimestres diferents, que n'hi ha tres a l'any, no?, de trimestres, cada trimestre te n'envien un, i allà en el la llibreteta aquesta, com es digui, que ara no em surt la paraula, el que t'envien a casa.
2: Com una agenda.
0: Llavors, és allà, tu mires la universitat que et toca, que n'hi ha a Barcelona, n'hi ha al rededor d'unes 4 o 5.
2: Pots escollir
0: sí,
2: la universitat.
0: Sí, pots escollir la que tu sigui més...
2: Per la ubicació més propera.
0: Exacte, perquè jo, per exemple, a mi, que baixo de Mollet, em va molt bé la de Sants.
2: Vale,
0: que és la Universitat de Biblioteconomia, vale. Que ara ha canviat el nom, no me'n recordo el nom perquè és molt llarg, però està a dos carrers de l'estació de Sants. Llavors es triga, és que et diré jo, mitja horeta, com a molt 35 minuts a arribar, si Renfe va bé.

0: Tu ja pots decidir, quan tens l'agenda aquesta d'aquests trimestres, tu pots decidir si aniràs perquè t'interessa, perquè pot ser d'interès o no, perquè potser és un tema que no interessa, no?
1: Clar.
0: I llavors dius, bueno, aquest tema pot ser interessant,
1: si
0: però
1: no... Si no t'interessa, amb no anar-hi. Tu, quan entres a la universitat, tens que fitxar amb una tarja que et donen a tu,
0: sí,
1: vale?
0: Com a usuari, sí.
1: I ja està, fitxes amb la tarja, ells saben que has arribat, i que estàs,
0: vale.
1: I t'assentes, vale? Normalment són aules molt grans, nosaltres la de Sants ens sembla que som al redor de 400 persones, són aules molt grans, hi ha molt pocs homes i moltes dones.
0: Bueno, evidentment, això, vale? Està bastant...
1: Sí, això està a l'ordre del dia.
2: És que tot lo bueno abunda.
1: Sí. I llavors es fa el tema. Quan s'acaba el professor, normalment acaba 10 minutets abans de l'hora, i aquests 10 minuts et passen al micro perquè tu, si hi ha alguna cosa que no t'ha quedat clara o que vols allargar o el que vulguis, llavors li preguntes i ja està. Llavors es entra al segon i ja està, i s'acaba a les 7 de la tarda, a les 7 de la tarda cap a casa. Si tu vols agafar punts, pots agafar-los. Però jo, la meva manera d'anar-hi és a sentir, a escoltar el que em diuen, vale, i aprendre coses que moltes vegades les passo per sobre i no, o les escolto i no em queden, o...
0: Bueno, és informació i és cultura de tots els temes. La que t'interessa l'agafaràs més fort, no?, que altres.
1: Exacte.
0: Això està claríssim.
2: Està claríssim.
0: Però...
2: A més, jo últimament he descobert que hi ha un altre sistema, hi ha una pàgina web on hi ha caminades per Barcelona. Hi he anat a dues.
1: Sí, els mateixos professors fan visites.
2: Sí, és un professor.
1: Sí.
2: Quedes...
0: Culturals, clar.
2: No, sí. Quedes un lloc i, per exemple, la Barcelona de mèdica, de tota l'evolució des dels romans, i t'està
1: portant... Fa un professor de la Universitat de Barcelona.
2: De la UAB.
1: Bueno, també
2: hi ha diversos professors que ho fan.
1: Un professor que ho fa de la Universitat de Barcelona. Jo hi he anat a diverses.
2: Sí, hi ha diversos professors de les diferents universitats i que et van ensenyar els llocs concrets on t'expliquen el que es feia. T'expliquen la història. I t'ensenyen les pedres on es feia. Que també té la...
1: Clar,
2: té molt interès.
1: Hi ha sortides de molts tipus. En tens a Barcelona, a part d'aquestes, la tira i més. Sí. Només falta que t'apuntis, que en rebràs informació
2: de totes.
0: És que tot és cultura.
2: I combines a l'exercici físic perquè estàs passejant. A veure, es va a un ritme
0: tranquil.
2: Passes tot un dematí passejant per Barcelona, on vas a visitar els diferents llocs d'interès, i un professor universitari t'explica...
0: Bueno,
2: que era aquell lloc, que s'hi feia, perquè s'hi feia, bueno, dona uns coneixements.
1: A més, penseu que aquí també tenim moltes visites d'aquest tipus.
0: Jo estava pensant el mateix, vull dir, sent un centre cívic,
1: fan sortides.
2: Fan sortides.
1: O sigui que la gent que es vulgui quedar a casa és una tonteria.
2: Ha de fer un esforç per aïllar-se a casa.
1: Sortiu de casa, que... Fan moltes coses pel carrer.
0: I tant. I sense anar tan lluny com a universitats, bueno, els centres cívics, evidentment, és el que parlàvem fins ara, els centres cívics, aquí fem esports, fan xerrades, fan pilates, fan idiomes, fan esport. Vull dir que jo penso que...
1: Tenim una ciutat que es belluga molt.
2: Que sí.
0: Bueno, la ciutat no sé si es belluga, que tenim que bellugar-nos som nosaltres.
2: Fan cursets de tecnologia? Perquè...
0: De tot.
2: Jo no fa massa vaig anar a una d'edició de vídeo, perquè m'interessava, vaig apuntar, i he après a editar pel·lícules. No?
0: Editar pel·lícules, jo no arribo tant, jo tinc un telèfon nou que m'han donat ahir, la feina que he tingut avui per poder-ho...
1: Bueno, però acabes aprenent-lo,
0: sí,
1: ja t'asseguro.
2: També fan cursets, de com moure't amb el mòbil.
0: Sí, no, si tot... Jo
2: és el que feien abans que...
1: La Marina ho fa.
0: El que tenim que reivindicar és això, a part de les universitats, que és molt important, però hi ha gent que potser no té la possibilitat d'anar a Barcelona i agafar el tren, doncs aquí a la ciutat tenim 50.000 no, però tenim centres cívics en els quals podem ampliar els nostres coneixements, tenir sociabilitat amb la gent, no?
1: I
0: anar aprenent, que cada dia s'aprèn.
1: A més, el millor és sortir al carrer. perquè si surts al carrer sempre veus a gent que has contactat amb ella de diferent manera, als centres cívics, a la universitat, a on sigui, al teatre, a on sigui. I això fa que la teva vida sigui molt més

0: fàcil.
1: Sí, i tant, vale? I tant. No, per suposat, no, per suposat.
2: I tant.
0: Jo, bueno, ja hem arribat
1: al final del programa
0: i us volem recordar que ens podeu escoltar cada dimecres des de 12:45 fins a 13:00 en directe i els dissabtes a 11:00 en redifusió. I també per internet a www.radiomollet.com, on trobareu el podcast del programa. Moltes gràcies per ser amb nosaltres i fins al proper dimecres.
1: Salut i bellugueu-se.
2: Adéu.
0: Adéu.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès ha posat en marxa el procés participatiu per elaborar el nou pla local d'habitatge, el document que marcarà les polítiques municipals en aquesta matèria durant els pròxims 6 anys fins al 2032. L'objectiu és disposar d'un full de ruta consensuat que permeti garantir que tothom qui vulgui pugui desenvolupar el seu projecte de vida a la ciutat. Abans de redactar-ho, el consistori ha habilitat al web municipal un qüestionari de 20 preguntes a través d'un procés participatiu per conèixer la percepció ciutadana sobre l'habitatge a Mollet del Vallès. Marina Escribano és regidora d'Habitatge.
1: És perquè avui ja a la pàgina web doncs, trobareu tant a l'espai de participació com a l'espai d'habitatge doncs, un apartat de pla local d'habitatge amb un qüestionari. Un qüestionari que té una vintena de preguntes, és un qüestionari que es fa online i on el que volem és doncs, poder copsar doncs les vivències, el coneixement, les opinions de la ciutadania de Mollet. Per tant, aquest qüestionari és obert absolutament a tothom. Intentarem doncs, fer una difusió gran perquè ens pugui resultar un mostreig important.
0: Entre d'altres, es pregunten al document quina és la situació de cada família respecte a l'habitatge, quin barri viuen, quina edat tenen, per què volen quedar-se a viure a Mollet o quina opció prefereixen per emancipar-se. I en l'àmbit cultural us informem que els gegants del Vallès Oriental prenen vida gràcies a un llibre impulsat pel fotògraf, realitzador audiovisual i editor Mariano Pagès. A través del projecte Gegants del Vallès Oriental descobrim la història d'una 70ena de gegants de la comarca i que pretén ser un element de memòria cultural i social d'uns personatges que carreguen un pes històric en cada municipi. Del total dels gegants del Vallès Oriental s'ha fet una selecció de 70, els quals són representatius de tots els municipis que conformen la comarca. Com a tret significatiu, Mariano Pagès ha destacat que hi ha pobles que actualment són purament urbans, però continuen arrelats a la pagesia a través de les figures dels seus gegants.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
3: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
4: Rock and Classics amb Esteve Llop.

Hola i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai on descobrim què s'amaga darrere cada àlbum del panorama més pop. En aquest capítol escoltarem Jagged Little Pill, el disc que va catapultar la carrera de la canadenca Alanis Morissette. Un artista que, per a qui no la conegui, destaca per la seva manera directa i emocional d'escriure, capaç de combinar aspectes com la ràbia, la vulnerabilitat i l'ironia en una mateixa cançó. L'àlbum que escoltarem es tracta d'un àlbum intens i molt personal que es mou entre el rock alternatiu i el pop dels anys 90. A dins hi trobem cançons carregades d'energia i d'altres més introspectives que exploren temes com les relacions, la identitat o les contradiccions emocionals. Tot plegat dona forma a un disc honest i contundent que es pot escoltar des de moltes perspectives i que continua connectant amb el públic dècades després de la seva publicació l'any 1995. Avui a Calidoscòpia repassarem les cançons d'aquest àlbum i en parlarem descobrint què hi ha darrere de cada tema i com s'integra en el conjunt. Comencem, doncs, aquest viatge musical per Jagged Little Pill. It's like...

Per començar, i com sempre, repassem qui és la nostra cantant d'avui. L'Alanis Morissette va néixer l'any 1974 a Ottawa, a Canadà, i des de ben jove ja va mostrar interès per la música. Amb només 10 anys ja escrivia cançons i a principis dels 90 va iniciar la seva carrera amb dos discos pop molt marcats per l'estètica comercial d'aquella època. Tot i tenir cert èxit al Canadà, el seu país d'origen, aquella primera etapa quedava lluny de l'estil que acabaria definint-la i que la convertiria en una figura clau de la música internacional. El seu gran punt d'inflexió arriba amb el disc Jagged Little Pill, publicat l'any 1995, i és un disc que suposa un canvi radical tant en el so com en l'actitud. Deixa enrere el pop més lleuger i aposta per un estil més cru i directe amb influències del rock alternatiu. Les lletres, carregades d'emoció, sinceritat i fins i tot ràbia, connecten amb tota una generació, especialment amb joves que veien reflectides les seves pròpies experiències en cançons com You Are Now o Ironic. Aquest àlbum no només va ser un èxit comercial enorme, sinó que també va tenir un impacte cultural molt important. Va ajudar a redefinir el paper de les dones dins del rock dels anys 90 i va consolidar a Morissette com una veu única capaç de parlar sense filtres sobre sentiments complexos. Jagged Little Pill es manté avui com un disc icònic tant per la seva energia com per la seva honestedat i continua sent una referència imprescindible del seu temps. I després d'aquesta introducció, entrem de ple en matèria amb el primer tema del disc, una declaració d'intencions clara del que ens espera. Amb una energia directa i una actitud gairebé desafiant, aquesta cançó ja ens mostra el to sincer i sense filtres que marcarà tot aquest àlbum. Escoltem All I Really Want.

Això era All I Really Want, una obertura que funciona com un manifest des del primer segon que l'escoltem. Musicalment parlant, ja trobem aquesta base més de rock alternatiu o pop-rock amb tocs melòdics que anirà apareixent al llarg de tot el disc. A nivell de lletra, el tema juga amb la contradicció entre el que volem i el que realment necessitem, amb una certa ironia i també una frustració. És una porta d'entrada perfecta a l'univers emocional de l'àlbum i ens prepara per tot el que vindrà a continuació. Continuem avançant dins de Jagged Little Pill amb una de les cançons que va consolidar definitivament l'èxit d'Alanis Morissette. Hand in my pocket és el tema al que ara farem play i que va ser el segon disc i que va ser el segon single del disc i va tenir un paper clau a l'hora de donar-la a conèixer a nivell internacional. Després de l'impacte inicial de You Are a Now, el seu primer single, aquest tema mostrava una altra cara seva més reflexiva però igualment directa. Amb un to aparentment més lleuger, però amb una lletra plena de contradiccions i matisos, la cançó encapsula molt bé l'esperit del disc, acceptar la complexitat de la vida sense necessitat de donar respostes absolutes.

Hand in My Pocket es converteix en una peça central dins d'aquest disc, precisament per aquesta construcció basada en termes oposats, que no busca resoldre, sinó sostenir-se. Hi ha un fragment molt significatiu en què la nostra cantant repeteix idees com I'm broke but I'm happy o I'm sad but I'm laughing. El que està fent aquí és desmuntar la idea de que les emocions han de ser coherents o lineals. La cançó insisteix en que es pot viure en múltiples estats alhora i que aquesta ambivalència no és un error, sinó una condició humana. En entrevistes en aquella època, Morissette explicava que el tema neix d'una voluntat molt concreta, la de deixar de buscar definicions rígides d'un mateix. Ella mateixa parlava sovint del fet que, en aquell moment de la seva vida, se sentia en transició constant, sense una identitat fixa després del canvi radical de la seva carrera. També destacava que moltes de les pressions que havia viscut com a artista jove li havien imposat una idea de coherència que no encaixava amb la seva experiència real. I amb aquesta idea de contradiccions i mirades múltiples que ens deixa Hand in My Pocket, avancem cap a una de les cançons més reconeixibles de tot el disc i també de la dècada. Ironic es va convertir en el tercer gran single de l'àlbum i en un dels temes que va acabar d'impulsar definitivament la projecció internacional de la canadenca.

Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès manté el seu compromís amb la igualtat com a pilar democràtic i ha aprovat aquest dilluns el quart Pla Estratègic d'Igualtat de Gènere, un pla que s'ha construït amb la voluntat de continuar creant una ciutat feminista, segura i cuidadora. Amb l'aprovació del quart

0: pla, el consistori fa un salt qualitatiu respecte dels plans anteriors i incorpora una perspectiva transversal que compta amb la mirada de les dones en totes les accions municipals. Estela Mas, regidora de Feminisme a l'Ajuntament de Mollet, ha explicat que l'objectiu és avançar cap a la igualtat efectiva entre homes i dones.
1: L'objectiu és clar, avançar cap a la igualtat efectiva amb un enfocament feminista transversal i basat en els drets humans, que tot això ja ho tenim escrit, tenim hem arribat a vegades no, a una societat, a una igualitat legislativa, però social no. Per tant, tot això ho basem en lleis que es basen i fundamenten en els drets humans.
0: Amb un àmbit d'actuació centrat en totes les dimensions socials, econòmiques i urbanes de Mollet, el quart pla d'igualtat aposta per una igualtat formal en tots els àmbits i que les dones deixin d'estar condicionades per estructures invisibles. I també us informem que l'augment de persones migrants en situació administrativa irregular ha tornat a posar el focus en els processos de regularització a Espanya, especialment en un context marcat per canvis normatius i saturació dels serveis públics. En aquest context ha guanyat protagonisme l'anomenat document de vulnerabilitat, un informe elaborat habitualment pels serveis socials municipals que acredita la situació de risc o exclusió social d'una persona. Davant d'aquest fet, des de l'Ajuntament de Mollet, han organitzat diverses sessions informatives sobre aquest procés de regularització.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: Som Terra, un programa de ràdio que ofereix una visió transversal del sector primari sense estereotips, perquè només som capaços d'estimar allò que coneixem perquè només coneixem allò que ens ensenyen. Som Terra, cada dimarts a 4:15 de la tarda i reemissió dissabtes a partir de les 3.
2: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.

I seguim avançant en aquest recorregut per Jagged Little Pill, un disc que ens continua portant per diferents estats emocionals sense perdre mai intensitat ni coherència interna. A nivell temàtic, el treball d'Alanis Morissette gira constantment al voltant de les relacions personals, la identitat i les ferides emocionals, però sempre des d'una mirada molt directa. Hi trobem ràbia, ironia, vulnerabilitat i també moments de lucidesa inesperada. És un disc que no busca agradar a tothom, sinó explicar experiències reals amb totes les seves contradiccions. Durant el seu inici, a principis dels anys 90, Morissette va publicar dos discos amb un registre més pop comercial i enfocat a un públic canadenc més adolescent. Aquella etapa la mostrava com un artista emergent, però encara molt lluny de la intensitat emocional i la llibertat creativa que la caracteritzarien després. El seu tercer disc, aquest més pop-rock que estem escoltant, ens mostra una actitud més original i directa de la nostra cantant. I entre totes aquestes peces que hi ha al disc, n'hi ha una que va ser un autèntic punt d'inflexió en aquell moment, un d'aquells temes que no només defineixen un disc, sinó també una etapa sencera de la música dels anys 90, i es titula You Oughta Know, una cançó que explota des del primer segon, carregada d'una energia crua i d'una ràbia emocional que va sorprendre en el moment de la seva publicació. És una confessió sense filtres sobre una ruptura dolorosa, sobre la traïció i sobre la necessitat de donar veu a tot allò que habitualment es queda dins. Escoltem You Oughta Know.

You Are a Now és probablement el punt de ruptura definitiu de Jagged Little Pill, el moment en què Alanis deixa clar que aquest no és un disc de pop convencional, sinó una descàrrega ben emocional. A nivell de lletra, el tema és una resposta directa i punyent a una ruptura sentimental marcada per la traïció i el desplaçament emocional. En entrevistes i declaracions posteriors, Morissette ha explicat que la cançó estava inspirada en una experiència personal, tot i que mai va entrar en detalls explícits sobre la identitat de la persona a qui anava dirigida. En el moment de la seva publicació i sent el primer single que es va treure, aquesta honestedat tan crua va ser percebuda com a trencadora dins del pop mainstream, especialment perquè venia d'un artista jove que venia d'una etapa completament diferent. Després d'aquesta explosió emocional que ens deixa You Are a Now, el disc continua aprofundint en les relacions de poder i les dinàmiques personals amb un to igualment directe, però encara més crític. Right Through You ens porta cap a una altra cara d'Alanis, on la mirada es desplaça cap a les experiències de manipulació i incomoditat dins del món adult i especialment dins de la indústria i les relacions de poder.

La lletra Right Through You descriu amb molta precisió situacions d'objectificació i de condescendència que la nostra canadenca va viure en els seus primers contactes amb la indústria musical, sobretot en reunions on la seva presència quedava gairebé ignorada. En entrevistes, Morissette ha explicat que la cançó neix d'aquesta acumulació de moments en què se sentia infravalorada per part d'homes dins del negoci musical i en entorns professionals. De fet, molts artistes després d'ella ja han fet temes que denuncien aquest menyspreu cap a ells. Després d'aquesta mirada tan crítica a les dinàmiques de poder, el disc continua explorant les contradiccions personals amb una peça que porta el focus cap a l'interior, cap a la manera com ens relacionem amb nosaltres mateixos. Les cançons d'aquest tercer àlbum van néixer en un període relativament curt, després del canvi radical que va portar la nostra cantant a deixar enrere el seu anterior estil i començar una etapa completament nova a nivell creatiu i espontani, juntament amb el productor i coautor Glenn Ballard. En aquest context, Not the Doctor reflecteix molt bé aquesta filosofia de treball on no hi ha filtres, sinó un pensament en brut que es converteix en cançó. Escoltem-la com sona.

Això que sentíem era Not the Doctor, un tema on el focus es centra en aquelles dinàmiques de dependència afectiva i en la confusió entre amor i necessitat. Després d'aquest recorregut per relacions, contradiccions i mirades molt diferents sobre un mateix, el disc continua obrint-se cap a una altra dimensió emocional amb Wake Up, una cançó que reforça la idea de despertar no només literal, sinó també emocional i vital. Wake Up ens ajuda a entendre aquest projecte musical com una evolució constant on no hi ha resposta tancada, sinó una successió de moments de consciència, dubte i presa de decisió. És un disc que parla de créixer mentre es viu, de qüestionar-se mentre s'està dins de les situacions i de trobar sentit precisament en aquesta confusió. Donem pas i sentim Wake Up.

Wake Up és una de les peces més subtils però també més reveladores del conjunt, perquè tanca aquest recorregut emocional amb una mena de mirada desperta i conscient sobre tot el que s'ha anat explicant fins ara. Per tancar aquest capítol dedicat a Alanis Morissette, ens queda una de les seves cançons més enganyosament tranquil·les del conjunt i que porta per títol Perfect. A simple vista pot semblar més suau, però amaga una càrrega emocional molt més incòmoda del que la música deixa entreveure. Darrere d'aquesta aparent serenitat, la cançó parla de les expectatives familiars i del pes de voler complir constantment amb el que s'espera d'un mateix. Alanis Morissette hi retrata la relació entre una figura paterna i una filla en clau de pressió contínua. Ser perfecta per agradar, no decebre i no fallar. En el seu moment, la crítica va rebre el disc com una obra trencadora dins del pop-rock dels anys 90 i es va elogiar especialment la seva honestedat brutal, la capacitat de combinar melodies accessibles amb lletres emocionalment molt dures i la manera com Morissette havia sabut construir una veu pròpia en un panorama dominat per altres estètiques. Ella mateixa, en entrevistes, va explicar que Jagged Little Pill va néixer en un moment de gran intensitat personal, gairebé com una necessitat d'ordenar emocions més que no pas de construir un producte pensat per agradar. Amb tot això sobre la taula, ens acomiadem amb aquest últim tema que sintetitza una altra cara molt important del disc, la pressió de ser perfecta quan en realitat ningú ho és. Ens tornem a retrobar amb més música i més històries. Que vagi bé!

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula ceba. La ceba és una planta herbàcia de la família de les liliàcies, bulbosa, de tiges i fulles cilíndriques, fistuloses i flors blanques, agrupades en una umbel·la globulosa cultivada des de temps molt remots pels seus bulbs. Expliquen que les cebes s'han de plantar superficialment i per això es diu que les cebes han de sentir les campanes. Sabíeu que també la ceba és el tros de camisa o de roba blanca interior que surt per l'obertura dels pantalons? Curiositats. Sabeu què vol dir quina ceba li fa coure els ulls? Vol dir de què es plany. Quina ceba li fa coure els ulls si té tot el que pot desitjar? Per ceba també entenem una dèria excessiva. Se li ha ficat la ceba de l'art al cap i no té res d'artista. Ser de la ceba, en canvi, té el significat de ser catalanista convençut. Ser ceballut és ser maniàtic amb idees fixes, que no és pas el mateix que ser un ceballot, és a dir, una persona beneita o curta d'enteniment. Coneixeu el refrany «Qui no té un all té una ceba»? Vol dir que ningú és perfecte i que qui no té un mal en té un altre. O tenir més corfolls que una ceba? Es diu de qui porta moltes peces de roba, d'aquella persona que actua o parla amagant més del que manifesta, o també es diu de la persona difícil d'entendre. I és que ja ho diuen, que son pare ceba, sa mare grill, què farà el fill? Doncs generalment els fills surten com els pares. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Picalletres. Presenta Tina Forest.
1: Família, com va? Què? Preparats per jugar? A punt per un nou Picalletres? Als estudis de la xarxa de comunicació local ja tenim el cap a la feina per no badar gaire en els pròxims minuts. Els qui segur que intentaran no badar són els participants d'avui, que deuen estar neguitosos per començar ja. A veure com es desenvolupa el programa d'avui i si aconsegueixen un bon grapat de punts que els classifiqui el nostre Picarrànquing. D'aquí una estona ho sabrem. Vinga, coneguem els nostres protagonistes. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a l'Ametlla de Mar i cap a Castellar del Vallès.
0: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
1: Contactem amb Francesc Callau, que ens parla des de la Cala Ràdio a l'Ametlla de Mar. Francesc, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Efectivament, bon dia i una abraçada des de l'Ametlla de Mar. Concursen en representació de l'Institut Candelera. I si et sembla que es presentin ells mateixos, poder?
1: I tant.
3: Hola, em dic Arnau Sota i tinc moltes ganes de començar.
4: Hola, sóc Ares i també tinc moltes ganes de començar.
5: Hola, sóc Jan i tinc moltes ganes de participar.
1: Doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants. Que tingueu molta sort. Ara anem cap a Ràdio Castellà, de Castellà del Vallès. Com va, Carlos Lecegui?
6: Doncs molt bona, Tina. Doncs aquí estem, a l'estudi de Ràdio Castellà, amb uns alumnes que acaben d'arribar de l'Institut Escola Sant Esteve.
1: Doncs vinga, que es presentin ells mateixos, també.
7: Bon dia, jo em dic Miquel i, sobretot, m'agrada jugar a futbol.
8: Hola, em dic Martina i m'agrada tocar el piano.
9: Hola, em dic Nora i m'agrada el teatre.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I qui no es pot permetre badar gaire també és la nostra benvolguda Jurat. Jo de vegades penso que no podria posar-me a la seva pell. Hola, Jurat, tot a punt?
10: Sí, Tina, tot a lloc. Bé, estic bé, encara que pugui semblar que sóc una intel·ligència artificial, no ho sóc, eh? En alguna ocasió puc cometre algun error, com la intel·ligència artificial, també. Espero que avui no sigui el dia. Sort, concursants, molts ànims, comencem?
1: Estic segura que els concursants demostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. I abans de començar amb les proves, però recordem el Picarrànquing. Jurat, qui són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Picarrànquing.
10: En quarta posició tenim amb 5.400 punts el Col·legi La Presentació de Reus. La tercera posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès amb 5.400 punts també. En segona posició hi ha l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. I encapçala el nostre Picarrànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
1: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
0: A lletrejar.
1: Iniciem el camí a poc amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres, i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut Candelera. Preparat, Arnau?
3: Sí.
1: Temps. Seguici.
3: S-E-G-U-I-C-I.
1: Succés.
3: S-U-C-C i amb accent tancat, S.
1: Mundial.
3: M-U-N-D-I-A-L.
1: Sofrir.
3: S-O-F-R-I-R.
1: Veïnat.
3: V-E i amb diàlisi N-A-T.
1: Tocador.
3: T-O-C-A-D-O-R.
1: Bastard.
3: B-A-S-T-A-R-D.
1: Capellà.
3: C-A-P-E-L-L amb accent.
1: Faringe.
3: F-E...
10: És una A.
1: Ares. Cordar.
11: C-O-R.
1: Doncs en aquest cas heu fet un total de 8 encerts que sumen 800 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Escola Sant Esteve. Preparat, Miquel?
7: Sí.
1: Temps. Maqueta.
7: M-A-Q-U-E-T-A.
1: Bestiar.
7: B-E-S-T-I amb accent.
10: Acabam A-R.
1: Martina. Escàs.
8: E-S-C amb accent S.
1: Traçar.
8: T-R-E.
10: És una A.
1: Nora. Mossa.
9: M-S.
10: T'has deixat la O.
1: Doncs en aquest cas heu fet 2 encerts que sumen 200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut Candelera. Les vostres paraules són les següents. Falda, papilla, canina.
12: Canina.
10: Incorrecte, rebot.
7: Creiem que és papilla.
10: Perfecte, correcte. En català, la menja, sobretot per les criatures petites, feta de farina de diversos cereals i d'aigua bullent i condimentada amb oli, sal o bé amb sucre, es diu farinetes, farro o també puré, però no papilla.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador, molt bé. Torna ara per vosaltres, també us dic les vostres 3 paraules. Són les següents. Penya, pudor, piropo.
7: Creiem que és piropo.
10: Correcte. En català, la paraula afalagadora que hom adreça a algú lluant els seus atractius es diu correctament floreta, flor, afalac, galanteria, però no pas piropo.
1: Doncs sumeu 200 punts més al vostre marcador. Passem a la següent prova. Tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Candelera. Vinga, Ares, és el teu torn. Temps. Cantaire.
4: C-A-N-T-A-I-R-E.
1: Passivitat.
4: P-A-S-A-B.
10: Dues S's I.
1: Jan, tangible.
7: T-A-N-G-I-A-B.
10: És una B, has dit una A que no hi ha.
1: Arnau, insòlites.
3: I-N-S-O amb accent obert. L-I-T-E-S.
1: Transistor.
3: T-R-A-N-S-I-S-T-O-R.
1: Memorial.
3: M-E-M-O-R-I-A-L.
1: Alterades.
3: A-L-T-E-R-A-D-E-S.
1: Traumàtic.
3: T-R-A-U-M-A-T-I-C.
1: Aquesta última no ha entrat, però heu fet un total de 5 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. Moltes felicitats i és el torn ara de l'IE Sant Esteve. Preparada, Martina?
7: Sí.
1: Temps. Peculiar.
7: P-E-C-U-L-I-A-R.
1: Catàstrofe.
7: C-A-T-A amb accent S-O.
10: Hi va una T.
1: Nora. Presumits.
9: P-R-S.
10: I bona E.
1: Miquel. Infal·lible.
7: I-N-F-A-L-I-B-L
10: geminada.
1: Doncs en aquesta ocasió heu fet un encert que suma 200 punts al vostre marcador. I és el moment ara de saber com van els marcadors en general. Jurat, t'escoltem.
10: En aquests moments les puntuacions són les següents. L'Institut Candelera de l'Ametlla de Mar té acumulats 1.800 punts. I l'Institut Escola Sant Esteve de Castellà del Vallès en té un total de 800.
1: Doncs aquest és el recompte general a hores d'ara, però el picalletres no perd ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap a Girona, ciutat de la Jules, nom artístic de la Júlia Casadevall, compositora i cantant. Amb 17 anys es va popularitzar les xarxes socials TikTok i Instagram amb la seva primera cançó, Tant de bo no t'hagués conegut, produïda per Marc Gelabert, Gela. Amb un estil que mescla l'indie pop i l'urbà, Jules és una de les noves veus del panorama musical català. Avui escoltarem Papallones, que és la nova versió de Tant de bo no t'hagués conegut, regravada i polida, que camina per les inquietuds i les incerteses dels primers amors. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem les Papallones de la Jules.

0: i les papallones de l'amor. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Candelera. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Com li fan sentir el cor a la protagonista de la cançó?
2: Desubicat.
3: Molt rebé, correcte, escoltem-ho.
4: Em fa sentir el cor desubicat.
0: Molt bé, doncs sumeu 200 punts al vostre marcador. Ara és el torn de Lia Sant Esteve. També el mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és... Què li han dit que tard o d'hora arribarà?
5: L'amor de la seva vida.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Ja m'han dit que tard o d'hora el meu amor arribarà.
0: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar. La prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més complexes i llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Candelera. Endavant, Jan. Temps. Musicalitat.
6: M-U-S-I-C-U...
3: C, no C.
0: Arnau. Expectorant.
7: E-X-P-E-C-T-U...
3: C, no C.
0: Ares. Escolàstica.
8: E-S-C-U-L...
3: És una O, no una U.
0: Doncs en aquest cas no heu fet cap encert, per tant no sumeu cap punt al vostre marcador, però no us desanimeu, que encara queda una altra prova per intentar sumar una miqueta més. És el torn ara de Lia Sant Esteve. Preparada en hora? Temps. Embriagador.
9: E. A.
3: És una M.
0: Miquel. Aiguabarreig.
5: A-I-G-U-A-B... A, doble R, E, I, G.
0: Contrarrestés.
5: C, O, N, T, R, A, doble R.
3: Una sola R.
0: Martina, amistosament.
10: A, M, I, S, T, O, S, A, M, E, N, T.
0: Il·lustració.
10: I la geminada U S T R A C I O amb accent tancat.
0: Eventualitat.
5: Ja està.
0: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts i sumeu 900 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: Som-hi, doncs. L'Institut Candelera de l'Ametlla de Mar ha aconseguit fins ara 2.000 punts i l'Institut Escola Sant Esteve de Castellà del Vallès n'ha aconseguit 1.900.
0: Hi ha hagut una remuntada, aquí una mica, en aquests marcadors més ajustats que mai. Doncs amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts perquè teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació. I qui sap si conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, a les dues ràdios escollim els dos representants que faran el lletreig. Francesc Callau, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
11: Pel que pareix i pel que han escollit, serà l'Arnau.
0: Molt bé, doncs Arnau, representant de l'equip. Carlos Lecegui, Qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
2: Doncs aquí l'estudi 1 ha assenyalat tothom el Miquel.
0: Doncs el Miquel també serà el representant d'aquest equip. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Castellà. Carlos Lecegui, fins ara. Comença la prova a l'Institut Candelera. Estàs preparat, Arnau?
6: Sí.
0: Som-hi, doncs. Avui parlem de l'art de sobreposar en la música polifònica dues o més melodies independents i també del breu fragment de flabiol que es toca al final de la sardana. Tot això es diu contrapunt i és el substantiu a partir del qual es construeix la nostra megaparaula. La megaparaula d'avui és l'adjectiu contrapuntístic.
6: Contrapuntístic.
3: Endavant.
6: C-O-N...
3: Has dit C, és C.
0: Doncs en aquest cas no ha pogut ser, hem lletrejat la mega paraula incorrectament, però falta saber com ho ha fet l'altre equip. Molt bé, doncs ara serà el torn de l'IE Sant Esteve, per tant, desconnectem de la Cala Ràdio. Fins després, Francesc Callau.
11: Fins després.
0: IE Sant Esteve, sou a punt? Estàs preparat, Miquel?
10: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de música, concretament de la combinació, segons certes regles de superposició o simultaneïtat, de dues o més melodies diferents. D'això se'n diu contrapunt, i aquest és el substantiu a partir del qual construïm la nostra megaparaula. La megaparaula d'avui és l'adjectiu contrapuntístic.
5: Contrapuntístic.
3: Endavant.
5: C-O-N... T-R-A-P-U-N-T i amb accent S-T-I-C.
3: Ho sento molt, l'última lletra has dit C i és C.
0: Ostres, Miquel, gairebé, gairebé, no passa res. Ara descobrirem com ho ha fet també l'altre equip, si també ha fallat, com en el vostre cas, o si, pel contrari, l'ha encertat. Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i concursants. Ara sabreu com ha lletrejat la megaparaula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Francesc Callau, quants punts ha apostat el teu equip?
11: 1.000.

0: S'han equivocat en la pronúncia de la C. Hem dit tots dos grups C. El primer grup a l'inici, a la C inicial, i el segon equip a la C final. Vigilem, nois, aquesta C no és catalana. Ho sentim molt, eh?
1: Doncs després d'aquesta valoració només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
0: Les puntuacions finals són les següents. L'Institut Candelera de l'Ametlla de Mar ha aconseguit finalment 1.000 punts. I l'IE Sant Esteve de Castellà del Vallès es queda finalment amb 0 punts.
1: Doncs en aquest cas l'Institut Candelera és el guanyador del Picalletres d'avui. Enhorabona. Parlem amb ells. Francesc Callau, com esteu per aquí? Com està l'equip?
2: Bé, content, home. Estàvem expectants a veure què és el que havia passat a l'altre institut, precisament per aquestes errades que s'han donat en l'última part, però estan contents, com a mínim, per haver emportar-se la victòria avui, no?
1: Clar, l'important és venir aquí a gaudir, que és el que dèiem a l'inici fora d'antena, que és una cosa diferent al que estem acostumats a fer a la rutina. Nois i noies, parleu-me una mica, com heu vist el concurs, digueu-me.
3: Pues bé, ha sigut entretingut.
1: Sí? Quina és la prova que us ha costat més, a veure?
3: Trobo que la de la cançó.
1: Sí, és complicada aquesta, jo sempre ho dic. És la que jo veig més complexa. Però us ho he passat bé, no?
4: Sí.
1: Doncs això és l'important. Doncs moltíssimes gràcies. No em vull oblidar també de parlar amb l'IE Sant Esteve. Com esteu per aquí, Carlos Lecegui?
5: Doncs aquí em sembla que no s'oblidaran mai d'aquesta C.
1: Home.
5: Correctament. Doncs que aparen ells mateixos, Miquel, Martina, Nora, com heu vist?
6: Bé. Una mica difícil, però està bé.
4: Sí.
1: Bé, però en realitat és això, no? Un dia diferent, venir aquí a la ràdio, a passar-s'ho bé...
6: Sí.
1: Quina és la prova que us ha agradat més, en aquest cas?
4: Pues... No ho sé.
1: Cap!
4: No sé, o sigui... No sé.
1: I la que us ha costat més, què?
4: L'última... La
1: mega paraula.
4: Sí,
1: és que és complicada. Moltes lletres, una paraula molt llarga... Bé, no patiu. En tot cas, felicitar-vos a vosaltres també perquè heu fet una boníssima participació. I ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, com ha quedat tot plegat?
7: El Picarrànquing.
0: En quarta posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. En segona posició hi ha l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
1: Doncs aquest és el Picarrànquing al final del programa d'avui i ja només em queda acomiadar-me tant dels locutors com dels concursants. Francesc Callau, Carlos Lecegui i a tots els concursants del programa d'avui, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
2: Gràcies i una abraçada a la gent de Castellà, des de l'Ametlla de Mar també.
5: Una salutació també per l'Ametlla de Mar i gràcies, Tina.
1: A vosaltres, doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos, per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picarrànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat. Adeu!
7: Picalletres. A poc i bona lletra.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès ha posat en marxa el procés participatiu per elaborar el nou pla local d'habitatge, el document que marcarà les polítiques municipals en aquesta matèria durant els pròxims 6 anys fins al 2032. L'objectiu és disposar d'un full de ruta consensuat que permeti garantir que tothom qui vulgui pugui desenvolupar el seu projecte de vida a la ciutat. Abans de redactar-ho, el consistori ha habilitat al web municipal un qüestionari de 20 preguntes a través d'un procés participatiu per conèixer la percepció ciutadana sobre l'habitatge a Mollet del Vallès. Marina Escribano és regidora d'Habitatge.
1: És perquè avui ja a la pàgina web doncs, trobareu tant a l'espai de participació com a l'espai d'habitatge doncs, un apartat de pla local d'habitatge amb un qüestionari. Un qüestionari que té una vintena de preguntes, és un qüestionari que es fa online i on el que volem és doncs, poder copsar doncs les vivències, el coneixement, les opinions de la ciutadania de Mollet. Per tant, aquest qüestionari és obert absolutament a tothom. Intentarem doncs, fer una difusió gran perquè ens pugui resultar un mostreig important.
0: Entre d'altres, es pregunten al document quina és la situació de cada família respecte a l'habitatge, quin barri viuen, quina edat tenen, per què volen quedar-se a viure a Mollet o quina opció prefereixen per emancipar-se. I en l'àmbit cultural, us informem que els gegants del Vallès Oriental prenen vida gràcies a un llibre impulsat pel fotògraf, realitzador audiovisual i editor Mariano Pagès. A través del projecte Gegants del Vallès Oriental descobrim la història d'una 70ena de gegants de la comarca i que pretén ser un element de memòria cultural i social d'uns personatges que carreguen un pes històric en cada municipi. Del total dels gegants del Vallès Oriental s'ha fet una selecció de 70, els quals són representatius de tots els municipis que conformen la comarca. Com a tret significatiu, Mariano Pagès ha destacat que hi ha pobles que actualment són purament urbans, però continuen arrelats a la pagesia a través de les figures dels seus gegants.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
2: Sí, on el puc escoltar?
1: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro amb el suport del servei tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui farem una poetessa local, no ben bé, no exactament d'aquí. Es diu Carme López Arias i va néixer a Tarragona, però ella mateixa diu que té sang de Barcelona, de Sant Antolí, de Tales i de Santa Cruz de Palma. És diplomada en graduat social i col·labora amb moltes associacions literàries. Ha publicat és coautora d'alguns llibres i, a més, com a poemaris, n'ha publicat 4, com per exemple Versant en femení o El Boulevard Insomni. Avui tenim en les mans un llibre que no és un poemari d'ella soles, és un poemari col·lectiu. Ja vam fer un altre dels poetes dies enrere, fa unes setmanes. El llibre es diu Transversos. I aquest és, com dic, és el segon poeta d'aquest llibre que fem. Començarem per un poema que porta per títol Soc dona. Mil cops més forta, si en la feblesa em voleu. Tan rebel com immortal la causa. Cap amor doblega i tot amor referma. Alço el cap. Ulls són cel, en mirada neta. Soc dona. La vida és en mi.

Dones. Eren dones magnífiques, les que volaven sense vent, les que miraven fit a fit, sense enlluernar-se, les que, en la imatge, es perfilaven sense crosses ni estrafolaris guarniments, les que donaven la mà sense orgulls ni pors, tret, potser, després el de Sencís. Eren les dones apassionades. El seu lema, el desig de sentir amb els mots per bandera i un mocador al pit. Eren d'aigua i foc, de lluna i sol, amb pors, sí, amb olor de terra i flor. No cal l'arbre que només vol ser ombra i prou.

sense xarot. Escric sense xarot a cada pas que faig, com qui cerca descriure un instant que no tornarà. Copso que no he de ser-hi, encara que sembli que he d'estar en la falsedat de la imatge que se'm retorna. Vine, diu l'univers, davant tothom, mentre a la rereguarda hi ha un punt negre amb un no darrere d'un somriure de jòquer. L'aposta ha pujat al límit i jo, valenta, em retiro a la meva victòria.

la revolta. Hi ha un procés íntim de revolta en recuperar el jo perdut, en la voràgina dels fets que t'han devorat. És la batalla que hauràs d'emprendre amb contundent exigència per no defallir. Abans, hauràs de recuperar l'autoestima per estimar-te encara més i omplir-te de tu, per retroalimentar-te i no menester res forar. Ets en tu i en tu hi ets, en aquest estat intrínsec. És quan l'univers t'escolta i tu el sents. Des de l'enlleugeresa de l'ànima, hom alça el vol.

En el poema següent surt la paraula sems, que vol dir sec. Escric. I és en aquest full blanc, on no hi vull posar res, que escric. Millor hauria estat deixar-lo en blanc, o potser estripar-ho tot, com d'antuvi, i tornar al no-res. Aquest full en blanc escup mots que ja no vull, com a sagetes emmetzinades a mort certa, com tots els petons no donats, com el tacte de galta a mà que crema, com els mots sems cercant gotims de rosada, d'una albada freda, en cada vers, un record a la tinta vessada al poema, de cor a mà, de mà a cor, tacant el llenç uterí de tant desig de vida, gestat amorosidament sense part. Escric per donar a llum, endinsada en la tenebra del dubte existencial, cercant la veritat esvaïdora dels monstres, devoradors de certeses que m'ensorren.

No és l'hora. No és l'hora, no encara, de perdre el senderi ni de clocar els ulls per rendició. Hi ha un ventet que m'empeny i s'ha fet huracà, mantenint-me dreta, obligant el pes d'aquest repte que se'm faci lleuger uns dies més. El cor em demana afluixar la cuirassa i el sanglot a la gola prega l'esclat, alliberant el bram punyent parit en silenci. La llevadora argentada és l'hereva del mar revoltat. En aquesta foscor que, plena de llum, sap dels versos on mai ningú ens trobarà.

Som misteri. Per tota la poesia que vam callar, perquè ningú ens la pogués prendre, salvaguardant que tanta estima no fos font d'enveges, prou bé vam assolir-lo. Encara som misteri en el vers que no s'ha dit.

Explica'm com n'és el moment, el tast, el fet d'omplir el forat amb regust d'altres noms. Sentir la glòria fabricada a cops deixada amb guant blanc per brillar amb la llum furtada. Lluir apagant els fanals a pedrades. Quina mena de mèrit té? Danso sota l'aixopluc dels astres que ningú em pot prendre i la llum, inaccessible, la porto al de dins.

un temps malentès. I ara que et perdo vida, m'encoratge la salvassada al límit d'un suïcidi pactat. Em recargolo davant la soga i trenco el relat que no vull apamant instants de glòria, afermant el pas a terra. Respiro, miro i em sé en tot allò que sóc, albirant un horitzó fatídic que enderrocaré, i brollaran les flors entre els versos muts que vestiré amb veu i lletra, amb el just encís d'un temps malentès.

Ara sentirem el començament de la sinfonia de Jan Sibelius, que porta per títol Finlàndia. És una sinfonia que en el seu moment va ajudar molt al país de Finlàndia a consolidar-se com a nació. La sentirem tocada per la Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.

Bé, doncs, continuem amb els poemes de Carme López Arias del llibre Transversos. Llegim ara un poema que porta per títol La síndrome d'Estocolm. Revisc cadascun dels somriures, atrapat, hoste de la imatge agosarada que miro amb la síndrome d'Estocolm. Prova fefaent de l'oblit no assumit, de la incandescent revolta avortada. M'agombolo a sota de la capa mortal que se'm dona i no puc més que sentir la miserable estupidesa del silenci mut. Obro els ulls en aquesta foscor i quelcom adormit s'il·lumina, tot volent donar-me la mà. És el temps que no passa, projectat al de dins d'un malson que vaig entestar-me a fer-lo bonic.

respostes. No serà pas l'absència qui parli de nosaltres, ni l'horitzó més rogenc serà el nostre niu. Un silenci aclaparador ens mena als confins d'allò mai dit en un clam mut. En l'ofec dels sospirs, en pensar-nos dins el batec sinuós del plaer donat, que ens retorna a l'idíl·lic paratge que, gelós, ens reté. Et sento encara estremit, el galop agosarat de la follia que vas injectar-me en vena i cap antídot va poder apaivagar. Hostes, viatgem en l'orgasme temporal de les nostres existències.

teu brogit. Mullada de tu, et penso. El brogit em cridava i jo, feréstega, m'he submergit en el teu reclam. Banyada de tu, sota el mantell dels estels, en màgica calarra, només he sentit el meu nom. Tu volies sentir-me només a mi, i jo no volia sentir més que el teu brogit.

fratricida. Sona el silenci de la trucada que em fas cada dia. Res a dir, res a compartir, tot havent i tant. I parlem de tot, enmudits per una abismal indiferència, on et sé fent-me mal. Els extrems del fil, un oblit i un record.

la novació. M'he llançat a l'abisme de l'alegria perduda per oblidar-la o, potser, confiar que el descens vertiginós desintegri l'adjectiu i revifi el mot. Incandescent, penetraré l'harmoniosa atmosfera del renovat planeta del qual no fujo, tot cremant allò que m'ha negat, i reviscolaré com la losa que mai em va deixar.

el teu jo. El subtil pas al buit on et trobes, entre com t'hauries de sentir segons els cànons establerts i com et sents realment, hi ha una franja incompresa on habita el teu jo despullat. És allà on et trobes amb la poesia que no fa més que mostrar-te la teva crua realitat. On realment hi som, és en l'oníric paisatge prohibit.

Avui és un ahir. Avui toca fer el dol que no em pertoca. Tanco la capsa dels records i miraré com plora el mirall. Avui no és avui. És un ahir que l'onatge del desig no se'm va emportar. I desaré tot el meu sentir al poema que mai vaig escriure. La dolçor m'envaeix com un plogim de primavera i aquella innocència on sublimava el record restarà intacta per sempre. Com aquesta estima suau i tendra per allò que va néixer amb neguit i dolor. Avui cantaré una cançó amb els seus mots i despullada em lliuro a l'univers. Sense pau. Saber sense pau els meus dies en veure't tan lluny de mi. La nadura arrossegant els peus fins a la nafra incurable sota el somriure caigut. La finestra oberta dona pas a la llum on vius, cremant-me la poca grisor que em va quedar de tu.

mots roents. Si tens desig, dóna-me'l, i et dansaré fins a fer-me fruit a la teva boca. Endolcida de mi, la besaré, com a cada racó que desprèn la teva viril aroma. Saliva al camí del teu tòrax, succió lenta i suau, incitadora, pessigant allò arissat que ens enamora. Incansable fins al gemec, trauré del repòs el revoltat guerrer. Enervat, em posairàs quan, de boca terrosa, enfollida, et demani la teva empenta. El brillant lliscós rubí bategarà el ritme dels nostres dits, que es troben i es confonen com a llengües d'altres boques, mentre les nostres són plenes dels brams que, a la oïda, els mots roents ens provoquen.

Quan l'amor se'n va. Quan l'amor se'n va del tot i el mires i l'escoltes i encara el sents en aquella cançó, en aquell regust anisat, en un poema mal fet. Digues-me, estimat, en quin lloc és que encara hi som per vindre't a buscar?

Bé, doncs, fins aquí ha arribat el nostre combat dels poetes d'avui. Us recordo que l'hem dedicat a Carme López Arias, del seu llibre, bueno, d'un llibre col·lectiu que porta per títol Transversos. S'acaba el mes d'abril, esperem que enceteu el mes de maig amb alegria i que passeu, com sempre, molt bona setmana.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Una xifra que supera els 1.706 casos registrats durant el curs passat. Precisament avui es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar.
0: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: L'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els portés cap a Creta.
2: L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos.
0: I parlem del Pont de Maig, ja que en aquest cas molts treballadors han aprofitat per gaudir d'aquest cap de setmana llarg i des del sector turístic valoren positivament com està anant aquest pont, tot i que el temps avui no ha acompanyat gaire.
2: Precisament anem a donar un cop d'ull a la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí hem tingut ruixats localitzats sobretot a terres de l'Ebre i comarques de Tarragona. I a mesura que ha avançat el matí, aquestes precipitacions han abraçat a comarques de la Catalunya central i també de les comarques de Ponent. En general han deixat poques quantitats, excepte punts a la Costa Daurada, que hem registrat a Miami Platja més de 40 litres per metre quadrat. Però el matí en general ha estat molt ennuvolat amb alguna clariana que s'ha deixat veure a comarques de Girona i també de Barcelona. Aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir divendres. Amb prou feines passem dels 24 a 26 graus a l'interior i de cara a aquesta tarda haurem d'estar pendents una altra vegada dels ruixats que quedaran restringits sobretot al Pirineu i Prepirineu i Lleidatà. No esperem tampoc grans quantitats de precipitació i a la resta del territori català serà una tarda molt ennuvolada amb alguna clariana una altra vegada a les comarques de Girona i de Barcelona. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en successos, una última hora. Els Mossos informen que han detingut un home per la mort violenta d'una dona aquest matí a Esplugues de Llobregat. Seguirem ampliant aquesta informació segons ens arribi. I en altres notícies de successos, un motorista mort avui el dissabte al matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301 al Brull, a Osona. I en esports, el Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Abans d'acabar el curs actual, la xifra ja supera la de tot l'any passat. Precisament avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Ens amplia aquesta informació Carme De Fez.
5: La majoria de casos són de violència verbal o psicològica, però també el ciberassetjament creix, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. Cristina Gutiérrez-Leston és educadora emocional i directora de la granja Ability Training Center.
6: L'assetjament escolar està més, és més estable, sí, és a dir, no puja tant, però el ciberassetjament, aquest sí que puja una mitjana de 2 punts cada any, és a dir, bueno, és una nova eina, una nova zona de perill que, doncs, que no sabem molt com lidiar ni com tallar-la, no? Perquè d'alguna manera la finestra s'ha col·locat com dins de la pell, no? De les nostres fills i filles, i treure un mòbil a un adolescent doncs resulta doncs molt complicat, almenys de moment.
5: Els experts apunten que l'augment també respon a una millor detecció i aplicació de noves mesures. Tot i això, insisteixen que la clau és preventiva. Cal dotar els infants i els adolescents d'eines emocionals per evitar aquestes conductes.
6: Jo no crec que hi hagi nens o nenes que siguin dolentes en si. Cap nen és o per exemple, quan diuen, és un nen tòxic. No, la relació serà tòxica, perquè igual aquest nen en un altre context o en un altre nen o nena no, és molt maco. Llavors, a vegades sí que les relacions doncs, no ens entenem o no sabem. El problema en el fons que tenim és que som analfabets emocionals, no tenim competències emocionals. Ens costa regular, ens costa... O deixem la por que mani per nosaltres, o la ràbia que decideixi per nosaltres quan crido o faig o falto respecte a un company o a una altra persona. No entrenem l'empatia, ni tan sols en sabem què és l'empatia. És ponerse, diuen, és posar-se la sabata dels altres.
5: Les campanyes han ajudat a trencar el tabú i sensibilitzar, però els especialistes reclamen anar més enllà i incorporar l'educació emocional de forma pràctica a escoles i famílies per prevenir i abordar l'assetjament.
0: En aquesta línia, el curs passat, coincidint també amb la commemoració d'aquest mateix dia, Educació va confirmar que havia detectat més de 1.300 possibles casos d'assetjament.
2: El registre de violències contra l'alumnat també inclou una altra eina en la detecció de casos. Demanar ajuda a aquesta eina és la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes. Les funcions d'aquesta unitat de suport són atendre situacions de violència o demandes d'informació i orientació en aquest àmbit, assessorar i acompanyar les direccions dels centres i la resta de professionals per activar els protocols i prendre les decisions que s'escaiguin davant un possible cas, fer seguiment dels casos detectats i registrar-los, entre d'altres.
0: I seguim parlant, en aquest cas, en matèria educativa, i anem a l'Hospitalet de l'Infant, on l'Escola Val de l'Hort s'incorpora al projecte Pantalles amb Seny per fomentar l'ús responsable de les tecnologies.
2: L'Ajuntament impulsa aquesta iniciativa educativa per prevenir els riscos de l'ús excessiu de pantalles entre l'alumnat de 5è i 6è de Vandellòs. Des de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Maria Ribas.
3: L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha posat en marxa el projecte Pantalles amb Seny a l'Escola Val de l'Hort de Vandellòs. La Regidoria de Salut impulsa aquesta iniciativa amb l'objectiu de fomentar un ús responsable i saludable de les tecnologies digitals entre l'alumnat de 5è i 6è de primària. Bàrbara Mas, psicòloga municipal, ens ho explica.
7: Cada vegada tenen accés a les pantalles més jovenets. Llavors, primer de l'ESO potser ja arribem una mica tard. Quasi tots tenen mòbil a primer de l'ESO. Llavors hem cregut que 5è, i en aquest cas 5è i 6è aquí a Vandellòs, era molt útil poder-los ja transmetre certs valors de crítica en l'ús de les pantalles.
3: El programa vol prevenir els riscos associats de l'ús excessiu de pantalles i promoure el benestar emocional dels joves. La psicòloga Bàrbara Mas i la coordinadora del Departament de Salut, Rocío Delgado, condueixen les sessions. El projecte inclou tallers sobre autoestima, privacitat, influència digital, relacions a internet i gestió emocional. Les activitats combinen dinàmiques participatives, jocs interactius i espais de debat per facilitar la reflexió de l'alumnat. L'Ajuntament aposta així per crear espais de confiança a les aules i per ajudar els joves a adquirir hàbits digitals més saludables en el seu dia a dia.
0: I parlem de l'organització Open Arms, que ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió. I en aquest cas els està portant cap a la illa de Creta.
2: L'organització que donava suport logístic i sanitari a l'expedició ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i que cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos. Open Arms ha hagut d'assumir, doncs, el rescat en condicions meteorològiques molt adverses.
0: En paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que Saif Abukashek i Tiago Ávila ja han arribat a Israel i seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials del país hebreu.
2: També ha dit que rebran una visita consular. El ministeri israelià insisteix en un missatge a la xarxa social X que Abukashek és un presumpte membre d'una organització presumptament vinculada a Hamas i afegeix que Tiago Ávila, l'altre detingut, també opera amb aquest grup. Des de l'estat espanyol, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat que no es pot establir cap relació entre Abukashek i Hamas, tal com apunta Israel, i ha insistit que la detecció dels dos activistes és il·legal.
0: I obrim el bloc de successos ampliant-vos la informació d'aquesta última hora que ens arribava des d'Esplugues de Llobregat, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut a l'home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima.
2: Cap a les 11 d'aquest matí, el 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Allà mateix s'hi han desplaçat dotacions dels Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han localitzat posteriorment l'home a Barcelona i l'han detingut. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions.
0: I seguim en aquesta plana, ja que un motorista ha mort avui al migdia, al matí, disculpin, en un xoc frontal amb un cotxe a la B-5301 al Brull, a Osona.
2: Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. El conductor i únic ocupant de la moto ha perdut la vida, mentre que els dos ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 eren motoristes.
0: I la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir la matinada de divendres tres joves, un d'ells menors d'edat, per la seva participació en una baralla entre diverses persones al barri de Capon durant la festa major de la Universitat de Lleida.
2: Els arrestats tenen 17, 18 i 21 anys i van ser detinguts per un delicte de lesions. Els agents van ser alertats d'una baralla i, després d'identificar i entrevistar diverses persones, van arrestar els tres joves.
0: I aquest pont ha fet que molts treballadors aprofitessin per gaudir d'aquest cap de setmana llarg, i des del sector turístic valoren com està anant precisament l'ocupació.
2: Ahir, dia 1 de maig, es va tancar la temporada a l'estació d'esquí de Masella, l'única que es mantenia oberta després de Pasqua. Ha estat un hivern excepcional de nevades que els ha permès obrir un total de 157 dies. Tot un rècord, ens ho explica Norma Lebrero.
8: Esquiar en banyador i fer la transició entre la pista d'esquí i la platja. Així celebraven ahir a l'estació d'esquí de la Masella la fi de la temporada, la més llarga dels darrers anys. Han estat oberts des de finals de novembre fins l'1 de maig, amb més de mig milió de visitants i un hivern de nevades excepcionals.
9: Des de Masella acomiadem aquesta esplèndida temporada. Fins al novembre... Bon estiu a tothom.
8: A la platja justament han estat patint per les previsions del temps. No està sent un pont apoteòsic de sol, però a la Costa Brava diuen que molts establiments han fregat igualment el 100% d'ocupació. Judit Lloberol és gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre.
10: És segona residència, sobretot, i Francesc per proximitat. Sí que ja comença a haver més moviment de turista internacional, també pel clima, perquè ja fem més bon temps, ha sortit el sol i la gent ja té ganes de venir, però sobretot és més nacional, perquè és una festa d'aquí. I, per tant, hi ha establiments que ja m'han comunicat que estan un 100% d'ocupació i farem una mitja bona.
8: Com que és un pont curt, molts han optat per fer escapades de proximitat i pobles amb encant com Guimerà, que aquests dies rep persones d'arreu del territori.
11: Nosaltres estem passant el pont a Vallfogona, al balneari, i hem vingut a Guimerà perquè ens agrada, no és la primera vegada que venim. És un poble preciós, jo crec que és dels pobles més bonics de Catalunya.
8: A les comarques de Lleida hi ha zones on l'ocupació arriba al 80%.
0: I anem fins a Tarragona, on seguim repassant aquesta ocupació i on els hotelers de la zona allarguen la temporada d'estiu gràcies a aquest pont.
2: Els visitants tenen un perfil similar i arriben de zones properes, bàsicament de Catalunya. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
12: El pont del 1 de maig consolida el creixement sostingut del sector turístic a les comarques tarragonines. Aquest període festiu, considerat un avanç a la temporada d'estiu, es referma com un termòmetre clau del mercat. El president de l'Associació Hotelera de la província de Tarragona, Jordi Ferrer, ha explicat a Tarragona Ràdio que el protagonisme del turisme de proximitat reforça un model turístic més sostenible, diversificat i amb retorn directe a l'economia local. Assegura que aquest pont cau molt bé, que dilluns moltes escoles fan festa i que és molt comparable a la Setmana Santa.
13: Aquest pont cau molt bé. Com deies, el dilluns hi ha molts centres escolars que fan festa, per tant, la mitjana d'estades tenim estimat que sigui de 3 nits, amb la qual cosa és molt interessant tenir en compte que la Setmana Santa al final són 3-4 nits, també, no?
12: En aquests mesos anteriors a la campanya d'estiu, Tarragona es consolida, segons el sector hoteler, com una destinació competitiva més enllà de la temporada alta.
0: I com us dèiem, un dels principals destins aquests dies són les platges. I molts municipis ja estan fent treballs de reposició de sorra i millores a les platges, precisament per facilitar l'accés per la temporada de l'estiu.
2: A més, concretament, a Cubelles es suma a la llista de municipis on han instal·lat una prova pilot per evitar ofegaments durant tot l'any, fins i tot quan no està disponible el servei de socorrisme. Ens dona més detalls que era l'Àries.
14: Tot i que el dia no acompanya, les platges ja es comencen a preparar per afrontar la temporada de bany de l'estiu. Els treballs de reposició de sorra de les platges d'Empúries s'han enllestit en 2 setmanes, molt més aviat de les 6 previstes en un principi. Esperen que la sorra sigui més resilient i aguanti els embats del mar dels pròxims anys. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala.
15: A veure si l'espigó que tenim a Sant Martí d'Empúries fa l'efecte beneficiós o perjudicial per les platges d'Empúries. Fa molts anys que hi estem treballant, però hem d'anar fent passos amb la definició final d'aquesta zona perquè no és sostenible, diguéssim, aportar sorres cada pocs anys.
14: Per garantir la comoditat de tots els banyistes, l'Ajuntament de l'Ampolla ha adaptat diverses platges amb noves passarel·les, passamans dins l'aigua i s'ha renovat el passeig marítim. Una de les preocupacions a les platges és reduir el nombre d'ofegats. A Cubelles s'ha iniciat una prova pilot amb 3 taules que s'han col·locat en punts estratègics per dotar a la ciutadania una eina segura per actuar en casos d'emergència. Ramsès Martí és especialista en socorrisme i seguretat aquàtica.
16: Intentar ajudar amb seguretat davant d'incidents en medi aquàtic i elements que siguin fàcils d'ús, perquè malgrat el cercle salvavides el tenim molt interioritzat, no es pot nedar amb ell dins l'aigua i la gent no sabria què fer amb ell.
14: Entre els mesos de juny i agost de l'any passat, 20 persones van morir ofegades a Catalunya. Amb l'aplicació d'aquesta prova pilot, Cubella se suma a la llista de municipis on s'han instal·lat aquests dispositius, com Cambrils i el Pantà de la Vall de Núria.
0: I seguim parlant de turisme, però en aquest cas sobre les conseqüències d'aquest mateix, ja que l'augment de l'incivisme és present al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
2: Una tendència que, segons el director del parc, Joan Pijuan, ha augmentat en els darrers anys. Referent a la sobrefreqüentació que pateixen alguns espais, remarca que s'ha de fer educació ambiental i explicar que no es pot fer. Pijuan fa una crida a respectar l'entorn i poder tenir una visita de qualitat. Ens donen més detalls des d'Olot Televisió.
17: L'augment de persones que visiten espais naturals ha anat en augment des de la finalització de la pandèmia del coronavirus que va provocar el confinament de la societat. Després de no poder gaudir de l'aire lliure, de retruc també ha provocat que hagin augmentat les actituds incíviques, tal i com alguns ajuntaments ja han explicat en els darrers anys. Segons el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan, queda feina per fer en aquesta matèria i cal frenar aquestes actituds.
18: A partir de la pandèmia hi va haver hem notat un petit canvi cap a l'empitjorament, podríem dir, d'aquesta conscienciació. És evident que hi ha públic per tot, eh? Hi ha gent molt conscienciada, molt respectuosa, i sort en tenim d'aquesta gent. Però és veritat que moltes vegades fiquem el focus a les persones que no són tan respectuoses.
17: Els espais naturals de la Garrotxa cada vegada tenen més visitants i es fa una crida al respecte lluny de l'incivisme. En els propers mesos es viuran dies i setmanes d'alta freqüentació, especialment en zones com els Gorgs.
0: I obrim bloc cultural amb la 31a edició de la Fira del Vi de Falset, que se celebra durant aquest cap de setmana amb actes i tastos des del divendres 1 de maig fins a aquest diumenge. Precisament tenim en directe el company de Ràdio Falset, Jordi Soldevila. Com està anant aquesta segona jornada de la Fira?
19: Bon dia, doncs aquest segon dia de la 31a edició de la Fira del Vi i Mercat de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat continua funcionant i el públic ha continuat venint a la fira. Des d'ahir fins diumenge es poden tastar prop de 130 referències d'una 70a de cellers de la Déu Montsant i la denominació d'origen qualificada Priorat al Cor de Falset, però també en diferents cellers de la comarca. Tot i el cel ennuvolat i el risc de pluja, els visitants han omplert i omplen, com us dèiem, aquest matí el recinte firal. Des de l'organització esperen superar els 35.000 visitants durant els 3 dies de la fira.
0: Doncs esperem que acabeu de gaudir una molt bona fira i, sobretot, que us doni treva a aquesta possible pluja. I parlem de Ginestar, que ha engegat nova gira aquest divendres en el marc del festival Estrenes, amb la presentació del seu 5è treball. Gira tot igual, però diferent.
2: Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Júlia Serra Solsas han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona amb els temes del disc Més Ginesta, però també amb alguns dels seus himnes més coneguts com Tot el que ens queda, La meva sort o Només viure.
0: I seguim anant al mateix festival, en el festival Estrenes, ja que avui a les escales de la Catedral de Girona actuaran els Amics de les Arts.
2: El grup celebra l'inici de la seva gira dels seus 20 anys de trajectòria musical i el concert d'aquesta nit també té ja totes les entrades exaurides.
0: I ens anem fins a Penelles, a la Noguera, ja que la creativitat arriba un any més a aquest municipi en una nova edició del Gargar Festival de Murals i d'Art Rural.
2: El certamen de referència d'art mural contemporani reuneix fins aquest diumenge 10 artistes nacionals i internacionals per transformar els carrers en un espai de cultura i denúncia social amb projectes artístics que destaquen per la seva diversitat de llenguatges. Així, professionals de l'art mural han plasmat la importància de la figura femenina al camp i l'entorn rural, així com la necessitat de tenir cura del medi ambient i els animals.
0: Són les 2:20, moment de conèixer l'actualitat esportiva del nostre país.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna.
2: Els blaugranes amb Rafinha, Marc Bernal i Christensen de nou a la convocatòria seran campions si guanyen el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no és capaç de guanyar a l'Espanyol a l'RCD Stadium. Els blancs, com diem, s'enfronten a un Espanyol molt necessitat de guanyar i que comença a fer números per a no complicar-se molt la permanència.
0: Qui s'ha complicat la vida és el Girona, que va caure a Montilivi contra el Mallorca per 0-1.
2: Els gironins van perdre 3 punts vitals per la lluita per la permanència. L'equip de Michel ara està a 4 punts per sobre del descens, però encadena 3 derrotes consecutives. Queda restant encara el que passi a la resta de la jornada.
0: I anem a la primera federació masculina, on l'Europa guanya per la mínima a casa de l'Alcorcón. Els escapulats segueixen amb opcions a disputar el play-off d'ascens. A l'Europa li queden 3 finals per aconseguir l'objectiu de disputar-se pujar a segona divisió. I l'altre equip que té l'obligació de guanyar, però en aquest cas per no acabar en posicions de descens, és el Nàstic de Tarragona.
2: Jugar avui contra el ja descendit Sevilla B a partir d'un 4:45 al nou estadi Costa Daurada. Ens donen tots els detalls de la prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
20: El Nàstic davant la primera de les 4 finals que li queden per salvar la categoria. Els tarragonins reuen aquesta tarda al nou estadi Costa Daurada, un Sevilla Atlético que ja ha perdut la categoria, però que això segurament encara el pot fer més perillós, ja que no juga res. El Nàstic arriba al partit després de 2 derrotes seguides, coincident amb els 2 partits seguits fora de casa i de caure en places de descens a segona federació. Són 6 les derrotes acumulades en les 9 darreres jornades de Lliga. Els de Pablo Alfaro volen aprofitar els números com a local. Des de la seva arribada a la banqueta, havent sumat 7 dels 9 punts jugats. El defensa del Nàstic, Moy Delgado, preveu un partit davant del filial del Sevilla d'anada i tornada i on ells s'han d'imposar el rival.
21: I el partit de Marbella també, en teoria, debería haber estado ganado, ¿no? Al final aquí cualquier equipo te puede ganar, pero nosotros haciendo las cosas bien creo que podemos conseguir los 3 puntos y es lo que tenemos que pensar. Salir con muchas ganas desde el minuto 1 hasta el minuto 100, que es lo que suele durar un partido.
20: Pel partit d'aquesta tarda, Pablo Alfaro recupera els sancionats Òscar Sanz i Mangel.
2: I demà, 6:45, serà el torn del Sabadell, que haurà de defensar el liderat al camp del Múrcia.
0: En futbol femení, a la Lliga F, avui ha jugat el Badalona Women, que ha rebut a l'Atlètic Club de Palamós. Tenim en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Joan García. Bon dia, com ha anat aquest partit?
22: Bon dia, doncs males notícies pel Badalona Women, que perd el seu tercer partit consecutiu. Ho va fer fa 2 setmanes contra el Barça, la passada contra l'Atlètic de Madrid, i aquesta ha caigut també contra l'Atlètic de Bilbao. En un moment que deia Marc Ballester, la prèvia del partit, que seria clau perquè l'equip, tot i ja tenir la salvació a la butxaca, volia quedar per sobre de les basques, no ha estat possible, perquè l'Atlètic Club ha estat molt superior, sobretot a través d'una pressió que no ha permès fins als últims 10 minuts de partit, on el Badalona Women sí que s'ha volcat en atac, passar aquesta pressió i, per tant, poder construir jugades d'atac. Per tant, el partit ha quedat 0-1, amb un gol solitari d'Ani Azcona, que al minut 35 s'ha avançat al marcador i a partir d'aquí no ha estat capaç el Badalona Women de reaccionar. Tot i així, als instants finals ha tingut una ocasió claríssima Estefania Benini, que ha salvat la defensa de l'Atlètic de Bilbao a la línia de gol. Per tant, des que s'han salvat, les jugadores han baixat una mica les prestacions. Els últims partits no ha sortit les coses com pretenia Marc Ballester. En queden 3 per endavant per intentar arreglar-ho i acabar la Lliga amb millors sensacions. La setmana vinent, derbi català contra l'Espanyol, d'aquí a 2 setmanes al Real Madrid i l'última jornada per tancar la Lliga contra el Levante.
0: Doncs moltes gràcies, John, per aquesta crònica i repassem la resta de resultats de la jornada.
2: I és que ahir va ser el torn també de l'Espanyol, que va perdre contra la Lama per 3-1. Dimecres el Barça juga al Johan Cruyff contra el Llevant, però abans recordem que les de Pere Romeu tenen una cita al Camp Nou contra el Bayern de Múnich en les semifinals de la Champions.

0: Unicaja de Màlaga, al Palau Olímpic, amb la baixa d'Anté Tòmic. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
1: El darrer entrenament del Joventut va servir sobretot de reflexió per intentar corregir errors. Guillem Vives, però, ha portat calma i ha destacat que l'equip no es deixarà anar i que no poden mostrar la imatge que van oferir contra el Breogán. Vives no ha pogut justificar el moment de l'equip a la baixa de Tomic, peça fonamental del Joventut. Sense Tomic, la penya ha perdut 5 dels últims 7 partits. I tot i que té clar el paper que té dins la plantilla, diu que no pot ser excusa.
2: Tu què preferiries, jugar amb l'Ante o sense? Doncs no és només pel que aporta visual, sinó també el que no es veu i... No crec que hi hagi ningú a la Lliga CB que, malgrat els 39 anys d'Ante, que no vulgui l'Ante Tomic en el seu equip. Llavors, que no ens podem posar excuses perquè no hi és l'Ante, no ens les posem.
1: Simon Birgander continua el seu procés de recuperació i, tot i que ja va jugar Lugo, encara no s'està entrenant amb normalitat amb la resta de l'equip. Dissabte sí que jugarà contra Unicaja.
3: Dos equips catalans que també juguen avui, el Bàsquet Girona i el Jaiopos Lleida, que s'enfronten al Saragossa i al San Pablo Burgos, respectivament.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.
6: Aquesta setmana s'estrena Todo lo que fuimos, una pel·lícula que retrata els més de 70 anys de conflicte a Palestina. També s'estrena La plaga, un film fantàstic que va aconseguir el guardó de millor actor durant el darrer Festival de Sitges. I Miranda Priestly i Andy Sachs tornen a treballar juntes a El diablo viste de Prada 2.
7: Solo quería explicarte por qué estamos aquí. Puede que en algún lugar esté el dolor que pasamos. Vengo a contarte quién es mi hijo.
6: A Todo lo que fuimos, un adolescent palestí es veu implicat en un conflicte a Cisjordània que sacseja la vida de tota la seva família. Commocionada, la seva mare narra la història familiar. 70 anys, 3 generacions, que travessen tensions polítiques i emocionals que els van conduir a un moment fatídic.
7: ¿Por qué no dejamos que una parte de él viva? Tal vez eso le dé algo de sentido a todo este dolor.
8: Primer día de campamento, no está mal.
9: Sí, sí, guay.
8: Sé que todo esto puede ser un poco abrumador.
6: El film fantàstic La plaga s'estrena després d'aconseguir el premi al millor actor al Festival de Sitges. Ens porta un campament de waterpolo. Allà un preadolescent de 12 anys es veu arrossegat a formar part d'una tradició cruel. S'ataca a aquells que no s'integren amb una malaltia anomenada la plaga. El problema és que aquest assetjament pot ocultar alguna cosa real.
10: Creo que algo me está pasando.
11: ¿Qué quieres decir?
10: Siento que algo no está bien.
12: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
13: ¿Aún tienes todo eso?
12: No, lo regalé.
13: ¿Qué?
12: Demasiado ostentoso para un periódico.
13: Tu despacho.
12: Oh, vale.
13: ¿Quién regala ropa de Chanel?
6: El diablo viste de Prada 2 recupera el personatge de Miranda Priestly. La totpoderosa editora de la revista Runway és prop de la jubilació. El problema és que la seva antiga assistent, l'Emily Charlton, és ara una executiva rival. Totes dues competeixen pels ingressos publicitaris en un moment de decadència dels mitjans impressos. I la Miranda necessitarà de l'ajuda de l'Andy Sachs per fer-li front.
13: Es que adoro mi trabajo.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.

0: Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
1: Una xifra que supera els 1.706 registrats durant tot el curs passat. Precisament avui es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar.
0: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
1: Bon dia, Adrià.
0: L'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta cap a la illa de Creta.
1: L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i que cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos.
0: I aquest pont ha fet que molts treballadors aprofitessin per gaudir d'aquest cap de setmana llarg i des del sector turístic valoren positivament com estan anant, tot i que el temps avui no ha acompanyat gaire.
1: Precisament, doncs, anem a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí hem tingut ruixats localitzats sobretot a terres de l'Ebre i comarques de Tarragona. I a mesura que ha avançat el matí, aquestes precipitacions han abraçat a comarques de la Catalunya central i també de les comarques de Ponent. En general han deixat poques quantitats, excepte punts a la Costa Daurada, que hem registrat a Miami Platja més de 40 litres per metre quadrat. Però el matí en general ha estat molt ennuvolat amb alguna clariana que s'ha deixat veure a comarques de Girona i també de Barcelona. Aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir divendres. Amb prou feines passem dels 24 a 26 graus a l'interior i de cara a aquesta tarda haurem d'estar pendents una altra vegada dels ruixats que quedaran restringits sobretot al Pirineu i Prepirineu i Lleidatà. No esperem tampoc grans quantitats de precipitació i a la resta del territori català serà una tarda molt ennuvolada amb alguna clariana una altra vegada a les comarques de Girona i de Barcelona. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat.
1: Cap a les 11, el 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Els Mossos investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima.
0: I en esports, el Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna. Els blaugranes seran campions si guanyen el conjunt navarrès i el Real Madrid punxa demà al camp de l'Espanyol. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
1: Abans d'acabar el curs, la xifra ja supera la de tot l'any passat, precisament. Avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Ens n'amplia tota la informació Carme de Fez.
3: La majoria de casos són de violència verbal o psicològica, però també el ciberassetjament creix, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. Cristina Gutiérrez Lestón és educadora emocional i directora de la granja Ability Training Center.
4: L'assetjament escolar està més, és més estable, sí? És a dir, no puja tant, però el ciberassetjament, aquest sí que puja una mitjana de 2 punts cada any. És a dir, bueno, és una nova eina, una nova zona de perill que, doncs, que no sabem molt com lidiar ni com tallar-la, no? Perquè d'alguna manera la finestra s'ha col·locat com dins de la pell, no? De les nostres fills i filles, i treure un mòbil a un adolescent doncs resulta doncs molt complicat, almenys de moment.
3: Els experts apunten que l'augment també respon a una millor detecció i aplicació de noves mesures. Tot i això, insisteixen que la clau és preventiva. Cal dotar els infants i els adolescents d'eines emocionals per evitar aquestes conductes.
4: Jo no crec que hi hagi nens o nenes que siguin dolentes en si. Cap nen és o per exemple, quan diuen, és un nen tòxic. No, la relació serà tòxica, perquè igual aquest nen en un altre context o amb un altre nen o nena no, és molt maco. Llavors, a vegades sí que les relacions doncs, no ens entenem o no sabem. El problema en el fons que tenim és que som analfabets emocionals, no tenim competències emocionals. Ens costa regular, ens costa... O deixem la por que mani per nosaltres o la ràbia que decideixi per nosaltres quan crido o faig o falto respecte a un company o a una altra persona. No entrenem l'empatia, ni tan sols en sabem què és l'empatia. És posar-se la sabata dels altres.
3: Les campanyes han ajudat a trencar el tabú i sensibilitzar, però els especialistes reclamen anar més enllà i incorporar l'educació emocional de forma pràctica a escoles i famílies per prevenir i abordar l'assetjament.
0: En aquesta línia, el curs passat, coincidint amb la commemoració d'aquest mateix dia, Educació va confirmar que havia detectat més de 1.300 possibles casos d'assetjament.
1: El registre de violències contra l'alumnat també inclou una altra eina en la detecció de casos, i és demanar ajuda. Aquesta eina és la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes.
0: I seguim parlant en matèria educativa i anem a l'Hospitalet de l'Infant, on l'Escola Val de l'Hors s'incorpora al projecte Pantalles amb Seny per fomentar l'ús responsable de les tecnologies.
1: L'Ajuntament impulsa aquesta iniciativa educativa per prevenir els riscos de l'ús excessiu de pantalles entre l'alumnat de 5è i 6è de primària de Vandellòs. Des de Ràdio L'Hospitalet, Maria Ribas.
5: L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha posat en marxa el projecte Pantalles amb Seny a l'Escola Val de l'Hors de Vandellòs. La Regidoria de Salut impulsa aquesta iniciativa amb l'objectiu de fomentar un ús responsable i saludable de les tecnologies digitals entre l'alumnat de 5è i 6è de primària. Bàrbara Mas, psicòloga municipal, ens ho explica.
6: Cada vegada tenen accés a les pantalles més jovenets. Llavors, primer de l'ESO potser ja arribem una mica tard. Quasi tots tenen mòbil a primer de l'ESO. Llavors hem cregut que 5è, i en aquest cas 5è i 6è aquí a Vandellòs, era molt útil poder-los ja transmetre certs valors de crítica en l'ús de les pantalles.
5: El programa vol prevenir els riscos associats de l'ús excessiu de pantalles i promoure el benestar emocional dels joves. La psicòloga Bàrbara Mas i la coordinadora del Departament de Salut, Rocío Delgado, condueixen les sessions. El projecte inclou tallers sobre autoestima, privacitat, influència digital, relacions a internet i gestió emocional. Les activitats combinen dinàmiques participatives, jocs interactius i espais de debat per facilitar la reflexió de l'alumnat. L'Ajuntament aposta així per crear espais de confiança a les aules i per ajudar els joves a adquirir hàbits digitals més saludables en el seu dia a dia.
0: I parlem de la flotilla Global Summit, ja que l'organització Open Arms ha hagut de rescatar 12 activistes que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els està portant cap a l'illa de Creta.
1: L'organització, que donava suport logístic i sanitari, ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i que cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos. Open Arms ha hagut d'assumir el rescat en condicions meteorològiques molt adverses.
0: I en paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que Saif Aboukashech i Tiago Avila ja han arribat a Israel i que seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials del país hebreu.
1: També ha dit que rebran una visita consular. El ministeri israelià insisteix en un missatge a la xarxa X que Aboukashech és un presumpte membre d'una organització presumptament vinculada a Hamas, i afegeix que Tiago Avila, l'altre detingut, també opera amb aquest grup. Des de l'estat espanyol, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat que no es pot establir cap relació entre Aboukashech i Hamas, tal com apunta Israel, i ha insistit que la detenció dels dos activistes és il·legal.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut avui dissabte un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer Esplugues de Llobregat, segons han informat el mateix cos de la policia catalana, que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima.
1: Cap a les 11 del matí, el 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Fins allà s'hi han desplaçat dotacions dels Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques, que no han pogut fer res, però, per salvar-li la vida. Els Mossos han localitzat posteriorment l'home a Barcelona i l'han detingut. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions.
0: I també un motorista ha mort avui dissabte al matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301, al Brull, a Osona.
1: Per causes que encara s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. El conductor i únic ocupant de la moto ha perdut la vida, mentre que els dos ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 eren motoristes.
0: I ens anem fins a Lleida, on la Guàrdia Urbana de la capital del Segrià va detenir la matinada de divendres tres joves, un d'ells menors d'edat, per la seva participació en una baralla entre diverses persones al barri de Capon, durant la festa major de la Universitat de Lleida.
1: Els arrestats tenen 17, 18 i 21 anys i van ser detinguts per un delicte de lesions. Els agents van ser alertats d'una baralla i després d'identificar i entrevistar diverses persones van arrestar els tres joves.
0: I aquest pont ha fet que molts treballadors aprofitessin per gaudir d'aquest cap de setmana llarg i des del sector turístic valoren com estan anant precisament aquestes vacances.
1: Ahir, 1 de maig, es va tancar la temporada d'esquí a l'estació de Masella, l'única que es mantenia oberta després de Pasqua. Ha estat un hivern excepcional de nevades que els ha permès obrir fins a 557 dies. Un autèntic rècord, ens ho explica Norma Lebrero.
7: Esquiar en banyador i fer la transició entre la pista d'esquí i la platja. Així celebraven ahir a l'estació d'esquí de la Masella la fi de la temporada, la més llarga dels darrers anys. Han estat oberts des de finals de novembre fins l'1 de maig, amb més de 500.000 de visitants i un hivern de nevades excepcionals.
8: Des de Masella acomiadem aquesta esplèndida temporada. Fins al novembre... Bon estiu a tothom.
7: A la platja justament han estat patint per les previsions del temps. No està sent un pont apoteòsic de sol, però a la Costa Brava diuen que molts establiments han fregat igualment el 100% d'ocupació. Judit Lloberol és gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre.
9: És una residència, sobretot, i Francesc per proximitat. Sí que ja comença a haver més moviment de turista internacional, també pel clima, perquè ja fem més bon temps, ha sortit el sol i la gent ja té ganes de venir, però sobretot és més nacional, perquè és una festa d'aquí. I, per tant, hi ha establiments que ja m'han comunicat que estarà un 100% d'ocupació i farem una mitja bona.
7: Com que és un pont curt, molts han optat per fer escapades de proximitat i pobles amb encant com Guimerà, que aquests dies rep persones d'arreu del territori.
10: Nosaltres estem passant el pont a Vallfogona, al balneari, i hem vingut a Guimerà perquè ens agrada, no és la primera vegada que venim. És un poble preciós, jo crec que és dels pobles més bonics de Catalunya.
7: A les comarques de Lleida hi ha zones on l'ocupació arriba al 80%.
0: I seguim repassant l'ocupació a Tarragona, on els hotelers allarguen la temporada d'estiu gràcies a aquest pont.
1: Els visitants tenen un perfil familiar i arriben de zones properes, bàsicament, de Catalunya. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
11: El pont del 1 de maig consolida el creixement sostingut del sector turístic a les comarques tarragonines. Aquest període festiu, considerat un avanç a la temporada d'estiu, es referma com un termòmetre clau del mercat. El president de l'Associació Hotelera de la província de Tarragona, Jordi Ferrer, ha explicat a Tarragona Ràdio que el protagonisme del turisme de proximitat reforça un model turístic més sostenible, diversificat i amb retorn directe a l'economia local. Assegura que aquest pont cau molt bé, que dilluns moltes escoles fan festa i que és molt comparable a la Setmana Santa.
12: Aquest pont cau molt bé. Com deies, el dilluns hi ha molts centres escolars que fan festa, per tant, la mitjana d'estades tenim estimat que sigui de 3 nits, amb la qual cosa és molt interessant tenir en compte que la Setmana Santa al final són 3-4 nits, també, no?
11: En aquests mesos anteriors a la campanya d'estiu, Tarragona es consolida, segons el sector hoteler, com una destinació competitiva més enllà de la temporada alta.
0: I com us dèiem, un dels principals destins d'aquests dies són les platges. I molts municipis ja estan fent treballs de reposició de sorra i millores a les platges, precisament, per facilitar l'accés per a la temporada de l'estiu.
1: A més, concretament, el municipi de Cubelles es suma a la llista d'aquests on s'han instal·lat on s'instal·la una prova pilot per evitar ofegaments durant tot l'any, fins i tot quan no està disponible el servei de socorrisme. Ens dona tots els detalls que era l'Àries.
13: Tot i que el dia no acompanya, les platges ja es comencen a preparar per afrontar la temporada de bany de l'estiu. Els treballs de reposició de sorra de les platges d'Empúries s'han enllestit en 2 setmanes, molt més aviat de les 6 previstes en un principi. Esperen que la sorra sigui més resilient i aguanti els embats del mar dels pròxims anys. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala.
14: A veure si l'espigó que tenim a Sant Martí d'Empúries fa l'efecte beneficiós o perjudicial per les platges d'Empúries. Fa molts anys que hi estem treballant, però hem d'anar fent passos amb la definició final d'aquesta zona perquè no és sostenible, diguéssim, aportar sorres cada pocs anys.
13: Per garantir la comoditat de tots els banyistes, l'Ajuntament de l'Ampolla ha adaptat diverses platges amb noves passarel·les, passamans dins l'aigua i s'ha renovat el passeig marítim. Una de les preocupacions a les platges és reduir el nombre d'ofegats. A Cubelles s'ha iniciat una prova pilot amb tres taules que s'han col·locat en punts estratègics per dotar a la ciutadania una eina segura per actuar en casos d'emergència. Ramsès Martí és especialista en socorrisme i seguretat aquàtica.
15: Intentar ajudar amb seguretat davant d'incidents en medi aquàtic i elements que siguin fàcil d'ús, perquè malgrat el cercle salvavides el tenim molt interioritzat, no es pot nedar amb ell dins l'aigua i la gent no sabria què fer amb ell.
13: Entre els mesos de juny i agost de l'any passat, 20 persones van morir ofegades a Catalunya. Amb l'aplicació d'aquesta prova pilot, Cubella se suma a la llista de municipis on s'han instal·lat aquests dispositius, com Cambrils i el Pantà de la Vall de Núria.
0: I seguim parlant de turisme, però en aquest cas sobre conseqüències del mateix, ja que l'augment de l'incivisme és present al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
1: Una tendència que, segons el director del parc, Joan Pijuan, ha augmentat en els darrers anys. Referent a la sobrefreqüentació que pateixen alguns espais, remarca que s'ha de fer educació ambiental i explicar que no es pot fer. Pijuan fa una crida a respectar l'entorn i poder tenir una visita de qualitat. Ens donen més detalls els companys d'Olot Televisió.
16: L'augment de persones que visiten espais naturals ha anat en augment des de la finalització de la pandèmia del coronavirus que va provocar el confinament de la societat. Després de no poder gaudir de l'aire lliure, de retruc també ha provocat que hagin augmentat les actituds incíviques, tal i com alguns ajuntaments ja han explicat en els darrers anys. Segons el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan, queda feina per fer en aquesta matèria i cal frenar aquestes actituds.
17: A partir de la pandèmia hi va haver hem notat un petit canvi cap a l'empitjorament, podríem dir, d'aquesta conscienciació. És evident que hi ha públic per tot, hi ha gent molt conscienciada, molt respectuosa, i sort en tenim d'aquesta gent. Però és veritat que moltes vegades fiquem el focus a les persones que no són tan respectuoses.
16: Els espais naturals de la Garrotxa cada vegada tenen més visitants i es fa una crida al respecte lluny de l'incivisme. En els propers mesos es viuran dies i setmanes d'alta freqüentació, especialment en zones com els Gorgs.
0: Les escoles agràries obren les seves portes per donar a conèixer els diferents estudis en formació agroalimentària de cara al curs vinent.
1: A pocs dies perquè comencin les preinscripcions, els 15 centres públics que hi ha repartits pel territori conviden a visitar les seves instal·lacions en jornades programades i amb cita prèvia. En total s'oferiran 25 cicles formatius, 12 de grau mitjà i 13 de grau superior. Les inscripcions es poden fer del 26 de maig a l'1 de juny. Ens amplia la informació Sònia Kerr.
18: L'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer ofereix el grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal i també el grau mitjà en producció agropecuària. Actualment hi ha 74 alumnes inscrits i així és com valoren la seva experiència alguns d'ells.
19: Quan vaig acabar l'ESO vaig veure que me volia quedar a casa, que tinc una granja intensiva de vedells i llavors vaig investigar a veure quines opcions hi havia i vaig decidir per aquí a Vallfogona de Balaguer. He vist que hi ha més diversificació del que em pensava. També tenim hivernacle, també inseminem.
20: En aquesta escola tenim totes les espècies, pràcticament cavalls, porcs, conills, i et donen l'opció doncs, de tocar una mica tot el sector.
18: L'Escola Agrària de Santa Coloma de Farners ofereix l'únic grau mitjà forestal de les comarques gironines. També disposa d'una àmplia oferta de formació contínua en arboricultura, per exemple, o motosserra per a jardiners. Tots dos previstos per aquest mes de maig, igual que la jornada de portes obertes, que tindrà lloc el proper dissabte, dia 9. Anna Ferrer és una del centenar d'alumnes inscrits ara mateix en aquesta escola agrària.
21: A grans trets es fa una mica tot el que té a veure amb el bosc i el forestal. Fem bízums, que són exàmens d'identificació, i bueno, entendre també com funciona la natura i com podem ajudar-la nosaltres a ser el que és, sense entorpir-la.
18: En total, a Catalunya, les escoles agràries oferiran el curs vinent 25 cicles formatius, 12 de grau mitjà i 13 de grau superior. Les inscripcions seran del 26 de maig a l'1 de juny.
0: I no sortim del sector agroalimentari, en aquest cas anem amb la pesca, ja que la flota d'arrossegament de Palaumós va pescar l'any passat un 28% menys de gamba vermella a causa de la quota restrictiva que imposa la Unió Europea.
1: Malgrat tot, els pescadors palamosins van poder mantenir el nivell de facturació perquè el producte es va vendre a més bon preu. Des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: Això és perquè el preu mitjà de la gamba de Palamós durant l'any passat va superar els 47 euros per quilo, el més alt dels últims 12 anys, i més de 5 euros i mig per quilo més alt que el que es va pagar el 2024. Miquel Mir, patró major de la confraria de pescadors de Palamós, parla del pes de la gamba vermella en el negoci de l'arrossegament al municipi.
4: Això és vital, per la confraria de Palamós és vital. Cada port té les seves característiques. Aquí a Palamós, per sort, perquè tenim aquest producte que ens suposa molts d'ingressos, que si te limiten als quilos de gamba, doncs t'estan limitant la teva font de vida.
2: Els pescadors de Palamós van capturar l'any passat 68 tones i mitja de gamba, que van suposar un ingrés de 3.200.000 euros. La gamba vermella suposa prop del 40% de la facturació total de l'any de la confraria palamosina.
0: I obrim bloc cultural amb Ginestà, que ha engegat nova gira ahir divendres en el marc del festival Estrenes, amb la presentació del seu cinquè treball, Gira tot igual, però diferent.
1: Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Júlia Serra Solsas han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona amb els temes del disc més Ginestà, però també amb alguns dels seus himnes més coneguts, com Tot el que ens queda, La meva sort o Només viure.
0: I avui a les escales de la Catedral de Girona actuaran els Amics de les Arts en el marc del mateix festival Estrenes.
1: El grup celebra l'inici de la seva gira dels seus 20 anys de trajectòria musical i el concert d'aquesta nit també té totes les entrades exaurides.
0: Són les 2:51 minuts, moment per conèixer la crònica en esports del nostre país.
22: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna.
1: Els blaugranes, amb Rafinha, Marc Bernal i Christensen de nou a la convocatòria, seran campions si guanyen avui el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no aconsegueix la victòria al camp de l'Espanyol. Recordem que els blanquiblaus estan molt necessitats de guanyar i ja comencen a fer números per no complicar-se massa la permanència.
0: Qui es va complicar la vida ahir és el Girona, que va caure a Montilivi contra el Mallorca per 0-1.
1: Els gironins van perdre 3 punts vitals en la lluita per la salvació. L'equip de Mitchell ara està a 4 punts per sobre del descens, però encadena 3 derrotes consecutives i ja falta més de saber el que passa a la resta de partits de la jornada.
0: I anem a la primera federació masculina, on l'Europa va guanyar per la mínima a casa de l'Alcorcón.
1: Els escapulats segueixen amb opcions de disputar el play-off d'ascens. A l'Europa li queden 3 finals per aconseguir aquest objectiu.
0: I l'altre equip que té l'obligació de guanyar, però en aquest cas per no acabar en posició de descens, és el Nàstic de Tarragona.
1: Juga avui contra el ja descendit Sevilla B a 4:45 al nou estadi Costa Daurada. Ens donen tots els detalls de la prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
23: El Nàstic davant la primera de les 4 finals que li queden per salvar la categoria. Els tarragonins reben aquesta tarda al nou estadi Costa Daurada un Sevilla Atlético que ja ha perdut la categoria, però que això segurament encara el pot fer més perillós, ja que no juga res. El Nàstic arriba al partit després de 2 derrotes seguides, coincidint amb els 2 partits seguits fora de casa i de caure en places de descens a segona federació. Són 6 les derrotes acumulades en les 9 darreres jornades de Lliga. Els de Pablo Alfaro volen aprofitar els números com a local. Des de la seva arribada a la banqueta, havent sumat 7 dels 9 punts jugats. El defensa del Nàstic, Moy Delgado, preveu un partit davant del filial del Sevilla d'anada i tornada i on ells s'han d'imposar el rival.
24: I el partit de Marbella també, en teoria, debería d'haver estat ganat, ¿no? Al final aquí cualquier equipo te puede ganar, pero nosotros haciendo las cosas bien creo que podemos conseguir los 3 puntos y es lo que tenemos que pensar. Salir con muchas ganas desde el minuto 1 hasta el minuto 100, que es lo que suele durar un partido.
23: Pel partit d'aquesta tarda, Pablo Alfaro recupera els sancionats Òscar Sanz i Mangel.
1: I demà el Sabadell tancarà la jornada defensant el liderat i en aquest cas la posició d'ascens directe davant del Múrcia.
0: I anem a la Lliga ACB, on a 6:45 començarà el bàsquet Girona-Saragossa, un duel entre 11è i 14è. Ens porta la prèvia del partit des de Girona FM, Marc Treserres.
25: El bàsquet Girona rep avui a la jornada 29 de la Lliga el Casademont-Saragossa amb l'objectiu de trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives i mantenir-se en la lluita per la desena posició que li podria permetre jugar a Europa la temporada que ve. Per la seva part, els aragonesos sumen 2 victòries seguides i voldran una tercera per mantenir distàncies respecte a la zona de descens. Ara bé, no comptaran amb una de les seves estrelles, el base Tribal Haynes, lesionat de la mà esquerra des del mes de febrer, ni amb l'atlètic escorta DJ Stephens. Tot i així, els homes de Moncho Fernández hauran de vigilar amb el potencial ofensiu del seu rival, sobretot amb la dupla que formen Santi Justa, quart màxim anotador de la Lliga, i Devin Robinson, a més de l'experiència del pivot montenegrí Bojan Dublevic. Per part gironina, segueixen de baixa Fjellerup, Maric i Juan Fernández, però debutarà a Fontejau el pivot canadenc James Carney, que ja va fer un bon debut la setmana passada a les Illes Canàries. A l'anada, victòria del bàsquet Girona. Veurem si avui, a partir de 6:45, torna a repetir-se.
1: A 6:45 jugarà el bàsquet Girona i mitja hora abans començarà el partit de la Penya, que s'enfronta a l'Unicaja de Màlaga al Palau Olímpic amb la baixa important d'Ante Tòmic. A les 9 de la nit serà el torn del Jaiobos Lleida, que s'enfrontarà al Sant Pablo Burgos, i el Baxi Manresa i el Barça jugaran els seus compromisos en la jornada de demà diumenge.
0: I anem al bàsquet femení, on l'Espart Girona empata contra el Leganés i haurà de guanyar a Fontejau.
1: Les gironines van visitar la pista madrilenya amb les baixes de l'MVP Mariam Koulibaly per lesió, així com les de Laura Quevedo i Marta Canella, i van sortir d'aquest maig amb un insòlit empat, com, i ja que no hi va haver pròrroga perquè l'eliminatòria de quarts de final és d'anada i tornada i es dona per bo aquest resultat, i tot s'haurà de decidir demà a Fontejau.
0: I seguim amb bàsquet, en aquest cas a la tercera, on el Pujol Mollerussa, després d'aconseguir la primera posició del grup amb 23 victòries en 26 jornades, avui disputa l'anada de la fase prèvia d'ascens a segona FEB contra el Club Prat.
1: Aquest partit el podreu seguir a partir de les 6:10 en directe a través de la xarxa Més.
0: Ja en un últim apunt de patinatge artístic, el grup Show Gran del Club Patinatge Artístic Olot arriba al Campionat d'Europa de la millor manera. El grup competirà durant tot aquest pont a Itàlia. Fins aquí les notícies en xarxa edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons ha informat el cos policial, que investigarà la relació entre el detingut i la víctima. Cap a les 11 del matí, el servei d'emergència 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Fins allà s'hi han desplaçat dotacions dels Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques, que això sí, no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima. Els Mossos han localitzat posteriorment l'home a Barcelona i l'han detingut. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions. I el Departament d'Educació ha registrat fins a 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs, i és que la xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. El ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. Seguim a Catalunya perquè aquesta, és a dir, la comunitat autònoma de Catalunya, en aquest cas, es manté a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de les capacitats fotovoltaica i solar dels darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes i el país està molt lluny de la mitjana estatal. I per la seva banda, els agents rurals han incorporat 4 nous binomis canins per reforçar l'operatiu contra la pesta porcina africana. Els nous equips s'han contractat a empreses altament especialitzades i se sumen als 3 binomis propis del grup especial caní del cos d'agents rurals. En total, el dispositiu compta ara amb 7 binomis, cosa que permet intensificar la recerca de cadàvers de senglars per frenar la propagació del virus. I parlem també d'Open Arms, que ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta ara cap a l'illa de Creta. En paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que Saif Abukeshek i Tiago Ávila ja han arribat a Israel i seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials. També han dit que rebran una visita consular. I en els esports, el Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no aconsegueix guanyar l'Espanyol a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.706 que es van registrar durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra. En lloc dels fets, s'hi ha desplaçat el cos policial i també el sistema d'emergències mèdiques, que no ha pogut fer res per salvar la vida de la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions. I seguim amb més successos. Un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301 al Brull, a Osona, perquè causes que s'investiguen. Hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 són motoristes. I parlem ara de cultura, perquè gairebé 2 anys després de la mort de l'artista Gerard Sala, Sant Joan de les Abadesses el recorda amb Univers, una mostra centrada en la seva última etapa, en què els tons dels blaus i grisos prenen protagonisme. L'exposició dona continuïtat a la voluntat del municipi de mantenir viu el seu llegat amb una mostra anual. Ens ho expliquen des de Televisió del Ripollès, Marc Roura.
2: El Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses acull una nova exposició dedicada a Gerard Sala. La mostra gira al voltant de l'última etapa de l'artista i posa el focus en la seva mirada còsmica. Les seves filles, Blanca i Emma, han tingut un paper clau en el procés de selecció de les obres.
3: El Palau de l'Abadia forma part de nosaltres des que érem petites, no? I des que és aquest espai d'art, cada any, no? Hem anat veient, hem anat fent seguiment de les exposicions i hem anat veient el procés també de creació de l'espai que el pare va formar part molt activa.
4: Tothom que coneix la seva obra sap que el blau és el seu color predilecte. En aquest cas hi ha els blaus combinats amb els grisos i aleshores amb aquests punts d'argent que són els que marquen aquestes constel·lacions imaginàries que ell feia i que ell tenia en el seu cap, en el seu esperit.
2: Sala va ser el primer artista a exposar al Palau de l'Abadia després de la seva remodelació.
1: I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna a partir de les 9. Els blaugraners poden ser campions aquesta jornada si guanyen el conjunt navarrès, i el Real Madrid demà no aconsegueix guanyar a l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. Aquesta xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dotacions policials i del sistema d'emergències mèdiques, que no han pogut fer res per salvar la víctima de la dona. El cas es troba ara sota secret d'actuacions. I més successos, perquè un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BV-5301 al Brull, a Osona, perquè causes que encara s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 15 són motoristes. I marxem ara fins a Móra d'Ebre, on s'ha oficialitzat la rehabilitació de l'ermita de Sant Jeroni, un edifici del segle XIII que es trobava en un estat de conservació crític. La inauguració s'ha fet coincidir amb la tradicional diada de l'1 de maig, on les institucions han destacat la importància de mantenir el patrimoni viu i obert al públic durant tot l'any. Des de 21 Ràdio ens explica Alberto Calatayud.
2: Després de mesos de treball, l'ermita de Sant Jeroni de Móra d'Ebre ja està oficialment rehabilitada. Amb un cost de 128.000 euros finançada en gran part per la Generalitat, les obres han frenat l'estat precari d'aquest edifici del segle XIII. La intervenció ha servit per renovar la teulada, consolidar l'estructura, tractar les humitats i restaurar les pintures murals de la capella. Escoltem Ramon Gironès, tècnic de patrimoni de l'Ajuntament de Móra d'Ebre.
3: La intervenció ha tingut per objectiu preservar aquest bé patrimonial de gran interès històric, cultural, social i fins i tot paisatgístic, garantint-ne, a més, la seguretat estructural i assegurant la continuïtat dels seus usos tradicionals.
2: La jornada ha comptat amb una missa i amb el trasllat del sant a l'ermita de Santa Madrona.
1: I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al camp de l'Osasuna. Els blaugranes tenen la primera oportunitat per ser campions en aquesta jornada si guanyen el conjunt navarrès, i el Real Madrid demà no aconsegueix la victòria davant l'Espanyol a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat un total de 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'assetjament escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuacions. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt ennuvolat el conjunt de Catalunya, amb ruixats que han aparegut sobretot al matí a les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, i fins a mig matí han abraçat també a comarques de Ponent i de la Catalunya Central. Registres poc destacats, excepte Miami Platja, on hem registrat al voltant dels 40 litres per metre quadrat. I a la tarda, els ruixats han quedat molt més restringits al Pirineu i Prepirineu Mitjà i Datà. Algun ruixat també s'ha deixat veure a la zona del Pirineu Central i també dels Ports. En canvi, a la tarda hem tingut alguna clarena que s'ha deixat veure a les comarques de Girona. Tot plegat amb unes temperatures que s'han mantingut una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres, i avui amb prou feines hem passat dels 25 a 26 graus. De cara a aquesta propera nit i matinada, els ruixats s'endinsaran una altra vegada per les comarques de Ponent, i compte perquè ho podríem fer-ho amb ganes. I demà acabarem la setmana amb ruixats que aniran circulant pel conjunt de Catalunya amb poques quantitats, amb unes temperatures que es mantindran, si fa no fa, molt semblants a les d'avui dissabte. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona nit.
1: I d'altra banda, els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals dijous passat han començat una vaga de fam, segons l'organització Pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians que van assaltar el vaixell on viatjava. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna amb la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes haurien de guanyar i que demà el Madrid no aconseguís la victòria al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. El Departament d'Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en el que portem de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 casos que es van registrar durant el curs anterior. Coincidint avui amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. Obrim plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat el cos policial que investigarà la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació que es troba sota secret d'actuacions. Més successos, un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BV-5301 al Brulla, Osona. El conductor i únic ocupant de la moto de 59 anys era veí de Barcelona, mentre que dos dels tres ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i d'aquestes 15 eren motoristes. Marxem ara fins a Valls, on la policia local d'aquest municipi ja forma part de la xarxa Rescat, el sistema de radiocomunicacions d'emergències de la Generalitat. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
2: Aquesta incorporació arriba després de la signatura d'un conveni entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament i suposa un pas important per millorar la coordinació en situacions d'emergència. Amb aquesta integració, els agents podran comunicar-se de manera directa i segura amb els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i altres serveis, fet que reforçarà la capacitat de resposta davant incidents greus. En una primera fase, el consistori ha incorporat 15 terminals de ràdio mentre es prepara la compra definitiva de més equips. L'objectiu és garantir un sistema robust, fiable i connectat en temps real.
1: I d'altra banda, els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals han començat una vaga de fam, segons l'organització pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí Saif Abu Keshek també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al camp de l'Osasuna. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen avui al conjunt navarrès i demà el Real Madrid, que juga a les 9 de la nit al camp de l'Espanyol, no aconsegueix una victòria. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat fins a 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en el que portem de curs. Aquesta xifra ja supera els poc més de 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. A més, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud al sector entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència, especialment en l'entorn digital. El ciberassetjament creix de manera sostinguda i impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins l'any 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees en 25 municipis. Les actuacions del control poblacional permetran reduir les poblacions de senglar i intensificar el pla de vigilància de fauna salvatge vigent, invertint esforços en la presa de mostres per un millor monitoratge i seguiment de l'evolució de la prevalença de la malaltia en la fauna cinegètica de la zona. Fem un cop d'ull ràpid al trànsit perquè a hores d'ara tallada la carretera T734 a Marçà a causa d'un accident i també hi ha dos carrils tallats a la P7 a Vilobí d'Onyar en sentit Barcelona, en aquest cas també per un altre accident. I els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals dijous passat han començat una vaga de fam, segons l'organització pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí Saif Abu Keshek també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians que van assaltar el vaixell on viatjava. Obrim plana ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer Esplugues de Llobregat, segons ha informat el cos policial, que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima. La divisió d'investigació criminal s'ha fet càrrec de la investigació i aquesta es troba sota secret d'actuacions. I un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la B-5301 al Brull, a Osona. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i d'aquestes 15 són motoristes. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna. A partir de les 9 els blaugranes poden ser campions de Lliga aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no aconsegueix guanyar l'Espanyol en la seva visita a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies i és en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa d'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, Ignasi.
2: Repassem el més destacat de la jornada. Els titulars, primera oportunitat de títol de Lliga pel Barça.
3: Els blaugrana poden ser campions de Lliga ja aquesta jornada si guanyen el seu partit contra el Osasuna. Serà avui a partir de les 9 del vespre i demà l'Espanyol aconsegueix puntuar contra el Real Madrid.
2: Més futbol. L'AEM perd la categoria.
3: Les lleidatanes han perdut i han vist com els rivals a la classificació guanyaven i això ha fet que acabin perdent la categoria i va a la segona federació. El descens, a més, implica també el descens de la MB, que baixarà ara a tercera federació. El Barça bé s'ha proclamat campió de primera de segona federació. I l'Europa ja feia setmanes que havia descendit també a segona federació.
2: També en futbol, el Nàstic s'aferra a la categoria.
3: Ha aconseguit guanyar i sortir del descens amb el triomf per 2-1 contra el Sevilla Atlético. Demà el Sabadell buscarà un triomf per continuar liderant la classificació. L'Europa, amb la victòria d'ahir, es referma en places de play-off.
2: I en hoquei patins, l'Alpicat seguirà a hoquei Lliga Iberdrola.
3: Tot i perdre contra el Vigues per 3-1, els dos punts de marge sobre les Rozas han estat suficients per mantenir la categoria, ja que el conjunt madrileny ha perdut amb el Vila-sana per 0-3. El conjunt català acaba sense descendir, per tant, no hi haurà cap català que perdi la categoria i la propera temporada, per tant, hi haurà un català més.
2: Són les 8:05, marxem de ronda. Actualitzar marcadors aquesta hora de dissabte, 2 de maig de 2026. Alguns partits en joc. A partir de les 9 estarem pendents del partit del Barça al Sadar, al camp de l'Osasuna. Si guanya el Barça, demà ja podria ser campió de Lliga. Tenim 11 del conjunt de Hansi Flick.
3: Sí, aquest és l'11 pel que aposta Hansi Flick davant d'Osasuna. Joan García a la porteria, Cancelo, Cubarsí, Gavi, Pedri, Lewandowski, Fermín, Gerard Martín, Rooney, Olmo i Eric.
2: Doncs aquests són els 11 jugadors escollits per Hansi Flick per aquest importantíssim partit al camp de l'Osasuna. A tot això, més futbol, segona federació masculina, grup tercer, última jornada, partit ja intranscendent per l'Espanyol B.
3: Sí, de moment no hi ha gols en aquest partit. S'enfronta a l'Atlético Baleares a minut 78 ja de partit i aquest 0-0 al marcador.
2: I més futbol, el Lliga Elite, 28a jornada, estaven pendents d'un parell de partits que encara s'estaven jugant.
3: Sí, teníem el duel entre el Castelldefels i el Sant Mauro. Ha començat a 6:45 de la tarda aquest partit. De moment està guanyant el Sant Mauro per 0-2. I un altre partit que tenim en joc és el duel entre el Sant Joan Atlètic Moncada i el Vilafranca. Està guanyant el Vilafranca per 0-1.
2: I pel que fa al bàsquet, Lliga ACB, 29a jornada, el bàsquet Girona, que rebia el Saragossa des de 6:45 de la tarda. Girona FM, amb Marc Treserres, bona tarda.
4: Bona tarda, companys. Doncs bé, ara el partit una mica complicat. El Girona segueix guanyant, va de 13. Tot i així, ha arribat a tenir un avantatge de 30 punts a mitjans del segon quart, amb una excel·lent primera part ofensiva, en què l'equip ha ratllat la perfecció, sobretot des de la llarga distància, 12 triples, pràcticament sense errors, i això li ha permès tenir aquest avantatge tan ampli que ha anat perdent, però progressivament, amb el pas dels minuts, el Saragossa ha seguit batallant, fins i tot s'ha arribat a col·locar 10 en més d'una ocasió, i ara mateix, a 5:49 pel final, el Girona ha de tancar el partit a través de la defensa, 81-68 per ara.
2: Doncs de moment el partit força controlat, però encara no tancat per part del bàsquet Girona. Tot això, hauria d'haver acabat el partit de la penya, però estan havent-hi molts problemes.
3: Sí, de fet, ja ha començat tard aquest partit davant de l'Unicaja per problemes al marcador. Han intentat solucionar-ho, ha arrencat el partit, però el partit ara mateix està aturat amb el marcador de 53-33. Veurem si es pot continuar jugant, perquè ja ho diem, molts problemes amb l'electrònic.
2: Doncs així estan les coses. A partir de les 9, el Lleida visita la pista del Burgos. I no deixem el bàsquet, perquè el play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa avui juga el partit d'anada dels quarts de final per Lima Horta.
3: Sí, un Lima Horta que s'enfronta en aquests quarts de final, en aquesta anada, a l'Unicaja Mijas. De moment està guanyant el Lima Horta 51-45, quan ja ha finalitzat el tercer període.
2: I avui també passem pel futbol americà, i és que s'està disputant l'Spanish Bowl a Badalona, i els Badalona Dracs s'enfronten als Black Demons. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc, bona tarda.
5: Bona tarda. L'estadi municipal de Badalona, momentàniament victòria de l'equip madrileny, LG OLED Las Rozas, que va guanyant per 21-7 al marcador. Molt bon partit dels madrilenys, els Dracs, que hauran de remuntar al segon temps.
0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.

0: Vinga, 8 i 9 minuts, som els de l'Anxoc, els dissabtes i els diumenges, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de futbol, i és que tenim diverses cites. Per exemple, la primera masculina, 34a jornada, on el Barça avui pot donar un cop de sobre la taula, ja gairebé definitiu, per guanyar la Lliga.
1: Sí, de fet, el Barça jugarà a partir de les 9 del vespre al camp de l'Osasuna. Veurem si aconsegueix la victòria, però si el Barça aconsegueix la victòria, demà podria ser ja campió de Lliga. Depèn el que faci un altre equip català, l'Espanyol, a partir de les 9 del vespre, rep la visita del Real Madrid. Si l'Espanyol aconsegueix puntuar, és a dir, un empat o una victòria, doncs li donaria ja directament el títol al Barça en aquesta jornada. Una jornada en què el Girona va jugar divendres i va perdre davant de la Mallorca per 0-1.
0: Doncs el Barça a partir de les 9, que juga al Sadar, a Pamplona, buscant una victòria per posar ja tota la pressió del món al Real Madrid, que demà, com ens deia l'Anna, visita el camp de l'Espanyol. Això sí, el tècnic Hansi Flick deia a la roda de premsa prèvia al partit que només vol centrar-se en el partit que juguen els seus homes.
2: Només tenim aquest partit al cap. Volem guanyar. Juguem contra un equip amb molta experiència a la seva plantilla. Serà complicat, també pel gran ambient que hi ha a l'estadi. Per nosaltres serà important jugar al mateix nivell que en el partit a Getafe, on vam defensar bé com a equip i ofensivament vam aprofitar els espais que ens van deixar. Espero un partit similar, així que ens centrem només en el nostre partit i no vull parlar d'altres que hagin de venir.
0: Doncs el Barça, que ha de fer de moment primer la feina aquesta nit a partir de les 9 al camp de l'Osasuna. Per cert, tot el dia ha estat plovent. Veurem com estarà la gespa del Sadar de cara a aquest partit. Un Barça que, passi el que passi avui, demà mirarà de retruc el que faci l'Espanyol davant del Real Madrid. Un Espanyol absolutament necessitat de punts. Continua sense guanyar en tot de l'any. Ara és 12 amb 39 punts i de moment estaria 5 per sobre del descens. Però ahir el Mallorca va guanyar davant del Girona, per tant atrapa els gironins i queda a només un punt de l'Espanyol i tot s'està estrenyent en aquesta zona baixa. Manolo González ha parlat aquesta tarda en la roda de premsa prèvia al partit, en la visita de l'equip blanc, i diu això sobre el partit de demà.
3: Bueno, el vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el potser el dia millor perquè vingui al Madrid també, com el partit de demà, que és el dia ideal, potser. El que hem parlat a dins és mirar cap endavant, ja no mirar cap enrere, que no té cap tipus de sentit, i mirar cap endavant els 5 partits que queden, començant per demà, i per demà sortir a morir i fent un partit molt, molt intel·ligent, tot que penso demà. D'estar molt ben col·locat, saber quan hem de pressionar, saber quan no, i sobretot no deixar córrer el Madrid perquè sabem que allà són letals.
0: I, evidentment, a Manolo González també se li ha preguntat per aquesta possibilitat de donar-li demà la Lliga al Barça. Insistim, si avui el Barça guanya a Pamplona i demà l'Espanyol puntua davant del Real Madrid, encara que sigui un empat, la Lliga serà blaugrana. Això és el que deia Manolo.
3: Sí, la verdad que es lo que menos me... Como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Espanyol en este caso.
0: Doncs això deia Manolo González. I a tot això, ahir el Girona es va complicar i molt la vida amb aquesta derrota 0-1 davant del Mallorca, un dels rivals directes. De fet, el conjunt balear atrapa la classificació. Els gironins empatats amb 38 punts i per gol average, de moment, el Mallorca estaria per sobre. Un Girona ara, de moment, té 4 punts de marge respecte al descens, que marca el Sevilla, però el Sevilla encara ha de jugar el seu partit, el de dilluns. Per tant, es pot complicar i molt la situació per al conjunt gironí. Girona FM, a Pau Villafanyem.
4: El Girona perd contra el Mallorca i es segueix complicant la vida. El conjunt gironí ensopega de nou davant una oportunitat de fer un pas de gegant cap a la permanència. Un solitari gol de Samu Costa al final de la primera meitat, aprofitant una errada defensiva greu, va ser suficient per tombar un Girona que va tenir ocasions però va tornar a faltar l'efectivitat de cares a porteria. A la segona meitat el guió va canviar però no va ser suficient. Michel Sánchez al finalitzar el partit es mostrava convençut que poden donar-li la volta a la situació.
5: Hem merescut més, però futbol has de tenir a fer i avui no l'hem tingut. Hem de mirar el següent i ja està. Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tres derrotes després de les tres primeres jornades és difícil d'assimilar, però ha tocat ara i hem de pensar que som capaços de sortir d'aquesta situació, perquè tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
4: Un Girona que segueix depenent d'ell mateix, però que estarà a l'espera del que facin els rivals per veure la distància amb el descens, amb quatre finals que tindrà encara per davant.
6: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
0: Un quart de nou del vespre. De seguida parlem de la Champions femenina, que demà el Barça rep el Bayern de Múnich. Però abans, última hora, Anna, hi ha novetats des de Badalona.
1: Sí, ja ho deien, que feia estona que estava el partit entre l'Assis de Joventut i l'Unicaja aturat per problemes de l'electrònic. Doncs finalment s'ha hagut de suspendre aquest partit perquè sembla que no ho han pogut solucionar. El marcador era de 53 a 33 favorable a la penya, però com diem s'ha hagut de suspendre aquest partit perquè no han pogut arreglar doncs el marcador.
0: Doncs s'haurà de fixar una data per disputar la segona part, perquè la suspensió ha arribat al temps de descans. I com dèiem, demà, partides al Camp Nou, semifinals, tornada al Barça, buscant la final.
1: El Barça necessita la victòria perquè va acabar empatant a un davant del Bayern de Múnich a l'anada. Per tant, demà espera una d'aquelles tardes importants al Camp Nou. A partir de 4:45 de la tarda, aquest Barça-Bayern de Múnich a la final. Ja espera l'Olympique de Lió, ha guanyat a l'Arsenal. Recordem que havia perdut a l'anada 2-1, avui ha guanyat 3-1. Per tant, remunta al conjunt francès i, per tant, ja està a la final classificat. Serà el 23 de maig a Oslo, aquesta final, on el Barça espera classificar-se demà.
0: Doncs al minut 86 ha arribat el gol de la victòria de l'Olympique de Lió, que recordem, entrena Jonathan Giraldes, l'ex de Barça. Per tant, han eliminat a les campiones l'Arsenal de Mariona Caldente, que recordem l'any passat van guanyar la final al Barça. I el Barça que buscarà aquesta victòria demà al Camp Nou, amb un Camp Nou que segur estarà ple de gom a gom davant del Bayern de Múnich, buscant la setena semifinal, la setena final de Champions, volem dir, i sisena de consecutiva. Avui en roda de premsa prèvia del partit hem escoltat a la jugadora portuguesa del Barça, Quica Nazaret.
7: Jo crec que l'últim partit el Bayern va jugar molt bé, han sigut molt intel·ligents, han tancat el partit per dins, que és com a nosaltres també ens agrada jugar, però sabem llegir el partit també i sabem fer les coses bé i creiem que el Bayern pues, intentarà fer el mateix, que és tancar per dins, i nosaltres tenim els nostres secrets i intentarem fer el millor que podem. Ens esperem un partit amb molta qualitat, amb molt competitiu, però és això, i crec que hem de pensar a nosaltres i en el que hem fet tota la temporada i canviar una cosa o altra de cara a l'últim partit i això.
0: Doncs Quica Nazaret, amb un català espectacular. I també ha parlat en roda de premsa Pere Romeu, que ha confirmat, per cert, que Aitana Bonmatí entra a la convocatòria. Veurem si ja té uns minuts o no la jugadora de Sant Pere de Ribes, i ha valorat així aquest partit de demà davant del Bayern.
8: No estic al cap del seu entrenador ni he estat present en les seves sessions prepartit, però tot indica que el seu plantejament anirà una mica alineat amb el que ens van fer el partit d'anada, a l'Allianz, al seu camp, amb la seva gent. A diferència que nosaltres ja hem viscut el partit i ja hem sabut quines coses havíem de fer millor, quines coses havíem de corregir, les hem entrenat durant la setmana. Crec, bueno, estic 100% convençut que demà farem un gran partit i tindrem més eines per atacar el bloc baix que ens va plantejar el Bayern en el partit d'anada, que els hi va funcionar bé i que imagino que demà es repetiran aquí al Camp Nou. Nosaltres demà estem a una nova oportunitat per classificar-nos per la final de la Champions. Això és increïblement espectacular. No, evidentment no diré que és un èxit, perquè llavors tots direu, no, si demà no guanyem, tal, tu dius que és un èxit arribar a les semifinals. No, no estic dient això, estic dient que té molt mèrit el que s'ha fet i que si demà l'equip està molt a prop de tornar a classificar-se per la final de la Champions, tindrà molt, molt, molt, molt mèrit, i jo creieu-me que ho analitzo veient d'on venim i tot el que portem fent, crec que s'estan fent les coses superbé i s'han de gaudir aquestes coses.
0: 8 i 19 minuts. Evidentment, com que el Barça juga a Champions, no juga al seu partit de la jornada 27 aquest cap de setmana. Ja ho han fet, i de fet, amb sengles derrotes, Badalona i Espanyol.
1: Sí, han perdut els dos equips. L'Espanyol ha caigut al camp de la Lama per 3-1. Això va ser ahir. I avui ha jugat el Badalona Women i ha perdut 0-1 davant l'Atlètic Club. Com deies, el Barça tenia que jugar el seu partit endavant del Llevant. Aquest Barça-Llevant s'haurà de jugar el 6 de maig a 6:45 de la tarda. Recordem, Espanyol i Badalona avui menjar salvats i el Barça, doncs, campió.
0: Doncs el Badalona, que ha caigut avui davant de l'Atlètic Club en un partit, podríem dir, intrascendent. Ràdio Ciutat de Badalona, Joan Garcia.
9: El Badalona Women confirma la seva tercera derrota consecutiva a la Lliga després de no poder superar l'Atlètic Club de Bilbao. Amb un club basc, després d'un gol d'Azcon al minut 35, ha anat per davant durant tot el partit i tan sols ha aconseguit el Badalona Women dominar els últims 10 minuts en els que Estefania Benini ha tingut una ocasió claríssima que a punt ha estat de significar l'empat. Tot i així, en general, qui ha estat dominador ha estat l'Atlètic de Bilbao. Potser per això la millor jugadora del partit en clau badalonina ha estat Carla Abdón, la portera que, de fet, s'ha emportat l'MVP. Escoltem les seves sensacions després del partit.
10: El primer minuto nos ha costado bastante entrar. Sí que luego en la segunda parte hemos empezado mejor, tocando mejor balón, filtrando dentro algo mejor, pero lo mismo, se nos vuelve a escapar.
9: Amb un Badalona Women que ja té la salvació a la butxaca i a la que només li queden 3 partits de Lliga. La setmana que ve, derbi català contra l'Espanyol.
0: Un Espanyol que, com dèiem, ahir va perdre al camp de la Lama. El pitjor de la derrota, intrascendent, és la lesió greu d'Anna Torrodà, que haurà de passar pel quiròfan. La jugadora que s'ha confirmat avui que pateix un trencament del lligament encreuat anterior i del menisc lateral del genoll esquerre. Serà operada la setmana vinent, per tant, molts ànims, molta força per l'Anna Torrodà. I, com dèiem, derrota 3-1 al camp de la Lama, que valoraban así, con mucha autocrítica, la jugadora Cristina Baudet y la entrenadora Sara Monforte.
11: Creo que hemos salido relajadas, sabíamos que era un partido muy complicado, teníamos que tener dos cosas claras, la presión tras pérdida, porque ellas nada más recibían el balón, jugaban en largo, y las vigilancias. Creo que ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho, y eso ha sido lo que nos ha perjudicado sobre todo al principio de la primera y segunda parte.
12: Nosotros no teníamos excusa, estic gaire enfadada, o sea, molt enfadada. Sabíem perfectament a què jugava la Lama, no hem estat bé ni a nivell defensiu, ni a vigilància ni a presentes pèrdua, ni hem estat bé de cara a la porta, perquè crec que hem fet ocasions, però tampoc hem acabat de patrilejar-les. Llavors marxo decebuda, perquè crec que, bueno, d'aquí a final de temporada tenim que buscar la manera de motivar-nos. No podem deixar d'esportar, i ens agraeu sobretot pues, per l'escut que defensem, que crec que avui no ho hem fet com tocava, i des d'aquí us donaré una mica perdó a l'afició, perquè a mi m'agrada que el meu equip defensi aquests colors com es mereix.
0: Vinga, i baixem una categoria, parlem de la Primera Federació Femenina. Ha acabat avui, aquesta tarda, amb jornada unificada, amb l'alegria de la títol de Lliga aconseguit pel Barça B, però amb la decepció del descens de l'AEM, que acompanya l'Europa en aquest descens a Segona Federació.
1: Sí, hi ha 3 equips catalans en aquesta categoria. Europa i AEM acaben baixant a Segona Federació, i el Barça B, que acaba proclamant-se campió. I això que avui el Barça B, doncs, no ha passat de l'empat a 2 amb l'Alba Fundación. L'Europa ha guanyat 2-0 davant del Betis, i qui ha perdut ha estat l'AEM davant del València per 4-2. Això de retruc fa que l'AEM B, després ho explicarem, doncs, perdi també la categoria i baixi a tercera federació.
0: Uns 13 temporades seguides portava l'AEM a Primera Federació Femenina, la segona màxima categoria estatal del futbol femení, després de fer un històric tercer lloc l'any passat i fer play-off ja 2 temporades seguides. Doncs avui ha baixat de manera sorprenent. La transmissió que feien els companys de Lleida en Joc a la web de Segre, el tècnic Rubén López estava absolutament destrossat.
13: Jo enfonsat, i l'equip també. És, bueno, no és injust, al final és esport, no hem nascut guanyar avui, i bueno, malauradament els altres resultats tampoc ens han acompanyat, no hem tingut ni una miqueta de sort, i bueno, al final tothom ho ha vist, hem baixat. És que no em surt una altra cosa que agrair a les jugadores el seu esforç aquests mesos, però no ha sigut suficient. Jo per la meva part també demanar disculpes i poc més. Bueno, al final portava una dinàmica molt bona. Avui, després d'empatar un, al minut 47, era optimista. La segona part no hem estat bé, no hem estat encertades. Tot el que escoltàvem no era positiu i tampoc ajudava. I bé, no ha pogut ser. Ho hem intentat, de veritat, amb totes les nostres forces. Que ningú dubti que ho hem intentat fins a l'últim segon. Esperant també un miracle a Tenerife, que no ha arribat. I ja està. És que no puc dir gaire cosa més. Al final, el compromís meu amb l'AM, des de que ha arribat, des dels anys, ha sigut molt gran. Les jugadores també. Tenen un increïble sentiment per l'AM. I estan destrossades, perquè al final no és individualment, perquè segurament són grans jugadores totes i totes tindran l'oportunitat d'estar a la categoria o d'estar a bons equips o seguir a l'AM. Però és veritat que som molt de l'AM tothom i ara mateix ho sentim molt per l'AM, no? El personal és que deu anar-se un segon pla.
0: Doncs molts ànims a la família de l'AM. Déu-n'hi-do, la temporada pel que fa al futbol lleidatà, amb descensos dels equips masculins del Lleida, de l'Atlètic Lleida i ara també de l'AM. I a tot això, l'Europa s'acomiada de la Lliga i de la categoria amb una victòria 2-0 balsàmica sobre el Betis. Així la valora l'entrenadora Naniates.
14: Una primera part jo crec que una mica més tímides, o tímids els dos equips inclús. Segona part jo crec que l'Europa ha deixat molt clar que avui no els volia deixar anar, que volia acabar bé la temporada i que a més no només això, volia acabar en diferència de dos per passar el Betis. Bueno, això, l'orgull que han tret fins al darrer moment, avui no era un partit fàcil, al final estem descendides, això fa mal i portem setmanes intentant treballar la part emocional, i avui l'equip jo crec que s'ha deixat veure una mica el que volíem fer. Al final, acabar millor que la primera volta, era un equip que a l'anada ens va guanyar 3-1, ens va guanyar molt bé, i avui jo crec que ha deixat molt clar l'equip que volia estar per sobre. L'afició és una cosa que tenim aquí a l'Europa, és marca de la casa, les jugadores estan molt agraïdes, i al final és una cosa que volen conservar, tot i baixar de categoria, i al final era el mínim que podíem fer avui, agrair a la gent que ha estat amb nosaltres tot l'any, i sobretot intentar que ens acompanyin també l'any que ve, que és quan de veritat tornarem a
0: estar la gent. I tot això, el pròxim divendres a 6:15 a Vilanova, final de la Copa Catalunya, precisament entre Europa i AM, els dos equips que han perdut la categoria. Com dèiem de retruc, la MB, que estava a segona federació femenina i que s'havia salvat, acaba baixant perquè baixa el primer equip. Vinga, 3 minuts i més en joc.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Continguts en xarxa.
17: Aquesta setmana s'estrena Todo lo que fuimos, una pel·lícula que retrata els més de 70 anys de conflicte a Palestina. També s'estrena La plaga, un film fantàstic que va aconseguir el guardó a millor actor durant el darrer Festival de Sitges. I Miranda Priestly i Andy Sachs tornen a treballar juntes a El diablo viste de Prada 2.
18: Solo quería explicarte por qué estamos aquí. Puede que en algún lugar esté el dolor que pasamos. Vengo a contarte. ¿Quién es mi hijo?
17: A Todo lo que fuimos, un adolescent palestí es veu implicat en un conflicte a Cisjordània que sacseja la vida de tota la seva família. Conmoció.

0: Preadolescent de 12 anys es veu arrossegat a formar part d'una tradició cruel. S'ataca a aquells que no s'integren amb una malaltia anomenada la plaga. El problema és que aquest assetjament pot ocultar alguna cosa real.
1: Que algo me está pasando.
2: ¿Qué quieres decir?
1: Siento que algo no está bien.
3: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la semana de la moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año. ¿Aún tienes todo eso? No, lo regalé.
2: ¿Qué?
3: Demasiado ostentoso para un periódico.
2: Tu despacho.
3: Oh, vale.
2: ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: El Diablo Viste de Prada 2 recupera el personatge de Miranda Priestly. La totpoderosa editora de la revista Runway és prop de la jubilació. El problema és que la seva antiga assistent, l'Emily Charlton, és ara una executiva rival. Totes dues competeixen pels ingressos publicitaris en un moment de decadència dels mitjans impressos. I la Miranda necessitarà de l'ajuda de l'Andy Sachs per fer-li front.
4: Es que adoro mi trabajo.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapet.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ens havíem quedat doncs, amb aquesta primera federació femenina, on avui s'ha consumat el descens de l'AEM. Ja coneixíem de feia setmanes el de l'Europa. I avui també s'ha proclamat campió de Lliga, tot i que no pot pujar el Barça B. Qui aspira a jugar l'any que ve aquesta primera federació femenina és l'Ona Sant Adrià, el filial del Badalona Women, i de moment ha començat bé les semifinals.
2: Sí, aspira a ser el segon català, perquè és el que dèiem, només el Barça Atlètic doncs es manté en aquesta categoria. De moment ha començat bé, com deies, ha guanyat el Saragossa per 1-2 en aquesta anada de les semifinals, i el partit de tornada serà com a local.
1: Doncs el diumenge vinent, a les 11, serà aquest partit de tornada. Si supera ronda, encara hauria de superar una segona eliminatòria, també a doble partit, per jugar a Primera Federació Femenina l'any vinent. Però avui, de moment, doncs gran victòria per 1-2 a Saragossa per començar a certificar o encarrilar, en certa manera, aquest accés a la gran final del play-off. Ara, fa uns minutets hem pogut parlar amb el tècnic de l'Ona Sant Adrià, en Miqui Uller, que ens valorava així aquest triomf.
3: L'equip ha respost de manera molt madura, amb molta experiència, i estic molt content. Potser la primera part doncs, hi ha hagut algunes situacions d'elles que podia haver fet alguna cosa i alguna situació de gol. Nosaltres també hem tingut diverses. La segona part hem començat una mica relaxades i ha arribat al seu gol. I a mi el que més m'agrada és com ha reaccionat l'equip, que reacciona amb un córner, després reacciona en diverses situacions d'àrea, i al final, 5 minuts, acabem de ficar el segon gol. Un equip que al final no deixen de ser joves, deixen de ser nenes petites, i l'escenari i tot, i el context doncs, no han pogut amb elles, i això al final és el més important. A banda de que, evidentment vols guanyar i vols pujar i tot això, i aquestes aquí, crec que com han competit avui i com s'han pres tot això i tot el play-off ara mateix és el que ens fa créixer. Falta tancar-ho a casa, que no serà gens fàcil.
1: Doncs de moment molt ben encarrilada aquesta eliminatòria per Ona Sant Adrià amb aquesta victòria a Saragossa 1-2. I qui està intentant pujar, però en aquest cas una categoria per sota, a segona federació femenina, és el Barça C.
2: De moment ha començat aquesta promoció d'ascens a segona federació. Davant del Gijón, en aquest partit d'anada, el Barça C ha acabat empatant a 2.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana, a En Joc.
1: 8:33, vinga, parlem de la primera federació masculina. Grup segon, 35a jornada, on de moment estan anant la cosa força bé, perquè ja tenim dues victòries catalanes al sac.
2: Sí, la del dia.

0: Divendres per 0-1 de l'Europa al camp de l'Alcorcón. El manté a la zona de play-off de promoció de descens. El Nàstic ha aconseguit una important victòria davant de la Sevilla Atlètica aquesta tarda. Ha acabat guanyant 2-1 i això fa que de moment surti de la zona de descens. I demà serà el torn del Sabadell, rebrà la visita del Múrcia a partir d'un quart de set de la tarda, doncs, per acabar-se d'aferrar aquesta primera posició que li donaria, doncs, l'ascens directe.
1: Doncs aquesta tarda el Nàstic ha aconseguit una victòria treballada, patida, a última hora davant del Sevilla Atlètic, davant del CUE, i ja ha descendit, però de moment li serveix, en espera del que facin demà tant el Tarazona com Juventud Torremolinos, doncs, per sortir de la zona de descens a la que havia caigut la setmana passada. Victòria treballadíssima, Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: Bona nit des del nou estadi Costa Daurada, 3 punts molt valuosos que ha aconseguit el Nàstic de Tarragona, derrotat finalment 2-1 al Sevilla Atlètic. Amb aquest gol, minut 96, del capità Òscar Sanz, tot carregat d'èpica, amb el cap amb una vena. 4 punts li han posat al capità del Nàstic de Tarragona, però tot així ha rematat de cap un córner, una centrada de Jaume Jardí, i ha fet pujar el marcador al 2-1, que es convertia en resultat definitiu. Òscar Sanz, bona nit.
3: Bona nit, Tere.
2: Un gol que ha semblat que el feies més amb el cor, amb tota la teva ànima, que d'una altra manera.
3: Sí, al final... cuando hay un balón parado y más en los últimos minutos, y pues al final es un gol que mete todo el estadio animando, es de todo el equipo, ahí pues hay que ir con todo, y pues mira, me he tenido suerte, y bueno, la celebración ha sido un poco eso, ¿no? Que es un gol que hemos empujado todos y bueno, lo hemos podido sacar adelante.
2: No sé si us ha ajudat aquesta celebració, la manera en què s'ha guanyat alliberar tota la tensió que portàveu acumulada per aquesta zona, per aquest moment perillós que viu el Nàstic.
3: Sí, al final, pues lógicamente está siendo un año duro y pues las semanas pues son difíciles, pero bueno, es la situación que estamos ahora, hay que tirar para adelante, quedan 3 finales, desde ya pensando en Tarazona y bueno, con la mentalidad pues de sacar todos los partidos y semana a semana.
2: Com es preveu aquest partit a Tarazona, on el Nàstic no ha guanyat encara mai? Serà una altra lluita aferrissada, de cosa de dos, perquè entre aquests dos equips està també la lluita per la permanència.
3: Totalmente. Aparte de una final, pues es un rival directo y pues ahí hay que jugar con guerreros, ya lo sabemos, y sacarlo sí o sí, como esta semana. Y desde, ya te digo, ya el equipo ya está pensando en Tarazona y vamos a ganar ahí.
2: Deia Pablo Alfaro que demà seràs la fotografia de portada de tots els diaris, a les pàgines web, per tota la heroïcitat que representava aquesta victòria, que no sé si és una mica una metàfora del que està vivint el Nàstic de Tarragona, que ho intenta, que li costa, però que al final ho aconsegueix.
3: Bueno, sí, la verdad que este año nos está costando, se nos ha dado, bueno, situaciones complicadas y bueno, el reflejo de los últimos partidos que lo hemos sacado en el último minuto, pues bueno, al final hay que luchar hasta el final y creer, y al final pues bueno, hemos tenido el premio, unos 3 puntos muy importantes y que nos sirven también para coger fuerza, ánimo y sin relajarse ir a por la siguiente semana.
2: Gracias, Óscar.
3: A tú.
2: Doncs l'Òscar Sanz, que s'emporta els 4 punts del cap, de la ferida del cap, i els 3 punts que ha significat aquesta victòria davant del Sevilla Atlètic. El Nàstic s'avançava en el marcador al minut 42, gol en pròpia d'un defensa del Sevilla Atlètic. Als 4 minuts de la represa era el Sevilla Atlètic que empatava el partit, i el Nàstic ha pogut vèncer al final, com dèiem, en temps de descompte al minut 96. Amb 6.390 persones avui al nou estadi Costa Daurada, l'equip de Reunió ha aconseguit sumar 43 punts a la classificació, dormirà en zona de salvació a l'espera del que facin demà el Juventud Torremolinos i el Tarazona en els seus respectius partits. La pròxima cita serà diumenge vinent a les 4 de la tarda al camp del Tarazona. És tot des del nou estadi. Bona nit.
1: Bona nit, Tere, gràcies. Bona victòria al Nàstic, bona victòria ahir de l'Europa al Corcón, 0-1, treballadíssima, amb un gol de Jordi Cano, qui si no, 19 Diana ja del Pichichi escapulat, per situar el conjunt de la Vila de Gràcia a la 4ª plaça. De moment avança el Villarreal B en espera del que facin demà els groguets davant de l'Hèrcules. Una victòria que valorava i molt, perquè va haver de patir molt a la segona meitat el conjunt escapulat, el seu tècnic, Adai Benítez.
4: No puc amagar la felicitat que tinc, perquè vindre al camp de pues per mi dels millors equips de la categoria, d'un de la Zelanda, que quan comença la temporada diu que aquest equip, si no estan testats primers, serà per coses extradeportives, o però futbol té això, futbol al final, el més maco del futbol és que vens aquí, jugues contra un equip que et supera en l'UPA d'1, sap greu pels meus jugadors, però ens han superat ofensivament en l'aspecte condicional, però després hem arribat a aguantar i patir, que ja feia setmanes que no teníem aquesta continuïtat de patir, doncs veníem de 2 victòries, després una derrota, i ara doncs, guanyar aquí a vegades costa visualitzar-ho perquè no tens aquesta continuïtat, tu ets un equip patidor, no hi ha un altre que patir, juntar-se, ser una família com hem sigut i patir fins a l'últim minut. I evidentment doncs, entra en tot tipus de futbol i no hi ha una altra, no hi ha una altra manera. Crec que també ha de joc ofensiu, no amb la finalització, el Corcón ha fet un partit extraordinari i doncs, per això em fa més feliç encara.
1: I a veure si completem demà aquesta jornada perfecta dels catalans de Primera Federació Masculina amb una victòria del Sabadell davant del Múrcia. Un quart de set, un partit en què el Sabadell defensa el lideratge recuperat la setmana passada. Té 2 punts més que l'Eldense i 3 més que l'Atlético Madrileño. Si demà guanyés el conjunt arlequinat, estaria a 3 partits d'aconseguir el títol i l'ascens directe a segona divisió. Ferran Costa, tècnic arlequinat, diu això.
5: Estem, com tu dius, entrant al mes de maig. Mirem enrere, mirem totes les coses que ja hem aconseguit aquesta temporada, que les hem viscut, que les hem hagut de lluitar molt, que quedaran i passen a formar part de la història d'aquest meravellós escut, i no ens pesa res. El dia a dia és boníssim, ens ho passem molt bé, ens agrada estar junts, treballem com a cabrons, i és el moment de la temporada, et diria, on més energia tenim, perquè ens ho estem passant molt bé, estem gaudint molt del que fem, ho sentim molt, estem en el millor lloc possible per viure el que estem visquent.
6: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: I a les 8 i 40 minuts parlem de segona federació masculina, grup tercer, última jornada. Avui ja s'ha avançat un partit que no tenia cap transcendència classificatòria.
0: Era el duel entre l'Espanyol B i l'Atlètic Balears. El partit semblava que acabaria amb l'empat a 0 al marcador, però finalment l'Atlètic Balears ha aconseguit marcar i, per tant, doncs l'Espanyol B, que no ha pogut puntuar en aquesta última jornada, ha perdut 0-1.
1: Acabarà sí o sí desè, amb 44 punts, perquè ja no hi ha possibilitat que cap equip el superi, i el gruix de la jornada es juga demà amb coses importants en joc, perquè tenim equips catalans que aspiren a fer el play-off, com el Reus, com el Barça Atlètic, i també la salvació de l'Olot pendent. Aquests són els partits de demà, de diumenge, tots a les 12.
0: Exacte, a les 12 aquests partits, Olot València Mestalla, Andratx Atlètic Lleida, Castelló B Girona B, Sant Andreu Barbastre, Terrassa Reus i Torrent Barça Atlètic.
1: Doncs el Sant Andreu, que celebrarà demà el Narcís Sala davant del Barbastre, la consecució del títol aconseguit ara fa un parell de setmanes. També la gran notícia d'aquesta setmana, de que hi haurà gespa natural al Narcís Sala i, per tant, el Sant Andreu podrà continuar el seu estadi la pròxima temporada a Primera Federació Masculina, i per la tarda també hi haurà rua de celebració a partir de les 5 davant del Narcís Sala i visita la parròquia Sant Andreu del Palomar i a la plaça Orfila, on serà el final de festa. Amb tot aquest context i ja sense res en joc, això és el que diu un dels jugadors que pot tenir demà minuts, Raúl García Alejo.
7: Bueno, al final és l'últim partit a Lliga, a casa, que normalment la gent està una mica més relaxada, però nosaltres intentarem treure la victòria, l'última a casa, amb l'afició, i per una millor celebració després a casa o fila. La veritat que una bogeria, o sigui, això normalment no es viu, i és un orgull poder celebrar aquestes coses, i més amb el grup i l'equip que hem tingut aquest any.
1: Doncs a la Sant Andreu demà, dia de festa grossa. Ah, també vol ser festa grossa demà a Reus. En aquest cas, el Reus visita el camp del Terrassa, que ja no es juga res. A les 12, un Reus que ara mateix és cinquè amb 52 punts, per tant, en zona de play-off. Empatat amb el Barça Atlètic, que li podria arribar a treure aquesta posició, però també el Reus amb possibilitats de superar l'Alcoià si l'Alcoià perdés i ells guanyen el seu partit. En qualsevol cas, un Reus que busca sí o sí la victòria per aconseguir el play-off, i de la seva banda, el Terrassa ja sense sense res en joc, es vol acomiadar de la seva afició. Això diu el tècnic agarenc Oriol Alsina.
8: Crec que he intentat mentalitzar, perquè evidentment va ser un cop dur de no poder jugar-nos a coses l'última jornada, però els futbolistes estan mentalitzats, ens queda un partit i que la temporada acaba quan haguem acabat aquest partit. I ara doncs, tenim tres punts en joc que poden decidir, en aquest cas, tres posicions a la classificació, perquè ja per allà barrejat el Girona, crec que l'Espanyol i el València, i ens juguem doncs, això, no? I al final et queda en el teu currículum, sobretot els futbolistes, en quina posició han acabat i volem acabar el millor possible doncs, a l'últim partit per donar una bona imatge. Sabem que el rival ajuda moltíssim, que juga a play-off amb el Barça. Sabem que hi haurà molta gent, que el qual ens motiva encara més.
1: Doncs ben pendent d'aquest Terrassa-Reus estarà el Barça Atlètic, que juga al camp del Torrent, un equip ja de la zona baixa sense possibilitats de salvació, ja va descendir ara fa unes setmanes, i per tant el Barça Atlètic necessita sí o sí guanyar, o en aquest cas necessita fer millor resultat que el que faci el Reus al camp del Terrassa. Juliano Belletti, tècnic del filial blaugrana.
9: Hemos hecho lo que teníamos que hacer, estar 100% concentrados en trabajar bien la semana, trabajar bien el partido, defensivamente y ofensivamente, para tener confianza suficiente de ir ahí e intentar ganar. Se ha notado que el equipo ha estado bastante concentrado, la exigencia ha sido buena, siguen con la misma competitividad de otras semanas, es decir, sabemos lo que tiene que pasar fuera de nuestro partido para clasificarnos para los playoffs, pero ante todo esto hacer lo que tenemos nosotros, que es intentar ganar el partido.
1: I un altre partit amb moltíssima transcendència per als equips catalans demà, també a les 12, Olot-València-Mestalla. Un Olot que ara mateix, de moment, estaria en zona de salvació, en plaça de salvació, en 39 punts, però també en 39, i el Castelló B en plaça d'eliminatòria de permanència, i en 37 en l'Ibiza-Illes Pitiuses. Si l'Olot guanya, no s'ha de preocupar de res, depèn de si mateix. Si no guanya, haurà de mirar aquests partits dels dos rivals directes per veure què passa, si acaba caient en play-out o fins i tot en descens directe. La bona notícia, com dèiem, que depenen de si mateix, i això ho valora i molt el tècnic Roger Vidal, a banda del capità Pedro del Campo, doncs que espera demà guanyar el partit.
10: És important saber que si tu treus el partit endavant et salves, no? L'objectiu de la permanència passa per aquesta setmana, ens hauria agradat tancar-ho abans, però no ha pogut ser, i hem d'aconseguir la victòria a casa, que durant tot l'any hem estat molt, molt sòlids, molt fiables, i ja està, s'acaba fer números i tu fas 3 punts. Tot el que no sigui guanyar sí que et porta a fer números, i no, només tenim energia per pensar en el nostre partit i ja està.
11: Des de la Unió, des del grup, nosaltres som conscients que si ens ajudem, que si pensem més en el company que en nosaltres mateixos, sabem que la força d'aquest equip està en això i que en això som espectaculars. Per tant, durant tota la setmana crec que li hem de donar molta importància al company, crec que ens hem de cuidar molt i crec que hem de mantenir aquest bon vincle per això, no? Doncs perquè cadascú se senti còmode i se senti amb confiança i amb seguretat com per donar el millor d'ell mateix i ajudar que l'equip avanci en el partit.
6: En joc.
1: Vinga, 8:46, parlem de tercera divisió, grup 5è, penúltima jornada. Ja tenim el Manresa campió, us ho explicàvem el diumenge passat en aquest programa, però encara hi ha coses en joc tant a la part alta com a la part baixa. Aquests són els partits tots en jornada unificada.
0: I precisament el campió, el Manresa, s'enfronta amb un dels equips de la part alta de la classificació, el Cornellà. Aquest Cornellà-Manresa, 2:15 d'una del migdia, com la resta de partits amb aquesta jornada unificada, com deies. Vilanova-Camp Vidalet, l'Escala-Lleida, Mollerussa, Fundació Esportiva Grama, Badalona, l'Hospitalet, Muntanyès a Vic, Cerdanyola, Peralada, Vilassar de Mar, Tona i Sant Cristòbal, Europa B.
1: Doncs el Cornellà, que rep la visita del campió del Manresa, un Manresa que ja no juga res, però el Cornellà sí que juga, i molt, perquè ara mateix és la tercera de la classificació amb 56 punts, a un puntet del Badalona, que recordem, aquesta setmana ha fet fora Pedro Dolera, i té dos de marge al Cornellà sobre l'Hospi, doncs, que el persegueix per intentar treure-li la posició. Recordem que en funció de la posició, el creuament teòricament per als play-offs és més favorable. Per tant, el Cornellà, que vol derrotar el campió per continuar optant a la segona plaça, això diu el seu tècnic, Ignasi Sanabra.
12: Es cierto que nos hemos quedado sin opciones al título. Felicitar al Manresa, creo que es merecedor del título. A partir de ahí, centrarse en lo que debemos controlar, llegar bien al playoff. Lo primero es tener la mejor plaza, que te da una serie de ventajas, y a por ello vamos. Creo que nosotros hemos tenido momentos muy buenos de juego, pero no hemos sido capaces de sostenerlo en el tiempo. Y luego no hemos sido capaces de superar las adversidades que a todos los equipos se les plantean durante el año. Prepararnos para un playoff que va a ser apasionante. Hemos de confiar en nosotros, en nuestro trabajo, en nuestros futbolistas, en nuestro staff, porque estamos capacitados y sin ningún miedo vamos a por ello.
1: Doncs déu-n'hi-do la jornada, perquè si el Cornellà tercer rep el campió, el primer, doncs el Badalona segon rep el quart a l'Hospi. Un altre partidàs, a més serà el primer partit a la banqueta del Badalona de Miquel Aparren, que és el tècnic que ha estat escollit per substituir Pedro Dolera, que aquesta setmana, com dèiem, ha estat destituït. Precisament Miquel Aparren doncs valora el partit i aquest debut, i de la seva banda l'entrenador de l'Hospi, Sergio Juste, també fa una valoració al respecte.
13: El club es decide que sea yo el indicado, y a partir de ahí lo que yo creo que emocionalmente el equipo estará en un momento en el que yo creo que tiene que asentarse. No hay varitas mágicas, lo que sí hay es un trabajo detrás del equipo anterior brutal. A veces no llegan los resultados, son situaciones que pueden darse, ya lo sabemos los que estamos en este mundo, pero bueno, a todo lo que se estaba haciendo al final es intentar buscar qué creemos que necesita el equipo, qué creemos que podemos aportar como cuerpo técnico, pero aquí la clave son los jugadores.
14: Bueno, pues amb moltes ganes, il·lusió, i bueno, al final que tu dius, no? Fa setmanes pues, ho haguéssim firmat, està així en aquesta situació ara mateix. I bueno, això, el que t'acabo de dir, il·lusió, ganes, i que sigui ja diumenge per intentar pues, treure aquests tres punts que ens donarien una mica aquesta il·lusió, aquesta força per intentar pues, treure la segona posició. Però bueno, partit a partit, sempre dic el mateix, i primer Badalona i això.
1: Doncs partides Badalona-Hospi que podrem seguir demà a l'enjoc doncs, a través de les plataforma, la xarxa Més i de les televisions locals. I un partit ja interessant serà l'Escala Lleida, amb el Lleida ja descendit. És un dels equips que en aquest cas perd la categoria, però a la zona doncs, baixa. Recordem que Can Vidalet té 33 punts, Sant Cristóbal 34, Cerdanyola 30. Per tant, encara hi ha coses en joc. El Vic 29, com diem, en aquesta jornada encara poden passar moltes coses. Jordi Cortés, de cara a aquest penúltim partit de Lliga, encara ja descendits, diu que per respecte a la competició vol anar a competir.
15: El dia està preparat amb les mateixes ganes. Per sort, només són dues setmanes les que venim per davant, no? I aquesta ja està quasi acabada. Perquè sí que és veritat que sempre és tu entrenar amb pocs objectius esportius a la vista, no? Però l'equip està tranquil, amb la consciència tranquil·la, per haver-ho donat tot i haver-ho deixat tot dins del camp fins a l'últim dia, ja no hauria sentit la consciència molt tranquil·la.
1: I a la Lliga Elit, jornada número 28, el Martinenc té el ascens a tocar. Aquests són els marcadors d'aquest dissabte.
0: Sí, tenim encara dos partits en joc ara mateix. Són el Sant Joan Atlètic Montcada Vilafranca. De moment, 1-1 al marcador en aquest duel. I també tenim en joc el Sant Feliuenc Valls. També 1-1 ara mateix aquest partit. Ja queda poquet perquè finalitzin. Els marcadors ja definitius. El Martinenc ha guanyat 1-0. El Sabadell B, l'Horta s'ha imposat a la Ciutat Cooperativa per 4-1. Empat a 1 entre Atlètic, Sant Just i Júpiter, i el Sant Mauro ha guanyat el Castelldefels fa res ben pocs minuts per 0-2 als Canyars.
1: Doncs a la Martinenc, gràcies a un gol solitari d'Àlex Otero, que guanya i que pràcticament té l'ascens a tocar en espera d'un recurs del partit de la setmana passada a la Pobla de Mafumet. Àlex Otero, què deia això?
16: Molt bon partit. L'equip ha fet un esforç avui brutal. Hem tret 3 punts. Portaria a 0, així que molt content. Sí, molt content. 3 punts. un gol personal. Bueno, això sempre suma per l'equip, per mi personalment, i a seguir, no res més.
1: I demà dos partits més.
0: Sí, a les 12 del migdia el Rubí Prat i a la tarda a les 5 Manlleu Poble de Mafumet.
1: En futbol sala s'està disputant la final a 8 de la Copa de la Reina Móstoles. Ahir el Rubí, que va caure eliminat a quarts de final. Ràdio Rubí, Toni Bravo.
17: El resultat 0-5 no reflecteix el valor del que ha aconseguit l'equip, que ha competit en un escenari reservat als millors clubs de futbol sala estatal. Escoltem a l'entrenador rubinenc, l'esportiu rubí femení, Jordi Archilla.
18: El premi era ser aquí, no? Jo crec que pel club i per nosaltres viure aquesta experiència i ser-hi era el premi que ens havíem d'emportar i després doncs, intentar competir el màxim que puguem, no?
17: El partit va començar amb un ritme altíssim per part de l'Alcorcón, que va marcar el primer gol abans del minut 5, un cop dur, que va obligar les de Jordi Archilla a resistir des del primer instant. Tot i això, l'equip va aguantar durant bona part de la primera meitat, però la pressió constant, la qualitat individual de les madrilenyes van acabar trencant el partit. Al descans, el marcador ja era de 0-3, resultat que evidenciava la dificultat de sortir de la seva pressió i de generar ocasions. A la represa, l'esportiu rubí femení va intentar alliberar-se una mica més, però l'Alcorcón va mantenir el domini, va ampliar el marcador fins al 0-5 final. Tot i la diferència, les jugadores de l'esportiu rubí no van deixar d'intentar-ho en cap moment. L'actitud va ser impecable. L'escenari, el ritme, la dimensió del rival van pesar, però l'equip va competir amb dignitat fins al final.
18: Vaig dir que ho havien donat tot, que estava, no tenia res a dir negatiu, ho havien donat tot, ho vam intentar, no vam baixar els braços en cap moment fins al final i amb això ens quedem, no? I després sobretot que ens serveixi per aprendre aquests partits, no? Has d'aprendre aquests partits i sobretot valorar, no?, on estàvem i en què ens havíem guanyat estar aquí.
17: L'estada de 3 dies a Madrid també és part del valor de l'experiència, viatge, entrenament, convivència, la sensació de formar part de la festa gran del futbol sala femení. El tècnic rubinenc reconeix que havia decepció per no haver pogut competir més, però a data d'avui, en perspectiva, el grup entén perfectament la magnitud del repte i el mèrit d'haver arribat fins a aquests vuitens de la Copa de la Reina.
1: I a la primera masculina, 28a jornada, un empat i una derrota per als catalans.
0: Sí, ahir l'Indústria Santa Coloma va perdre la pista del Palma per 5-0 i aquesta tarda el Barça s'ha enfrontat al Peníscola. Anava guanyant el Barça, anava dominant d'un gol, de dos fins i tot, però al final el Peníscola ha acabat empatant amb aquest 5-5.
1: Dos punts que fan que el Pozo Murcia atrapi el Barça a la classificació amb 66 punts i el divendres vinent al Palau Barça-Pozo Murcia, o sigui, partidats. Així valora l'empat d'avui el tècnic Javi Rodríguez.
19: Bueno, creo que ha sido un partido complicado, dadas las condiciones en las que llegábamos, de mucho cansancio, de no haber podido descansar bien. Sabíamos que iba a ser un partido que nos iba a costar muchísimo, sabíamos que si nos poníamos por delante teníamos mucha gana en este partido de hoy. Se han puesto 0-1, se han puesto 1-2 al descanso, el portero de ellos ha estado sensacional, pero es que no puedo quitarle un ápice de lo orgulloso que estoy de este equipo, de cómo ha trabajado, de cómo ha peleado, de estar fundidos y que querían más.
1: Doncs, déu-n'hi-do, aquest divendres, aquest partit entre Barça i Pozo Murcia, empatats amb 66 punts pel lideratge de la Lliga regular. Indústries, de moment, està en zona de play-off, 8è amb 40 punts, un més que Valdepeñas, però això sí, amb dos partits més. Vinga, ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9:03 ens hi posem amb el bàsquet, l'handbol, el waterpolo, molts esports, com sempre, aquí al joc.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Alguns centenars de persones s'han concentrat aquesta tarda davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, al Passeig de Gràcia, per demanar l'alliberament per part d'Israel de dos membres de la Global Sumut Flotilla detinguts dijous passat. A més, també critiquen la complicitat de la Unió Europea i en reclamen la implicació per aconseguir la llibertat dels dos activistes que estan a més en vaga de fam en una presó israeliana i han denunciat tortures i maltractaments. D'altra banda, el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principi de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 casos registrats durant tot el curs anterior. Coincidint amb la commemoració avui del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons ha informat el cos policial que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuacions. Més successos, un motorista també ha mort avui en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BV-5301 al Brull, a Osona. El conductor i únic ocupant de la moto, de 59 anys, era veí de Barcelona, mentre que dos dels tres ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, i d'aquestes 15 eren motoristes. En l'àmbit internacional, els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. En una declaració enviada a mitjans nord-americans, el portaveu del Pentàgon, Sim Parnell, ha confirmat que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenat aquesta retirada. I aquí a Catalunya, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins al 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees d'un total de 25 municipis. I tanquem amb els esports. El Barça juga des d'aquesta hora al camp de l'Osasuna. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès, i el Real Madrid demà no ho fa al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem tota l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'handbol, de l'hoquei patins, de molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és dissabte, són les 9, i això és l'Enjoc. Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit, Ignasi.
2: Ja en joc el partit amb la primera oportunitat de títol pel Barça.
3: Sí, els blaugrana poden ser campions de Lliga ja aquesta jornada si guanyen el seu partit contra Osasuna, un duel que ha començat res fa 3 minuts i que de moment empat a 0 al marcador. I a més, aquesta victòria del Barça hauria d'anar sumada a que l'Espanyol demà aconsegueixi puntuar contra el Real Madrid. Això donaria ja el títol de Lliga al Barça.
2: A la primera federació femenina, males notícies perquè la hem perd la categoria.
3: Les lleidatanes han perdut i han vist com els rivals de la classificació guanyaven, i això ha fet que acabin perdent la categoria i baixin a segona federació. El descens, a més, implica també el descens de la MB, que baixarà ara a tercera federació. El Barça bé s'ha proclamat campió de primera, i l'Europa ja feia setmanes que havia descendit també a segona federació.
2: Més futbol, però en aquest cas primera federació masculina, el Nàstic, que s'aferra a la salvació.
3: Ha aconseguit guanyar i sortir del descens l'ascens amb el triomf per 2-1 contra el Sevilla Atlético. Demà el Sabadell buscarà un triomf per continuar liderant la classificació i l'Europa. Amb la victòria d'ahir es referma en places de play-off pel títol.
2: I en hoquei patins, l'Alpicat seguirà a hoquei Lliga Iberdrola.
3: Tot i perdre contra el Vigas per 3-1, els dos punts de marge sobre les Roses han estat suficients per mantenir la categoria, ja que el conjunt madrileny ha perdut amb el Vilassana per 0-3. El conjunt català acaba, cap conjunt català acaba descendit i, per tant, la propera temporada hi haurà un català més.
2: 9:05, marxem de ronda. Anem a repassar marcadors de partits que estan en joc ara mateix, començant pel partit del Sadar, on el Barça vol apropar-se una miqueta més al títol de Lliga.
3: Sí, de moment aquest partit ja ha començat. 4 minuts, 5 gairebé ja de partit, 0-0 al marcador. Si et sembla, repassem l'11 pel que ha apostat Hansi Flick per aquest partit. Joan García a la porteria, Cancelo, Cubarsí, Gavi, Pedri, Lewandowski, Fermín, Gerard Martín, Rooney, Olmo i Eric. Aquests són els 11 jugadors que estan jugant ara mateix al Sadar davant Osasuna.
2: A la Lliga Elite teníem pendents un parell de finals a la jornada número 28.
3: Sí, tenim un partit que encara no ha acabat, és el San Juan Athletic Moncada davant del Vilafranca. Al minut 84, el San Juan Athletic Moncada ha fet el 2-1. Fins aquell moment hi havia l'empat a 1 al marcador. Encara no ha acabat aquest duel. El Castelldefels ha acabat perdent davant del Sant Mauro 0-2 als Canyars. I també ha acabat el duel entre el Sant Feliueng i el Valls amb empat a 1.
2: Doncs mira, anem cap allà per veure com ha estat aquest partit amb el company de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats. David, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit des de les Grasses. Un partit èpic fins al final. Al final, repartiment de punts entre el Sant Feliuenc i la Unió Esportiva Valls. Un Sant Feliuenc que s'avançava en el minut 20 després d'una jugada d'estratègia a obra de Pau. Portaven el domini dels primers 45 minuts amb un Valls que, després de rebre el gol, fins i tot el Sant Feliuenc hagués pogut ampliar l'avantatge, però al final es marxava als vestidors amb l'1-0 favorable als locals. En la segona part, Àlex González ha fet canvis i en el minut 16, a la sortida d'un corner, ha picat des de la cantonada a l'esquerra per Hugo Gómez, l'ha aprofitat Òscar Morell per superar el porter Toni. A partir d'aquí, una mitja hora totalment boja, amb accions en tots els costats. Semblava que el Valls fins i tot podia transformar l'1-2, però en els últims 5 minuts el Sant Feliuenc s'aferrava a l'èpica i fins i tot a l'última jugada del partit, amb gairebé tot a punt de xiular-se, hagués pogut transformar el 2-1. Al final, la Unió Esportiva Valls, que acaba la jornada en novena posició, amb un total de 35 punts, i el Sant Feliuenc, que continuarà cué de la classificació amb 29 punts, encara no descendit a la primera catalana, però amb poques opcions de conservar la categoria. La setmana que ve, la Unió Esportiva Valls jugarà a casa el Vila amb l'Horta, també un rival directe que ha guanyat avui per 4-1 amb la Ciutat Cooperativa. En cas de guanyar el conjunt ballenc, gairebé aquesta permanència que està costant a la Lliga Elite seria un fet.
2: Gràcies, David. Bona nit.
4: Bona nit.
2: Pel que fa al bàsquet, Lliga CB, 29a jornada, al marge d'aquesta suspensió per els problemes del marcador, l'Olímpic de Badalona, el partit de la Penya, estaven pendents del final del Girona i de l'inici del Lleida.
3: Sí, el Girona ha acabat guanyant 90-81 davant Casademont a Saragossa i en aquests moments ha començat a les 9. El duel entre la San Pablo Burgos i el Hajo Post Lleida, de moment 8-7 favorable al conjunt local.
2: I el play-off d'ascens, a Lliga Femenina Endesa, partit d'anar a quarts de final. Què ha fet a Lima Horta?
3: Doncs ha guanyat. De moment domina aquesta eliminatòria. S'ha imposat a l'Unicaja Mijas per 64-59.
2: Doncs bones notícies. Tot obert, això sí, de cara al partit de tornada. I acabem aquesta ronda passant novament per Badalona, pel futbol americà i per aquesta final de l'Spanish Bowl entre Badalona Dracs i Black Demons. Remunten els Badalona Dracs després del primer marcador parcial que ens donaves fa una estona. Radio Ciutat de Badalona, l'Eix Blanc.
5: Doncs no, Ignasi, de moment que no remunten els Badalona Dracs. Falten 6 minuts per acabar el partit. El marcador és de 27-13, favorable pel conjunt madrileny. S'està complicant i molt la remuntada dels Badalona Dracs perquè no estan acabant d'arribar de la manera precisa a la zona de 3 quarts per intentar completar un touchdown que a hores d'ara podria donar una mínima esperança al conjunt badaloní. Si la cosa no canvia, els Black Demons de Rozas, que es proclamarien campions d'Espanya un any més.
0: Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
2: Vinga, 9 i 9 minuts, gairebé 10, de fet, parlem de bàsquet, parlem de la Lliga ACB, 29a jornada, on, doncs, de moment tenim un únic resultat definitiu, perquè, com dèiem, el partit de la Penya s'ha suspès i el de Lleida acaba de començar.
3: Sí, tenim un duel acabat en presència catalana i, a més, en victòria, perquè el bàsquet a Girona s'ha emportat el triomf per 90-81 davant de la Casa de Munt a Saragossa. La Penya, com dèiem, amb problemes a l'Electrònic, ja ha començat més tard aquest partit davant de l'Unicaja, doncs finalment s'ha hagut de suspendre quan el marcador era de 53-33. I tenim en joc, ja des de les 9, el duel entre el San Pablo Burgos i el Hayo Post Lleida, de moment per darrere el marcador al conjunt lleidatà, però d'un únic punt de diferència, 10-9.
2: Doncs la Penya, que guanyava de 20 punts davant de l'Unicaja, estava fent un molt bon partit, un partit espectacular, però el partit no ha pogut continuar. De fet, ja li havia costat començar. Què ha passat? Com ha anat tot plegat? Radio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
6: Bona nit. El Joventut Unicaja no s'ha pogut acabar. S'ha hagut de suspendre i encara està pendent de saber quin dia es podrà disputar, perquè l'Unicaja, recordem, dijous vinent té la Final Four de la FIBA Champions League aquí, precisament, a Badalona. Una casualitat que no ha permès que hagi pogut quedar-se per disputar demà la resta de la partit. Només s'han jugat els primers 20 minuts, que ja havien començat amb mitja hora de retard per problemes amb el videomarcador i amb el rellotge del temps. Tot i arribar a la mitja part amb 20 punts de diferència a favor de la Penya, 53-33, a la mitja part ha tornat a patar el videomarcador i ja no s'ha pogut solucionar. S'ha allargat durant pràcticament una hora l'intent de recuperar-ho, amb intent també des de l'afició per animar el temps, que no parava. Els jugadors s'han escalfat una i dues vegades, s'han aturat, han tornat a escalfar-se. Al final han decidit que marxaven. L'Unicaja, que m'ha agafat un vol aquest vespre, l'agafa a 11:15 per tornar a Màlaga i concentrar-se de cara a la Final Four de dijous. Per tant, Joventut Unicaja suspès, una cosa mai vista a Badalona, i jo no recordo, a la Lliga ACB.
2: Doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, i això a dies barra setmanes de que es disputi la final a 8 europea, on finalment la Penya no hi serà. I vinga, més partits, això sí, aquest sí que ha acabat el partit del bàsquet Girona, important victòria davant del Saragossa. Girona FM, Marta Serres.
7: El bàsquet Girona ha aconseguit la 13a victòria de la temporada, guanyant 90-81 al Casademont Saragossa, en un partit en què l'equip ha ratllat la perfecció ofensivament parlant, a la primera meitat amb 12 triples anotats i 58 punts. No ha tingut res a fer el conjunt aragonès en aquest àmbit, tot i que a la segona part, com que ells també s'hi jugaven moltíssim, assegurar la permanència, han lluitat el partit. De fet, han aconseguit bons parcials a la segona part i han posat l'ai al cor al Girona, que ha vist com el seu rival s'ha col·locat només a 6 a 3 minuts pel final. Tot i així, l'equip ja no ha comès més errors i ha aconseguit segellar la victòria que, com dèiem, fa que matemàticament hagin assolit la permanència a l'ACB una temporada més.
2: Doncs això deia després de la partida el tècnic del Girona, Moncho Fernández.
8: Hem fet una segona part dolenta, amb moltes pèrdues, amb males decisions. Hem intentat resoldre des de l'aspecte individual situacions col·lectives. I a l'altre costat hem fet una primera part increïble. Hem jugat fantàstic, ens hem passat la pilota, hem trobat cistelles molt fàcils per les passades, hem fet un treball defensiu fantàstic i hem guanyat. Per tant, felicitar l'equip per l'esforç, perquè és complicat des del punt de vista mental fer front a un equip que està tornant al marcador. I, bueno, hem fet la 13a victòria, per tant, molt contents i a treballar.
2: Doncs bona victòria del Girona davant del Saragossa per situar-se a la 10a plaça. 13 victòries en 29 partits. Per tant, trenquen a més una ratxa de 3 derrotes seguides. Demà diumenge serà el torn tant del Baxi Manresa com del Barça.
3: Sí, jugarà al migdia a les 12. El Baxi Manresa rebrà la visita del València a la tarda a les 7. El el Barça rep la visita del Gran Canària.
2: Doncs el Baxi Manresa que busca una victòria complicada davant del València, segon classificat, doncs per intentar allunyar-se de la zona baixa de la classificació. Diego Campo, tècnic del conjunt del Bages.
9: El rival, puedo que decir, teniendo en cuenta lo bien que está jugando toda la temporada y la progresión que lleva el equipo en las dos últimas temporadas. Primero con un estilo muy definido y después compitiendo muy bien en todas las competiciones que tiene. Está jugando un playoff espectacular ahora mismo, está en una muy buena forma. Y bueno, es una dificultad máxima, pero nos debemos enfocarnos en nosotros mismos, sobre todo en mejorar cosas básicas y hacerlas muy bien durante todo el partido. Y bueno, pues nos viene el Valencia, bueno, pues mejor imposible para tener un reto colectivo individual y mejorar estas cosas básicas defensivas y ofensivas.
2: Doncs a les 12 aquest Manresa-València i a les 7 el Barça que rep el Gran Canària, un Barça ubicat a la quarta plaça ara mateix, que ha guanyat 4 dels últims 5 partits i doncs que busca reformar-se en aquesta plaça que li va treure el Baskonia la setmana passada. Juan Núñez, jugador blaugrana, diu això.
10: Bueno, el equipo está muy bien. Una semana entera de trabajo, de también poder descansar, que llevamos unas semanas de mucho partido. Y preparando el partido, creo que el equipo está motivado, con ganas y con ganas de parar allá. Un equipo muy peligroso. Como has dicho, tiene jugadores de mucho talento como Metu, que le conocemos muy bien aquí. Y luego, bueno, yo creo que la llegada de como entrenador les ha hecho cambiar esa energía y de hecho han ganado los dos últimos partidos contra rivales buenos. Entonces, bueno, será un partido duro en el que tenemos que salir desde el principio a morir.
0: En joc.
2: Nou i 16 minuts i a tot això, demà diumenge, viurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més un partit transcendental per a l'Uni Girona.
3: Sí, recordem, es va classificar per jugar pel play-off pel títol. Demà, tornada dels quarts de final. Recordem que el partit d'anada va acabar amb empat a 82 davant del Leganés. Doncs demà, a partir d'un quart menys 5 de 7 de la tarda, la tornada en directe a l'enjoc Esparra-Girona-Leganés.
2: Doncs ho veurem i n'estarem ben atents, evidentment, perquè l'Uni Girona ha de guanyar el partit sí o sí després d'aquest empat, no sé si dir sorprenent, a la pista de la Leganés. I qui intenta pujar a la Lliga Femenina Endesa, avui ha jugat el partit d'anada dels quarts de final, és el Lima Horta.
3: I de moment, bé les coses pel Lima Horta, perquè ha guanyat aquest partit d'anada, s'enfrontava a l'Unica Jamijas i ha guanyat 64-59.
2: Doncs bona victòria per al conjunt barceloní, buscant doncs ascendir a la màxima categoria del bàsquet femení estatal. Més promocions d'ascens, en aquest cas a Lliga Femenina Challenge, diguem-ne que a la segona màxima categoria del bàsquet estatal pel que fa a competicions femenines. S'està disputant l'eliminatòria de campions i avui hi ha hagut l'anada, no li ha anat massa bé al GEC.
3: No, ha perdut el GEC davant del Maristes Corunya per 58-71. És l'anada, recordem evidentment que hi ha el partit de tornada, però en cas de no passar aquesta eliminatòria, el GEC quedaria repescat en una segona eliminatòria, doncs per intentar seguir lluitant doncs, per aquest ascens a Lliga Femenina Challenge.
2: Doncs com ha anat aquest partit? Què li ha passat al GEC per perdre de 13 punts? Girona FM, Jan Torrent.
11: El GEC Pacisa ha perdut a casa 58-71 el primer partit de la final de Lliga Femenina 2 contra Maristes Corunya. Les locals han començat molt nervioses, respecte que les visitants han aprofitat per posar la primera petita diferència en el marcador amb el 0-5. En el transcurs del primer quart, el GEC Pacisa s'ha anat trobant sobre el parquet, passant del 2-8 en el marcador al 8-8. El 6-0 de parcial ha sigut l'inici dels primers bons minuts de l'equip de Pau Fuster. El 19-13 en el marcador ha reflectit les bones sensacions. En el segon període, les gàllegues han retallat diferències gràcies a 5 punts consecutius. Els dos equips s'han estudiat molt i durant 4 minuts no hi ha hagut cap punt, mantenint el 21-18. Després de minuts espessos, ha arribat l'encert local posant la màxima del partit en el 27-18. Aquests 9 punts de diferència ha durat molt poc perquè a través de dos triples el Maristes Corunya ha retallat diferències. L'embranzida visitant visitant ha continuat fins a acabar en la primera part, aconseguint un petit avantatge amb el 33-35. En el tercer quart ha continuat la igualtat en el marcador i el parquet. Cap dels dos equips ha aconseguit marxar a l'electrònica de manera definitiva fins als minuts finals. Un 2-1 de la capitana Vale González donava un cop sobre la taula amb el 44-43, quan semblava que les de Fernando Buendía aconseguien implementar el seu joc. L'últim quart ha començat amb un petit avantatge pel Jack amb el 49-46 en l'electrònic. Un triple del Colonia i un contraatac ha capgirat el marcador, que feia diversos minuts que no es movia. El tècnic del Jack Patissa, Pau Fuster, ho ha aturat per posar ordre. Des de l'inici del duel, les visitants no aconseguien un avantatge de més de 2 punts. Un triple a falta de 3 minuts de Jiménez posava la màxima dels visitants amb el 52-58. El Jack va respondre ràpidament, però l'encert visitant continuava sumant des de la llarga distància. Una pilota perduda del Jack ha sentenciat el primer partit per a les gallegues amb el 58-71. La tornada de la final la jugarà el pròxim dissabte 9 de maig a les 5 de la tarda.
2: Doncs això deien després del partit una de les jugadores del Jack, Vanessa González, i el tècnic Pau Fuster.
12: Se'ns ha fet una mica llarg el partit, però bueno, hi hem estat molt cargades de faltes també al final i així, però bueno, jo crec que hem de pensar que queden 40 minuts i doncs, que no ens passi això allà, i que tenia energia per tot el partit. Elles han estat molt encertades a l'últim i nosaltres no, i ha sigut uns mals minuts i elles ho han sabut aprofitar i ja està, però bueno, ens queda un.
13: Elles han ajustat molt a la seva defensa, s'han posat molt més dures del que havien sigut a la primera part, i a partir d'aquí doncs, ens hem equivocat segurament en algunes accions i hem impactat potser massa contra la seva defensa, i hem deixat de generar els avantatges que havíem generat a la primera part i que ens han permès, no?, doncs anar anotant i estar més dintre del partit del que marca el resultat del marcador final.
2: Doncs a veure si el Jack té opcions de remuntar 13 punts a Corunya, serà força complicat. I més play-off d'ascens. En aquest cas, a la segona FEB masculina, avui s'ha disputat el partit d'anada pel campionat de conferència.
3: El duel entre el Mollerussa i el Prat s'ha acabat emportant la victòria al Mollerussa per 79-73.
2: Doncs un partit que hem pogut seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, i que també han seguit de ben a prop els companys del Prat Ràdio, Ivan Conde.
14: Victòria per 79-73 del Club Bàsquet Mollerussa davant el Club Bàsquet Prat en aquesta anada de l'eliminatòria de campions en la fase d'ascens a segona federació. Un Mollerussa que està satisfet després d'aconseguir una petita passa en aquesta eliminatòria, victòria curta però victòria, al cap i a la fi, que s'ha celebrat i moltíssim en un pavelló municipal ple fins la bandera i també amb una 60ena d'aficionats del Club Bàsquet Prat. Més enllà d'un inici d'anada i tornada en el conjunt potablava, el Prat ha arribat a situar un 8-13 amb un espectacular Thomas Smallwood d'inici. El Mollerussa, en línies generals, ha dominat el partit i ha capgirat l'escenari, especialment en el segon quart, al descans, guanyava el conjunt de la província de Lleida d'11 punts, 40-29. El Prat, més amb ofici segurament que amb un joc brillant, però ha sabut neutralitzar la situació, apropar-se fins i tot a 3 punts al tram final de l'encontre, però el Mollerussa finalment, com dèiem, guanya de 6. Pau Serrate, estel·lar, amb 26 punts, màxim anotador del Prat, Thomas Smallwood amb 20. Per tant, eliminatòria molt igualada, però amb lleugera avantatge per a Mollerussa. Escoltem els seus tècnics, Marc Díaz per part del Mollerussa, Mario del Campo per part del Club Bàsquet Prat.
15: Al final, sabem que és una eliminatòria de 80 minuts, que és una eliminatòria molt dura, com ha mostrat el partit. Estic molt orgullós del meu equip, perquè penso que en molts moments hem controlat el pla de partit que volíem i ha sortit tot bastant bé, i si no ho hem anat ajustant, i penso que tots els jugadors han aportat, i supercontent per l'afició. Això ha sigut un espectacle, tenir tota aquesta gentada aquí animant-nos és un impuls enorme, i estic molt orgullós, molt agraït.
16: Bueno, la veritat és que bastant cabrejat, perquè no hem fet les coses bé. No ha estat bé l'equip, no ha estat bé l'equip darrere, i ens hem precipitat, i quan hem volgut entrar al partit ja era tard. No me'n vaig content, la veritat.
14: Avantatge, per tant, de 6 punts per al Mollerussa, que haurà d'afrontar la tornada al Joan Busquets, on hi haurà un autobús d'aficionats del Molle, i també ja han fet tant jugadors com entrenador Mario del Campo per part del Club Bàsquet Prat una crida al ple al Joan Busquets perquè l'ambient sigui com a mínim igual que el que hem viscut avui en el duel d'anada, i per intentar fer aquest puntet d'efecte per tenir encara més opcions de remuntada. Recordem, 6 punts de diferència, avantatge provisional per al Mollerussa en aquest partit d'anada al duel de campions del grup C.
2: I ahir divendres es va disputar l'All-Star de la Supercopa a Vic. Ràdio Vic, Pep Portet.
17: Bona tarda. Ahir divendres es va celebrar al pavelló del Castell d'Emplanes de Vic l'All-Star de Copa Catalunya de Bàsquet, la màxima categoria del bàsquet català. Dos equips, l'equip Lima i l'equip Magenta, sortits de les votacions de capitans i entrenadors dels equips de Supercopa, van competir en un format diferent i espectacular. 8 jugadors i 8 jugadores van enfrontar, dos quarts les noies i dos quarts els nois, en un match espectacular on va premiar l'espectacle, amb un festival de triples i molts intents d'alley-oop. L'equip Magenta, que es va imposar en els 4 quarts, va acabar guanyant per 126 a 108, amb una bona estrena d'innovacions com el valor doble de les cistelles els darrers 2 minuts de cada quart. A la mitja part es va celebrar un concurs de triples, que es va emportar Marc Travé, del Montgat, guanyant a la final absoluta Judit Moya, del Cerdanyola, campiona en categoria femenina. Marta Urbano, jugadora del Roser, i de l'equip Magenta, màxima encistelladora entre les fèmines.
18: Bueno, molt bé, molt bé. Jo crec que és una festa del bàsquet, és una tradició de cada any, noves cares, nous jugadors, noves jugadores. Crec que aquest format també dona una mica de dinamisme, al final no es fa tan pesat, la gent s'ha quedat fins al final del partit. Bueno, molt bé, molt bé. Jo m'ho he passat molt bé avui. Totalment, totalment. A més, no tens pressió, és això, no tens la pressió de guanyar o perdre, sempre guanyar mola una mica més, no? Però no, molt, molt divertit, molt divertit.
17: Rafael Melgarejo, del Sant Feliuenc, va ser amb 24 punts el màxim encistellador del maig.
19: Sí, vale. Bastante atractivo el evento, bastante contento y la participación que hemos tenido hoy. Muy buena la programación, todo ha salido como nos han inscrito, nos han invitado y contento porque vinimos a disfrutar, pero bueno, nos llevamos la victoria. De eso se trata, ¿no? Del espectáculo y yo creo que el formato estuvo bastante bien. Participamos los dos equipos mixtos, uno por un lado y uno por el otro, pero nos ayudamos entre los dos y bastante atractivo el formato, me gustó.
17: Amb entrada gratuïta a la Festa Vic va ser total, amb un gran ambient i molt públic al Castell del Planes amb la transmissió en directe de la xarxa Més.
2: Vinga, ràpidament repassem a l'actualitat de l'handbol a la Lliga Asobal. Ahir va jugar el Granollers.
3: Va acabar guanyant 33-25 davant el Frigorífico Morrazo. El Barça ja havia jugat el seu partit el 15 d'abril. Havia acabat guanyant el Conca en aquesta jornada, el partit corresponent d'aquesta jornada.
2: Això va dir el tècnic Antonio Rama.
20: S'ha notat una mica aquesta tensió, no? Aquesta pressió que tenien per ser les coses. Tenien moltes ganes, un partit que havien fet les coses o sent una miqueta més efectiu en atac, podria haver trencat abans i podria haver tingut un marcador que més pujat. Al final és un equip que molt bé està difícil, que va molt bé el contra un, que defensa, que té molt bona punteria. Jo penso que l'equip ha donat un tomb el que volia fer i molt content per la victòria.
2: A la plata masculina, penúltima jornada pel Barça Atlètic.
3: Ha guanyat 27-26 el Burgos.
2: I a la divisió d'honor or femenina, penúltima jornada pel Lleida.
3: Ha guanyat 32-29 el Caja Rural Cleva.
2: Així estan les coses pel que fa a l'handbol. No marxeu, 3 minuts i més esports aquí a l'enjoc.
0: La xarxa de comunicació local.
21: Participació.
22: Hola, em dic Albert Sabater i sóc el director de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, un dels seus objectius és que la població, la ciutadania, es vegi reflectida en la pròpia programació de la ràdio, les seves preocupacions, els seus anhels, els seus dubtes, les seves opinions, i una bona manera de fer-ho són les tertúlies perquè hi participa moltíssima gent. De fet, l'aposta de Ràdio Tordera per les tertúlies podríem dir que és històrica. Tenim documentat un dels primers programes l'any 82 que es feia, que era un programa que es deia Els cuiners de la ràdio, que partint d'una recepta de cuina acabava discutint sobre l'actualitat del dia. Actualment la presència de tertúlies a Ràdio Tordera és molt important. De fet, en tenim tres tipus. N'hi ha una que està, diguéssim, inclosa dintre del magazín diari, que es fa cada dia a partir de les 11 del matí. Normalment acompanyen en el presentador uns 4 o 5 tertulians. Cada dia un s'encarrega de proposar un tema i després, doncs, això es va canviant, no? Es van fent, evidentment, combinacions per tal de que el debat o la tertúlia sigui rica. Hi ha moltíssimes procedències, no? La majoria, evidentment, són persones que s'han jubilat, però sí que mirem, doncs, això, que hi hagin diferents sensibilitats amb diferents currículums, des del món de l'ensenyament, el món de la política, el món del dret,

0: Parlar sobre els temes que s'han portat a ple la setmana anterior. La missió d'aquesta tertúlia, que està emmarcada dintre dels serveis informatius de la ràdio, de resumir els plens. Antigament sí que hi havia moltes trucades telefòniques, a vegades encara n'hi ha alguna, per exemple, sobretot les tertúlies que fem en el magazín, però sobretot és a través de les xarxes socials que juguen un paper molt important, no? Sobretot en Facebook, que és una xarxa social on nosaltres hem detectat que el públic que tenim ja doncs, té una certa edat, participen molt, a més donen moltes respostes i opinen i rebaten el que es pot fer. Per tant, l'aposta per Ràdio Tordera és ferma en aquest aspecte de les tertúlies, entenent-ho que és una participació ciutadana molt intensa, però evidentment això enriqueix moltíssim la nostra programació. No és que Tordera tingui un punt de vista diferent de la resta del món, però sí que els tordarencs saben veure en aquestes opinions amb ells mateixos a l'hora d'entendre la realitat.
1: La xarxa de comunicació local.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, dos quarts de 10 de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc. És moment de parlar d'hoquei patins. Avui hem viscut l'última jornada de la Lliga regular en l'hoquei Lliga femenina, 26a jornada, i ens ha deixat, sobretot, la gran notícia de la salvació, ara sí ja matemàtica, de l'Alpicat. Aquests són els marcadors de la jornada.
2: Sí, tot i que ha acabat perdent l'Alpicat davant del Digues per 3-1, però l'ha ajudat la victòria del Vilassana davant les Rosses per 0-3, que ha fet bo els dos punts de diferència que tenia respecte a les Rosses a la classificació. Per tant, cap català perd la categoria, això vol dir que la temporada vinent hi haurà un català més a l'hoquei Lliga Iberdrola. Victòria del Manlleu golejada davant del Mieres per 1-10. El Telecable ha guanyat el Sant Cugat per 0-2 i la victòria del Cerdanyola se l'ha acabat emportant de la pista del Palau per 2-3.
1: Doncs a la Vilassana, que ha guanyat a la pista de les Roses, li ha fet un favor a l'Alpicat i ha refermat aquesta primera posició claríssima a la Lliga regular, que farà que s'enfronti al quart, que és el Palau. Per tant, tindrem duel català. El 23 de maig començarà les semifinals del play-off, el millor de 3 a la pista del Vilassana. Vilassana-Palau, abans recordem, pròxim divendres, Vilassana-Fraga, les semis de Champions a Coimbra, i la setmana següent encara hi haurà la Copa de la Reina. Per tant, moltes coses a disputar. Per part d'un Vilassana que ho pot guanyar tot. Avui, l'Anna Freixa parlava amb la Maria Porta, la jugadora del Vilassana, que ha anunciat aquests dies que es retirarà, i això ens deia.
3: Contentes per acabar primeres de la fase regular. Realment crec que és un premi a la feina ben feta que hem fet durant l'any, perquè crec que hem tingut partits complicats, hem tingut moments complicats i hem sumat en pistes molt complicades. Sí que és veritat que l'Alpicat per nosaltres, o sigui, sí que és veritat que l'Alpicat s'ha salvat gràcies als nostres 3 punts, però al final és el que ja està. O sigui, nosaltres sabíem que anàvem aquí a les Roses i anàvem sí o sí a sumar els 3 punts, no pensàvem en si l'Alpicat se podria salvar o no, però al final contenta perquè s'hagi salvat un equip de Lleida, de casa nostra, i que es pugui repetir també el derbi un any més a la categoria.
1: I a tot això, el Palau, que serà el rival del Vilassana, ha caigut davant del Cerdanyola, 2-3, un Cerdanyola que encara té opcions de jugar a competicions europees en funció de com vagi el repartiment, en aquest cas, de les places. Després del partit, aquest 2-3 del Cerdanyola a la pista del Palau, això deien els entrenadors Queco Iglesias i Sergi Coll.
4: Després d'una temporada larga i, tener un poco... estar posicionadas en la cuarta plaza, pues nos ha llevado a hacer un partido más de voluntad que de cabeza. Nos faltó un pelín de concentración. Bueno, por un partido que se nos había puesto de cara de inicio y que estábamos dominando, pues minuto a minuto hemos ido perdiendo el sitio y al final se lo ha llevado el Cerdanyola.
5: Com sempre mana el resultat, és molt bona perquè acabem guanyant una pista molt complicada. L'equip ha sabut fer les coses que tocaven en tot moment, tot i començar per darrere en el marcador, i al final ens hem acabat imposant en un partit que jo ja preveia que seria així d'intens i així d'atractiu, i crec que no ha decepcionat en aquest sentit, i per tant molt content per la victòria.
1: Doncs

0: A Vilassana Palau, com dèiem, una de les semifinals. L'altra la jugaran el Fraga i el Telecable, un conjunt de Gijón que avui s'ha imposat 0-2 a Sant Cugat. Jugat medi, Ignasi Riera.
1: Finalitzada l'última jornada de la lliga d'hoquei Iberdrola entre l'hoquei patint Sant Cugat i el Telecable de Gijón, amb resultat negatiu pels locals, que han perdut 0-2 en aquesta última jornada. Estem amb Borja Ferrer, l'entrenador de l'Oxigen Sant Cugat. Com has vist el partit, Borja?
2: Bueno, l'he vist que hem patit molt, ens ha costat molt la sortida de bola, un equip amb molt de talent, molt físic, molt complet, i sí que bueno, a través de la defensa doncs, hem anat creixent mica en mica i hem tingut poques ocasions, no hem estat efectives i el Gijón, pues, òbviament, ha plasmat la seva superioritat.
1: Amb aquesta derrota queden novens a la classificació. Com valores una mica tota la temporada en la Lliga Iberdrola?
2: Bueno, la valoro simplement bé, ¿vale? Perquè està clar que per treure una... O sigui, per poder dir que era una temporada notable, doncs, ostres, o fins i tot excel·lent, hauríem d'haver fet o guanyat la UIC Cup o tornar-nos a haver classificat per Europa, no? O sigui, la veritat que és una temporada pues, de transició on les jugadores joves han agafat més protagonisme en l'equip, però, bueno, són excuses. Al cap i a la fi és una temporada que ve i ja està, i l'any que ve, doncs, a buscar més nota.
1: Moltes gràcies, Borja. Doncs fins aquí la temporada de la Hockey Lliga Iberdrola amb el Sant Cugat col·locat en novena posició.
0: I com us dèiem, la gran notícia de la jornada, la salvació de l'Alpicat, tot i perdre a la pista de la Vigas i Riells, doncs la derrota de les Roses davant del Vilassana ha acabat ajudant el conjunt lleidatà. La seva capitana, Arantxa González, estava ben contenta, ens ho deia aquesta tarda.
3: Bueno, tot i haver acabat una mica amb un gust agredolç, sí que és veritat que per nosaltres és un orgull pues, haver pogut mantenir la permanència, tot i que no sigui guanyant l'últim partit. Però vam fer la feina a casa la setmana anterior i sabíem que la nostra afició sempre ens acompanya i no només al final és un premi per nosaltres, sinó per tota l'afició que porta apoyant-nos tota la temporada. I bueno, al final poder seguir a Hockey Lliga un any més és per nosaltres com intentar deixar de ser les novates de la categoria, per dir-ho d'alguna manera, i pues, poder afrontar nous objectius i mirar una mica més endavant, veure com creixem també. Sí, un altre any a Hockey Lliga sense haver de fer el sube-baja, que es diu de quan puges-baixes, pues, és una manera d'enriquir també l'equip, les jugadores, el club, donar nom, que hi hagi un altre cop un derbi a nivell de Lleida, pues, també és una manera de fer nom, de fer conèixer la població, de fer conèixer l'esport i pues, que tot això pugui arribar pues, més lluny i sobretot pues, enriquir a la base que es curteix, diguéssim, de veure partits i de tenir pues, el nivell que tens i de poder tenir jugadores pues, que comencen a entrenar amb Hockey Lliga i així una mica. Així que al final, bàsicament, pues, un orgull i molt contenta pues, de poder seguir a Hockey Lliga.
0: I 37 minuts, això pel que fa a l'Hockey Lliga Femenina. A la masculina, ahir divendres es va jugar en jornada unificada l'última jornada de la Lliga regular i tot es tanca amb aquests marcadors.
4: Amb la victòria golejada del Barça 8-4 davant del Ribes, el Calafell va guanyar el Cerdanyola 4-1, empat a 2 entre el Sant Just i el Xum. El Reus el Lleida es va imposar al Reus per 6-7, empat a 3 entre Noia i Caldes i victòria de l'Igualada davant del Voltregà per 5-2.
0: Doncs amb aquests marcadors, el Liceo empatat a punts amb el Barça, però amb millor gol a Veraix, ha acabat campió de la Lliga regular i ja tenim definits els quarts de final, que seran Liceo-Lleida, Barça-Noia, Igualada-Calafell i Reus-Voltregà. Aquests seran els partits que jugaran als quarts de final. Recordem, a partir del 16 de maig començaran aquests quarts de final. Recordem que ja sabíem que Caldes, Sant Just i Cerdanyola, tres equips catalans perden la categoria. Ahir el Barça acaba golejant Ribes i això deien després del partit el tècnic Ricard Ares i el jugador Ferran Font.
5: Hem fet la feina que era guanyar el partit i esperar la derrota en una altra pista no ha passat, però bé, hem certificat la segona posició i després de la Champions pues ja arrenca el playoff amb un rival dur com el Noia. Sabem que tenim el factor casa tant als quarts com a les semis canvis i, per tant, bueno, pas a pas, ara ja a centrar-nos en la final eight.
6: Bé, hem aconseguit la victòria, que és el que volíem. Crec que hem donat un pas endavant amb atac, hem sent més contundents. Crec que hauríem d'haver ser més contundents en defensa. Necessitem fer-ho de cara a dijous que ve. Ara tenim el repte de la Champions, que en tenim moltes ganes. I res, preparar-nos per aquest partit amb l'Sporting i després, quan hagi acabat la Champions, pensarem amb el Noia.
0: I a tot això, el Reus va tornar a perdre, en aquest cas davant del Lleida, 6-7. I, per tant, gran victòria dels lleidatans, que, com dèiem, s'enfrontarà al Liceo a quarta final a partir del 16 de maig, al millor de 3 partits. Com va anar aquest resultat? La nova ràdio, Aleix Pérez.
7: El Reus Deportiu tanca la fase regular amb una derrota davant el Lleida per 6-7. El conjunt reusenc ha firmat una primera part molt solvent amb les hienes de Martí Casas i Marc Julià als primers compassos del partit. Jordi Badia ha retallat distàncies després d'una bona recuperació a camp rival, encara que Guillem Jansà ha posat de penal el 3-1 abans del descans. Carles Casas ha posat el quart per roig i negres, però Sebas Moncusi s'ha erigit com el millor jugador del partit amb dues hienes consecutives per posar el 4-3. Martí Casas, el jugador de Mataró, ha aprofitat una falta directa per posar el 5è, encara que Badia i Ojeda han posat la igualada a 5. Moncusi ha firmat el seu hat-trick a 4 minuts i mig pel final i Miguel ha posat el 7è pels lleidatans. Després ha servit el penal convertit per Martí Casas als últims segons. Jordi García, l'entrenador del Reus Deportiu Brasília.
8: Bueno, jo penso que el Lleida ha sabut aprofitar les errades que hem comès nosaltres amb molta eficiència i ha sabut jugar el seu partit. Penso que nosaltres avui havíem de guanyar per tot el que estàvem proposant. Si havia de passar algun dia això que ha passat avui, millor que passés avui.
7: Els Roig i Negres acaben la fase regular en cinquena posició i es batran amb el Calafell i el millor de 3 amb el factor pista en contra. En un futur més immediat jugaran aquest dimecres als quarts de final de la Champions League davant el Benfica.
0: Sí, dijous el Barça davant de l'Sporting. Als quarts de final de la Lliga, per cert, els matisem, Liceo, Lleida i Barça Noia, com dèiem, i Igualada, Voltregà i Calafell, Reus. Un altre partit que es va jugar ahir, el Noia Caldes, 3-3, empat entre aquests dos equips. Després del partit escoltàvem Aleix Esteller i Xus Fernández, que retira.
9: Sí, és un partit estrany, perquè cap dels dos equips ens jugàvem res a nivell de classificació i la temporada, doncs, penso que a nosaltres se'ns ha fet llarga en aquests últims partits. Però sí que és veritat que també hi havia el tema del Xus, saps? Molts som companys seus, hem sigut companys seus i també era un partit d'una sensació una miqueta estranya i penso que els primers minuts marcarien molt el devenir del partit i penso que no hem entrat ben com potser hauríem d'haver entrat i això ens ha afectat una miqueta, sobretot amb la dinàmica del partit.
10: Quin final, no?
11: No.
10: Molt content. Pagaria per tornar a acabar així, la veritat. No, molt content. Sí, crec que han fet dos o tres pals, no? I després hi ha hagut alguna jugada que potser els àrbits podrien haver pitat alguna cosa més, però bé, nosaltres portàvem una dinàmica molt, molt bona, hem fet una segona volta molt bona. Ens ha penalitzat la primera volta, però bé, veníem aquí a competir igual que la setmana passada i penso que ho hem fet molt bé.
0: Doncs així està l'hoquei Lliga Masculina en espera, com dèiem, a partir del 16 de maig als quarts de final del play-off pel títol. I amb més competicions que estan arribant ja a prop del seu final. L'hoquei Lliga Plata, grup nord, jornada número 20, amb aquests marcadors avui dissabte.
4: Sí, tenim tres partits que ja han finalitzat. L'empat a 4 entre la companyia de Maria i el Vic. El Sant Cugat en el duel directe amb l'Alpicat per aconseguir la salvació s'ha acabat emportant la victòria del Sant Cugat 5-3. Per tant, s'assegura ja la permanència, perquè són 6 punts de diferència respecte a l'Alpica, quan en queden 6 per disputar-se, i a més, doncs, amb l'Averaix ha guanyat. I el duel entre el Gec i el Mataró ha acabat amb empat a 2.
0: I demà diumenge dos partits més, a més, un partidàs per la primera plaça que podrem veure a l'enjoc.
4: Sí, el duel entre el Lloret i el Manlleu. El Manlleu és el líder amb 40 punts, el Lloret és segon amb 38, per tant, aquí la primera posició en joc, recordem, puja directament al primer i el segon fa promoció amb el segon de l'altre grup. També demà, això serà a partir d'un quart menys 5 de la tarda en directe a l'enjoc, i a les 8 del vespre, el Reus B, Tordera.
0: I pel que fa al grup sud, 20a jornada, 3 partits partits d'avui dissabte.
4: Sí, encara tenim un que està en joc, que és el duel entre el Palafrugell i l'Igualada B. De moment, 2-2 d'aquest partit. Mira, acaba de finalitzar 2-2 aquest partit. Recordem que l'Igualada B és el líder indiscutible amb 46 punts. Ara mateix segon el Vilafranca i el Palafrugell, després d'aquest empat, doncs, és a la quarta posició. La resta de partits, el Vilafranca guanyava i, per tant, doncs, aconsegueix aquesta segona posició. S'ha imposat a l'Alcoi per 1-6 i victòria del Girona davant del Congrés per 3-1.
0: I demà dimensia dos partits més.
4: A 1:15 del migdia, Barça Atlètic Vendrell i a 1:00 Espanyol Olot.
11: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
0: I pel que fa al waterpolo, no hi ha divisió d'honor femenina per disputar partits internacionals, però sí l'última jornada de la Lliga regular a la masculina amb aquests marcadors.
4: El duel entre el Cavall i el Sant Andreu s'ha resolt a la tanda de penals després de l'empat de 12. S'ha emportat la victòria al Cavall 16-15, per tant, un punt pel Sant Andreu i 2 pel Cavall. El Sabadell ha acabat guanyant l'Echeide per 12-20. El duel entre el Mediterrani i el Barceloneta se l'ha emportat el Barceloneta 5-24. El Catalunya Mataró ha acabat amb victòria del Mataró 10-20 i el duel entre el Terrassa i el Rubí se l'han portat al Rubí per 14-15.
0: Doncs com ha anat aquest partit, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa?
12: Festival ofensiu, 29 gols i la salvació del Rubí a la butxaca. El conjunt ballesà ha donat la sorpresa després de guanyar el Club Natació Terrassa per 14-15. El que semblava a l'inici del partit, doncs, una mica de son a les orelles del Club Natació Terrassa afrontant aquest partit, s'ha convertit en una realitat, i és que el conjunt del Rubí ha estat dominant tot el partit, i excepte el tram final, on el Terrassa ha pogut neutralitzar aquest avantatge del conjunt rubinenc, el conjunt del Rubí, aprofitant les errades en atac i també la contra, han pogut aconseguir la victòria que necessitaven aquests punts per poder aconseguir la salvació, i és que el Terrassa ha tingut a les seves mans l'opció de poder empatar i portar el partit a la tanda de penals, però finalment el Rubí ha aprofitat les seves oportunitats i amb aquest resultat de 14-15 finalment ha aconseguit aquests 3 punts en una victòria molt celebrada a la piscina de l'Àrea Olímpica. El Club Natació Terrassa ja pensa en la competició de Lliga en quant al play-off. Un Sergi Mora que s'ha mostrat molt crític amb l'actuació del seu equip i diu que els partits s'han d'afrontar al 100% i també ha demanat disculpes a l'afició garenca.
0: I demà diumenge hi haurà un últim partit a la divisió d'honor masculina de waterpolo.
4: A 3:15, Boadilla-Barcelona.
0: I en tenis taula, superdivisió masculina, penúltima jornada amb aquests marcadors.
4: Ahir divendres, aquests resultats, a Borges va llir un empat a 3, l'Hospitalet va guanyar l'Alzira 0-4 i l'Escala va perdre davant del Priego per 0-4.
0: Com va anar aquest partit, Ràdio L'Escala, Ivan García?
13: Adeu amb el cap ben alt del club tenis taula Ser L'Escala a la superdivisió masculina. El conjunt escalenc s'ha acomiadat de l'elit a casa amb una derrota clara per 0-4 contra el Cacassur, l'actual campió. Malgrat que el descens ja estava certificat des de la jornada anterior, l'afició no fallava i omplia la sala polivalent per acomiadar l'equip de la màxima categoria. Ha estat una temporada de lluita desigual. La majoria d'equips han duplicat el pressupost dels empordanesos. Si a això li sumem les absències del taiwanès Chiwaye, un dels millors palistes de la Lliga, i els problemes de salut mental d'Iker González, la salvació s'ha tornat impossible. David González, delegat del CER.
14: Per molt que entreni, per molt que m'esforci, per molt que hi posi tot, és difícil de poder... Tot i que aquestes últimes temporades doncs, hem sigut competitius i hem tret bastants punts, més dels que ens pensàvem que podíem arribar a treure.
13: L'Escala posa fi, doncs, a una etapa d'or a la màxima categoria. El darrer descens va ser la temporada 2013-2014. Ara tocarà refer-se per tornar-ho a intentar.
0: I avui ha jugat l'Olot.
4: Ha acabat guanyant el Pontevedra per 0-4.
0: I a la superdivisió femenina de tenis taula, penúltima jornada.
4: Hi havia dos partits ahir que es van disputar en divendres. El Vic va guanyar 4-1 al Jaén i el Tramuntana Figueres va perdre 1-4 davant del Burgos.
0: On va anar el triomf del Vic, Ràdio Vic, Pep Portet.
15: El Girbau Vic tenis taula es va imposar ahir per 4-1 a l'UJC Jaén, segon classificat en un vaig més ajustat del que reflecteix el marcador final. El partit va començar amb una victòria fàcil de Japonova davant la jove Martina Sanz per 3-0. El Girbau Vic va empatar el partit amb el triomf de Honoka Kawakita davant Paula Bueno per 3-1, però sense molta sensació de superioritat per part de la jugadora japonesa. Gabi Fejer va posar les d'Osona per davant guanyant Sara Ramírez per 3-0, tot i que els tres jocs van ser molt igualats. Martina Sanz es va refer d'un mal primer joc davant Paula Bueno, que va guanyar 11-6, i la jove jugadora maresmenca del Girbau Vic va capgirar-ho del tot per guanyar per 3-1 i posar el 3-1 al marcador. Gabi Fejer en el maig decisiu no va donar cap opció a Japonova, imposant-se per 3-0. Fejer destacava la importància del triomf i la bona aportació de les joves, a més de no mostrar-se massa contenta amb el seu joc, tot i les dues victòries.
16: Sí, sí, la veritat que no ha sigut tan fàcil amb el que sembla 4-1. Jo sabia que la Sofia no jugaria ja aquesta al Mundial, llavors no vam canviar tampoc el partit perquè no jugui ella, i mira, les lletres ens han sortit superbé i al final hem aconseguit guanyar el partit. També he de dir que estic molt orgullosa de les joves de casa, tant la Martina, la Irina, la Sílvia, la Camila, perquè estan fent una gran temporada.
15: El triomf torna a posar les biguetanes en posició europea, plaça que s'hauran de jugar a la darrera jornada al local del Clíniques, a Linares, amb tres equips lluitant per una única posició europea.
11: El reportatge en joc.
0: Dani Juncadella és un pilot d'automobilisme d'una llarga trajectòria que aquesta temporada ha aconseguit debutar a la Hypercar, la categoria reina del Mundial de Resistència. En paral·lel, Juncadella forma equip amb el campió del món d'automobilisme, Max Verstappen, en una altra categoria del món del motor, a la GT World Challenge Europe Endurance Cup. El 16 de maig disputaran junts una prova mítica a les 24 hores de Nürburgring. Aquest és un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Roger Liaga.
17: El pilot barceloní Dani Juncadella Pérez Sala, de 35 anys, va debutar el passat 18 d'abril a la màxima categoria del Campionat Mundial de Resistència, la Hypercar. Ho va fer en un circuit de renom, Imola, Itàlia, i al volant d'un cotxe nou en el Mundial, un Genesis desenvolupat per Hyundai.
18: Home, és un somni per mi estar a la categoria número 1 del món de resistència, i la veritat és que tenim ja des d'un principi molt bones sensacions amb el cotxe. Crec que hem començat amb el peu just i bueno, ara queda molt de temps per davant per desenvolupar aquest cotxe i fer-ho realment competitiu.
17: Seran un total de 8 curses en aquesta primera experiència de Juncadella a la Hypercar. El fet de debutar en la categoria i de conduir un cotxe que també és nou fan que el pilot català sigui prudent quan parla dels objectius per a la temporada.
18: Jo crec que sobretot créixer pas a pas. La intenció no és... No em fico al final cap pressió per tema de resultats, perquè sabem que és un camí llarg i ja competim contra marques que porten molts anys desenvolupant un cotxe i bueno, sabem que al principi serà difícil, però crec que podem somiar per fer algun bon resultat a final d'any.
17: El projecte de Genesis té com a ambaixador un pilot mític, el belga Jackie Ix, dues vegades subcampió del món de Fórmula 1 i 6 vegades guanyador de les 24 hores de Le Mans.
18: Bueno, al final Jackie Ix és una figura que és una figura molt important per la marca, però crec que a nivell de competició el cotxe, òbviament, pues ara ja no és que tingui cap influència sobre el desenvolupament del cotxe, però òbviament estar rodejat de gent com el Jackie Ix sempre és un honor i és un tio brutal, la veritat, i bueno, poder tenir-ho tan a prop, i la veritat és que té una passió increïble per les carreres, perquè està sempre amb nosaltres, o sigui que és bestial.
17: En paral·lel a la Hypercar, Dani Juncadella participa en altres projectes del món del motor. El més destacat és el GT World Challenge Europe Endurance Cup, un campionat en què forma part de l'equip Mercedes-AMG, liderat pel tetracampió del món de Fórmula 1, Max Verstappen. El 16 de maig competeixen a les 24 hores de Nürburgring.
18: Sí, molt bé. La veritat és que per mi és un somni poder córrer amb ell una carrera tan important, i que per ell és el primer any que la fa, i que compti amb mi també és un honor, i també és un fruit de tot el treball d'aquests últims anys, i bueno, és que és una persona bestial, també una mica com el Jackie Ix, un superapassionat de les carreres, de la competició, del màxim nivell, i té unes ganes brutals de competir allà, i per mi poder compartir el cotxe amb ell, pues, és únic, i la veritat és que moltes ganes d'estar allà en Urbolín competint.
17: Dani Juncadella és fill de Javier Juncadella, expilot de ral·lis i fórmules dels anys 70, i nebot de Luis Pérez Sala, expilot de Fórmula 1. Es pot dir que l'automobilisme li ve de família.
18: Sí, la veritat és que tant el meu pare com per part de la meva mare, el meu oncle, han competit a màxim nivell. Però jo realment recordo els meus inicis com... que a mi em va trucar l'atenció la Fórmula 1 i la competició de cotxes més per del Fernando Alonso, perquè jo seguia la Fórmula 1 i ell va ser el primer espanyol que va realment fer un resultat supercompetitiu, que va guanyar una carrera, i recordo que quan va passar això vaig pensar, ostres, jo vull ser com el Fernando Alonso.
17: De la seva extensa carrera en el món del motor, Juncadella destaca un moment, la victòria al Gran Premi de Macau de Fórmula 3 l'any 2011.
18: Sí, jo he tingut èxits molt especials en la meva carrera esportiva, però segurament el més el que millor recordo i que per mi és un moment únic és guanyar el Gran Premi de Macau el 2011. És un Gran Premi de la Fórmula 3 que és considerat com el campionat del món, i antigament aquella carrera pràcticament significava signar un contracte a la Fórmula 1. Després, ja els meus anys ja va canviar una mica i no t'ho assegurava del tot, però bueno, va ser un moment únic. Encara sóc l'únic espanyol d'haver guanyat aquest Gran Premi, i és una cursa única que guardo realment amb especial estima, i és un Gran Premi únic.
17: La Fórmula 1 no va arribar, i això li va provocar una decepció que per sort ja ha superat, però sí que està vinculat a aquesta competició com a pilot de proves de diversos constructors.
18: Sí, vaig estar a Force India al seu moment, també a Williams, Fórmula 1, després vaig estar al simulador de Mercedes i el de McLaren, a Fórmula 1 ja més endavant, i aquests últims 2 anys amb Aston Martin al simulador, també fent algun test amb el cotxe, i òbviament, pues, estar en contacte amb el món de la Fórmula 1 per mi sempre és interessant, perquè estàs treballant amb els millors del món, i és superespecial, i és algo que sempre valoro.
17: Hi ha alguna prova o especialitat que no hagi disputat? De fet, n'hi ha una que no descarta provar en el futur. Una pista, es corre pel desert.
18: Jo crec que hi ha moltes que no he experimentat, però que m'agradaria viure. La veritat és que no ho tinc del tot clar. La Fórmula E mai m'ha interessat del tot, la IndyCar tampoc, però algo que sí que ja més endavant em pot interessar és el Dakar. No, un cotxe, això segur.
0: Vinga, recta final del programa. Descans al Sadar, Osasuna 0, Barça 0. Descans a la Lliga CB, Burgos 47, Lleida 55. I ha acabat el partit de futbol americà, Badalona Dracs 13, Black Demons 27. No tenim temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
4: Bona nit.
0: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios, de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so. I els que us hem parlat, l'Anna Freixa, l'Ignasi Trapero i Martínez. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.
11: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
19: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Alguns centenars de persones s'han concentrat aquesta tarda davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona al Passeig de Gràcia per demanar l'alliberament per part d'Israel de dos membres de la Global Sumut Flotilla, Tiago Ávila i Saif Abukeshek, detinguts dijous passat. A més, també critiquen la complicitat de la Unió Europea i en reclamen la implicació per aconseguir la llibertat d'aquests dos activistes que, a més, estan en vaga de fam en una presó israeliana i també han denunciat tortures i maltractaments. I les farmàcies catalanes estan tenint problemes durant tot el dia d'avui a l'hora de dispensar medicaments amb recepta. Segons les primeres informacions, la incidència ha començat entre les 10 i les 11 d'aquest matí i afecta totes les farmàcies de Catalunya. Una avaria de l'operadora Vodafone, l'empresa que abasteix el sistema informàtic, impedeix, doncs, el subministrament de medicaments als usuaris que hi van en recepta. Sí que es poden comprar, això sí, medicaments sense recepta. I el Departament d'Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs, una xifra que supera els poc més de 1.700 casos registrats durant el curs passat, coincidint a més avui amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar. Creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. El ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins al 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees d'un total de 25 municipis. Parlem també de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat i ara investiguen la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions. I en l'àmbit internacional, els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. En una declaració enviada a mitjans nord-americans, el portaveu del Pentàgon, Sean Parnell, ha confirmat que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenat aquesta retirada. I a hores d'ara, el Barça juga al camp de l'Osasuna. El resultat al descans és d'empat a 0. Els blaugranes, recordem, poden ser campions aquesta jornada si avui guanyen i demà el Madrid no ho fa al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Order of the Day és el tema que obre el Son Hunter d'avui. El firma Mirenxo Palomar, alma mater de M-Train.
1: Per mi M-Train és un... M'agrada presentar-ho com un concepte perquè més enllà de ser jo i el meu projecte en solitari, trobo que jo sóc més bé com la portaveu d'aquesta realitat. I aquesta realitat és un viatge. És un viatge infinit que travessa doncs, paisatges diferents i es fa de dia i es fa de nit i s'omple de gent i es buida de gent. I de fet, doncs, tot i que el nom ve de la segona autobiografia de Patti Smith, del títol del seu llibre, també doncs, vaig escollir-ho perquè la M és la meva inicial del meu nom i estava ahí com mig amagat, i després perquè per mi els trens són és la meva música, ho veig claríssim, és una cosa com comunitària i compartida i en canvi i en moviment, però també com des de... no és super fugaç i ràpid, tampoc és lent, no? Hi ha com aquesta espècie de continuïtat que m'interessa molt, i a més sempre he viscut molt a prop d'una estació de tren i no sé, tots els moments importants de tornada a casa o de sortida sempre, i òbviament escoltant música sempre hi havia un tren passant, i llavors és com una cosa que està molt marcada en el meu imaginari.
0: La nostra convidada avui és l'artista basco-catalana Mirenxo Palomar, compositora, guitarrista, cantant i ànima de M-Train, nou fitxatge del segell Foen Records. La veterana discogràfica independent barcelonina és la responsable de la publicació de Listen, Take It In, el debut d'aquesta nova formació que avui descobrim al Son Hunter. M-Train.
1: M-Train neix fa 2 o 3 anys, potser, quan vaig acabar amb la meva primera banda, que vaig quedar-me doncs, en solitari, i llavors vaig començar a escriure les meves cançons, estava molt perduda, no sabia com fer-ho sola, no sabia pràcticament fer res, perquè sempre havia estat en bandes, però això també em va connectar amb una part molt personal i amb un repte molt gran que per la meva personalitat doncs, havia de superar. No? Llavors vaig començar fent bolos sola, amb la guitarra i la veu. La veritat és que a l'inici va ser guai, però després com que m'avorria i no sabia que no era el que volia. Jo el que volia era molts instruments tocant alhora, i llavors vaig dir, ok, doncs per trobar aquest camí, el primer que he de fer és gravar un EP, no? Enregistrar els temes, i llavors vaig tenir la idea de escriure al Jordi Matas al desembre del 2024 com a últims desitjos o reptes abans que acabés l'any. Doncs jo vaig dir, vinga, va, parlar amb el meu productor preferit i proposar-li gravar un EP junts, sense cap tipus d'expectativa de que em digués que sí, perquè sabia que era una absoluta bogeria, i curiosament em va dir que sí, i va ser molt guai, va ser molt emocionant, perquè no sé, és una grandíssima oportunitat poder com presentar la teva música amb una persona que ha fet coses tan increïbles i sobretot que cuida tantíssim el que produeix, i no podia ser amb una altra persona. Llavors vam estar com treballant una mica l'EP els mesos següents, i a l'abril de l'any passat vam entrar a l'estudi amb el Pol Furguera a la bateria i Jordi Matas producció i baix, i jo la resta d'instruments, i també el Joan Pons va estar ajudant-nos com a tècnic i diré de l'estudi del teatre de Calais.

0: Tom Hunter, descobrint cançons.
1: Com aquesta titulada Sleeping Means Living, una de les cançons de M-Train. Les seves cançons són protagonistes de la portada al Tom Hunter d'avui. I és per això que ens visita la compositora, cantant i guitarrista de M-Train, Mirenxu Palomar.
2: M'ha marcat moltíssim, en primer lloc, la música que he estudiat, que és el jazz, tant per la llengua en la que canto com també per la forma en la que entenc la música. És a dir, per mi la música és una cosa col·lectiva, és una cosa que s'ha de poder interpretar sense necessitat d'un ordinador o d'electricitat, fins i tot. I hi ha una part molt important de la improvisació. I m'agrada portar això a M-Train, i de fet ho faig d'una forma molt inconscient. És a dir, és com una arrel per mi molt profunda, i crec que, tot i que tinc ganes d'experimentar amb altres formats i m'interessa moltíssim la producció, crec que sempre per mi la música ha de ser una cosa que existeix en el món real, i crec que m'ha marcat molt haver estudiat jazz, però haver escoltat des de petita moltíssimes coses i buscar constantment fronteres de gèneres i coses de nínxol i també coses grans. Òbviament, doncs Radiohead és un grandíssim referent, Patti Smith és una grandíssima referent, Sonic Youth, també Hiatus Coyote, no sé, tinc una llista, jo crec que molt llarga, i això és el que fa que, per exemple, en aquest EP hi hagin com cançons que es diferencien, jo crec, bastant entre si, no? O sigui, cadascuna és un món i és un estil, i crec que és genial la música, com que poder sempre experimentar amb sons diferents i amb estructures diferents. I després també, com a altre referent cultural superimportant per mi, més enllà de ser una apassionada del cinema, al teatre, crec que la literatura és una finestra que m'ha marcat moltíssim. Tinc moltíssimes cançons que encara no he publicat, que venen de llibres i històries que a vegades crec que les he viscut, i després me recordo que no, de Clarice Spector, de Jeffrey Eugenides, de Bolaño. No sé, crec que la literatura, el fet de que no sigui tan abstracta com la música, em porta com idees molt més clares, i que després m'inspiren moltíssim a crear.

0: I així és com sona aquest Better, la música de M-Train, avui sonant a la sintonia d'Ikatsu, Nana el Song Hunter. La banda, amb base d'operacions a Barcelona, M-Train, acaba de publicar el seu debut, un EP amb 4 cançons, gravat a Guissona, a l'estudi del Teatre de Caladil i produït pel reputat productor i músic, d'entre d'altres, el petit de Caladil, Jordi Matas. L'EP es diu Listen, Take It In, i avui ens el presenta l'ànima de M-Train, Mirenxo Palomar.
1: Per mi la música o és compartida o no és. Llavors hi ha una part com molt emocionant d'aquest EP, que és que al final és el meu debut en solitari. Ho he escrit tot jo, he fet els arranjaments. Òbviament, doncs, el Jordi Matas ha tingut un paper important a la producció i sobretot com a portar les meves idees a la realitat. I el mateix el Pol Folguera amb la bateria, que eleva les cançons a un nivell increïble, no? Però hi ha una part com molt emocionant i molt, molt catàrtica de veure que he pogut fer això jo per mi mateixa. Marca una mica com al final d'una etapa molt important per mi, que va ser els anys que vaig estar amb la meva primera banda, que es deia Vancouver Undercover. Va ser on vaig aprendre a fer pràcticament tot. Els temes d'aquest EP van ser els 4 primers temes que vaig escriure sense la meva banda i que parlen d'això, parlen d'un moment vital on vaig perdre, doncs, com una vida que havia construït des de jove. De fet, hi ha una frase que m'encanta perquè em fa molta gràcia, d'aquest Better, que és el primer tema, que diu I've lost all I had, my love and my friends, my dog and my band, que vol dir ho he perdut tot, el meu amor, els meus amics, el meu gos i la meva banda, no? I aquesta frase defineix perfectament el moment, que és que a vegades de la vida de sobte se't trenca tot al mateix temps i perds tot alhora i no entens per què i t'enfonses i et quedes com cada cop més, no sé, vas baixant i dius, bueno, això quan, on està el límit, no? I al final, doncs, el tema, doncs, precisament diu això de Listen, Take It In, no? Perquè va ser com terapèutic i sanador atrevir-me a reconèixer que estava fatal i que tot allò que havia, pel que havia lluitat, s'havia acabat i que l'únic que podia fer era acceptar-ho, tornar-me a aixecar i cridar, pues, vull estar millor i vull retrobar-me. I de fet, doncs, l'EP comença amb això, però l'EP acaba amb Losing My Sleep, que parla precisament sobre aconseguir-ho, no? I despertar d'un somni etern i molt profund i tornar a gaudir del món, de les persones.
0: Doncs ens quedem amb aquesta reflexió de Mirenxo Palomar, compositora, cantant i guitarrista d'M-Train, i l'acomiadem tancant la portada del Song Hunter d'avui precisament amb el tema al qual feia esment fa un moment, Losing My Sleep. Tema que tanca Listen, Take It In, el debut de M-Train. Moltes gràcies, Mirenxo Palomar.
1: Per mi és clau poder seguir fent música que m'interessi, que m'emocioni, poder seguir explorant aquest llenguatge infinit i seguir estudiant-lo i seguir trobant altres formes d'arribar a altres espais sonors. Després, per altra banda, és superclau per mi i és superimportant poder seguir tocant amb el Carles Bertran, el Quim Rifai i l'Arnau López, que són els 3 músics increïbles persones que formen la meva banda directa. I després, doncs, el tercer punt que per mi és superdeterminant de cara al futur és poder trobar, doncs, nous passatgers que vulguin pujar-se a aquest viatge infinit i crear una comunitat de persones que connectin amb aquesta música, amb aquestes emocions, amb aquestes històries.
0: Històries com aquesta, Losing My Sleep.

0: Song Hunter, el caçador de cançons d'ICAT. Cada dissabte a les 10 de la nit amb Raúl Hinojosa.
1: Ahora que tiene la casa

Seguim endavant a la sintonia dedicada, això és el Son Hunter, i després d'una portada protagonitzada per la música Dem Train, hem deixat sonar Nazarena, un dels nous hits de Como Vivir en el Campo. El grup madrileny presenta nou disc i estem encantats. Es diu Tan Lejos Como Esta Tarde Me Llevé i ja és favorit al Son Hunter. Como Vivir en el Campo el defensen en directe a Barcelona i ho fan a una de les sessions del BIS, al Barcelona Independent Sessions, concretament la que tindrà lloc a la sala Almodos Bar del barri de Gràcia el dia 29 de maig. Como Vivir en el Campo inclou aquesta Nazarena al seu nou treball i també aquesta que ja sona al Son Hunter d'avui, De la foto que guardo, Como Vivir en el Campo.

De la foto que guardo és una de les noves cançons de Como vivir en el campo. Els madrilenys publiquen nou treball amb el segell de Barcelona, El genio equivocado. El disc es diu Tan lejos como esta tarde me lleve i el defensen en directe el dia 29 de maig a la pròxima sessió del BIS al Barcelona Independent Sessions de la sala Almodóvar del barri de Gràcia, en una vetllada de luxe, ja que ha complert el cartell la banda liderada pel nostre expert a mirasostres preferit, el Dimas Rodríguez, periodista cultural, cineasta i també compositor de cançons pop al capdavant d'Invisible Harvey, experto en mirar techos.

Seguim endavant a la sintonia dedicat, això és el Son Hunter, i aquest és el tema Young, una de les cançons que el canadenc Christian Sean inclou al seu debut Hallelujah Showers. Christian Sean és una de les propostes convidades a pujar a l'escenari del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona durant el Primavera Pro, que es fa els dies del Primavera Sound. Hi ha un munt de bandes a descobrir i, atenció, totes les del CCCB amb accés gratuït del 5 al 3 de juny, gratis al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i dins del marc de l'apartat Primavera Pro del Festival Primavera Sound. Christian Sean és una d'aquestes propostes. Una altra, Naya Mu.

Outsider, la música de Naya Mu, sonant el Son Hunter. La francesa Naya Mu arriba a Barcelona des de Bordeus per a presentar les seves cançons en directe a l'escenari del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, escenari que munta el Primavera Sound en el seu apartat Primavera Pro. Aquestes actuacions, les del CCCD, es fan entre el dia 3 i 5 de juny i són d'accés gratuït. Una magnífica oportunitat per a descobrir propostes emergents d'arreu del món, com també aquest col·lectiu de Montreal que es diu La Seguritat, i sona així de bé amb el seu tema Snack City, La Seguritat.

Song Hunter, el caçador de cançons d'ICAT. Cada dissabte a les 10 de la nit amb Raúl Hinojosa.

Segueixes a la sintonia d'ICAT, segueixes al Son Hunter, i aquesta és la música dels irlandesos Aburial at Sea, des del seu nou treball Springtime Blues, disc que inclou aquesta Decline Design que acaba de sonar. Disc aquest, el Springtime Blues, que els Aburial at Sea defensen en directe al Club Radical de Granollers el dia 23 de maig, en una vetllada on també pugen a l'escenari la banda barcelonina Salvana, banda que va incloure aquesta espiral al seu disc Reversia. Aquest és el so de Salvana.

I aquesta és Espiral de Salvana. La banda barcelonina pugen el pròxim 23 de maig, juntament amb els irlandesos a Buried at Sea, a l'escenari del Club Radical de Granollers. I des del Vallès Oriental, al Baix Empordà, perquè a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols, el dia 8 de maig, tens una magnífica oportunitat de gaudir del directe de The Lions Constellation. La banda barcelonina, amb membres originaris de Vilanova i la Geltrú, inclou aquesta Allison al seu disc de l'any passat, New Morning Rising. Ells són The Lion Constellation.

0: I aquest és Allison, des del disc New Morning Rising, el disc que els barcelonins de Lion Constellation van publicar l'any passat. Lion Constellation pugen a l'escenari de la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols el dia 8 de maig.
1: Son Hunter, escanejant el sotabosc de les escenes musicals amb Raúl Hinojosa.
0: Seguim el Son Hunter destacant alguna data més de la nostra agenda de concerts imperdibles. La següent cita és el 15 de maig a la sala Abloat de Barcelona. Concert dels Madrilenys Dharma Sight.

0: la música de Darmaside des del seu disc Cougar Than The Rest, disc que inclou aquesta Dove. Disc que els madrilenys van treure a finals de l'any passat i que ara, el dia 15 de maig, el defensen en directe a la sala Abloat de Barcelona.
1: Son Hunter a ICAF.
0: I també a la sala Abloat Fin del Mundo. Les argentines Fin del Mundo, de gira per Europa, passen per Barcelona. Sala Abloat el dia 22 de maig. Fin del Mundo. Vivimos lejos.

0: el crit de Valius ens deixa la recta final del Song Hunter d'avui. Trobes aquest tamarral de Valius al seu disc del 2014, Escola. Valius és un dels dos noms d'una cita imprescindible del mes de maig. Dia 7, a l'Helio Gabal de Barcelona, els barcelonins Valius, que no tenen disc nou, però sempre mola veure'ls, i l'altre nom sí que té disc nou, i és Miquel Serra.
1: Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
0: Marxem! I ho fem amb una de les cançons incloses a Consolacions. El disc el mallorquí Miquel Serra presenta a l'Helio Gabal de Barcelona dijous 7 de maig. Moltes gràcies per escoltar-nos. Gent que no arriba als llocs. Miquel Serra. Adeu.

Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa que només pot semblar ancorat en el passat a aquelles persones poc sensibles, incapaces d'entendre el teixit espai-temporal a la manera d'Albert Einstein. Avui és pràcticament setembre del 1969 i The Band publica el seu segon disc, una tasca complicada, tenint en compte les impressionants expectatives que havia generat el seu debut un any abans, Music from the Big Pink, que fa temps vam escoltar aquí al Fotimer dedicat FM. Moltes expectatives, sobretot entre els professionals. De vendes havia anat bé, però no impressionant, i el que sí és que tots els músics havien quedat revolucionats, com aquella gent en l'època de la psicodèlia havien anat a buscar les arrels, folk, country, etc. I el fet és que no va decebre aquest segon disc, al contrari, va anar millor de vendes, va arribar al número 9 de les llistes i la crítica el va posar pels núvols, en alguns casos per damunt d'un disc del que es parlava molt aquell any, que es deia Abbey Road. Es considera en general que aquest The Band és un disc més cohesionat que el primer, amb cançons encara més madures i més regular. D'alguna manera també es percep que s'han deixat anar de la mà del pare Bob Dylan i aconsegueixen el seu so, la seva veu més personal. Allò que molta gent considera que és, amb aquest disc, el resum de la música americana, en majúscules. La A d'americana, en majúscules, el nom propi. És la música que recull i fusiona la tradició de bàsicament el sud dels Estats Units. Country, folk, rock, blues, soul, bluegrass, gospel... Vaja, gairebé tot excepte el jazz. I passa que de tots 5 membres de The Band, només el bateria era dels Estats Units i no de Canadà com la resta. El procés de creació d'aquest segon disc, així com el primer amb el Big Pink, tots havien anat a viure a Woodstock, estaven a prop de Bob Dylan, i bé, no tots 5 vivien a la mateixa casa. Robbie Robertson estava casat i tenia una casa a prop, i aquí van decidir intentar gravar a Nova York, a ciutat, però no van sortir, no tiraven davant el disc, no acabem de trobar, doncs, això que molts músics en aquella època deixaven en mans de la inspiració de l'estudi, no? A veure si a l'estudi surten coses. I no trobaven el to. Llavors vam decidir fer una cosa semblant al que havien fet abans. Van llogar una casa, però a l'altra punta del país, a Hollywood, a una mansió que era de Sammy Davis Jr. I a la piscina, al costat de la piscina, hi havia la típica caseta, potser per convidats o per guardar-hi coses, i allà van muntar un estudi de gravació temporal. Van viure com una comunitat en aquella casa durant 2 o 3 setmanes i van donar a llum aquest grapat de cançons que és el disc The Band, conegut també com a Brown Album pel color de la portada i perquè clarament hi manca un títol, posa't The Band i prou. És el nom del grup i també és el nom del disc. Com dèiem, les 12 cançons que el conformen són un resum d'Amèrica del Nord, no només musicalment, també en les lletres. La primera cançó que acabem d'escoltar es titula Across the Great Divide, creuada la Gran Divisió. La Gran Divisió és la línia imaginària que divideix Estats Units entre est i oest, més o menys una d'aquestes serralades rocalloses que en diuen, no?, per Wyoming, Colorado, i així se separen els equips de l'NBA també, no? També l'imaginaria americana. La cançó comença amb una dona que està de peu al costat de la finestra amb una pistola a la mà. I bé, deduïm per la lletra que s'ha barallat amb el marit i a veure què farà amb la pistola, no? Després podem interpretar que què vol dir creuar la gran línia divisòria. Potser vol dir reconciliar-se, superar la baralla, o l'opció que a mi m'agrada més, que no queda clar a la cançó, és deixar-ho tot enrere i t'emportes els nens cap a l'oest, creues the great divide, no? La cançó està cantada per Richard Manuel, que és habitualment el pianista del grup.
Endavant tenia tres cantants. A part de Manuel, el bateria Liebenhelm, també el solia cantar moltíssim en el grup i en discos i directes, i una mica menys, però també cantava moltes cançons, Rick Danko, el baixista. Robbie Robertson, tot i ser el principal compositor, amb polèmica que ja comentarem més endavant, no solia cantar veus principals en aquesta etapa inicial del grup. I Garth Hudson, organista, acordionista, saxofonista, entre d'altres coses. La veritat és que sembla el cervell del grup i mai cantava res, ni cors ni res. Tots cinc eren grans músics i tenien les cançons més enllà dels seus suposats papers que havien de jugar-hi, no? A la segona cançó ho demostren d'una manera extrema, intercanviant instruments. Richard Manuel passa a la bateria, Liebenhelm passa a tocar la mandolina i canta, Garth Hudson passa de l'acordió al piano, i el productor del grup en aquest disc, John Simon, com que faltava un baix, diu, bueno, vaig a tocar-lo amb una tuba. No sabia tocar la tuba, però bé, per fer notes curtes amb aquest instrument va aconseguir treure-les i fer, bueno, tampoc eren harmonies increïbles. Danko havia deixat el baix lliure perquè estava tocant el violí.

Rag Mama Rag va ser una cançó de cert èxit, el primer gran èxit que van tenir ells a Europa. Potser per aquesta gran sensació que transmet de ser un document de música folklòrica americana, no? Tercera cançó, la que es considera l'obra mestra del disc, una de les cançons més importants en la història del grup i també de la música dels Estats Units, perquè transcendeix només la musicalitat, sinó l'intenció lírica. És pràcticament un treball de recerca. Hi ha treballs de recerca al batxillerat molt més cutres que aquesta lletra. I és Robbie Robertson a la biblioteca de Woodstock informant-se, perquè tenia al cap la melodia però no li tenia la lletra. I volia, va plantejar-se parlar de la Guerra Civil americana, que havia passat feia 100 anys, des del punt de vista d'un pobre home del sud, és a dir, un dels perdedors, veient com li sentava el fet de perdre la guerra, no? Old Dixie és un terme que es refereix a l'antic sud, com li deien al sud abans de perdre la guerra, amb els seus costums, que per cert incluïen l'esclavisme, com tothom sap. Però aquí Robbie Robertson només ho vol narrar des del punt de vista d'algú que ha perdut, algú que tampoc prenia les decisions, però veu com en una nit el seu món canvia en un moment, no? És la nit en què cau el vell Dixie, la nit, the night they drove old Dixie down.

La lletra és com un relat sobre un caràcter fictici que es diu Virgil Kane, un treballador del ferrocarril del sud, que els darrers dies de la guerra passa gana, veu com mor un germà seu, veu com destrueixen les vies que ha construït i encara la derrota. No és una defensa dels dubtosos ideals dels confederats, Com dèiem fa un moment, Robbie Robertson signa totes les cançons del disc i això amb el temps va comportar baralles amb els companys, que ell es quedés amb tots els drets d'autoria, en gran part. I, de fet, la dissolució final de The Band té molt a veure amb aquest conflicte. Això sí, mai van acabar als tribunals. Ho denunciaven, sobretot Lee Von Helm era el més guerrero amb això, i ho denunciava la seva biografia i en entrevistes. Però hi ha quatre excepcions al disc de les 12 cançons on ell cosigna les cançons amb altres membres. La quarta cançó, que és When You Awake, és una d'elles. Està coescrita amb Richard Manuel i cantada per Rick Danko.

Quan jo avui que ens parla crípticament sobre la transmissió de coneixements, de cultura, de personalitats en les societats muntanyoses, de l'estil aquest que coneixem a vegades de programes raros de la tele, de realities fets a la zona dels Apalatxes, senyors amb barba llarga que cacen i mengen esquirols i fan sabó casolà a la cabana, no? I en el mateix context es mou la següent cançó, que és Up on Cripple Creek, tot seguint o tot pujant el rierol del Coix. Després explicarem de què tracta, però atents a l'instrument que sona, un instrument que surt en interludis i al principi, és un clavinet Hohner D6, tocat per Garth Hudson, i el passa per un guagua. I amb això, tot i partir d'instruments, diguéssim, relativament clàssics, aconsegueix un efecte que sembla com si estigués Stevie Wonder al sintetitzador.

Aquí el senyor de les muntanyes rocalloses o dels Apalatxes que viu d'un treball dur i de tant en tant s'abadeix anant amb una tal Bessie, una dona que el convida a veure'l si mai passa per prop de casa seva, per fer una mica de festa junts, no? Com explicava Robbie Robertson, ell no escrivia sobre la gent que està al cim de la societat, sinó al contrari. Quan passejant per un camp veia una casa pobra i lletja enmig d'uns camps conreats, es preguntava què li deu passar pel cap a qui viu allà dins. Acabem la primera cara de l'LP amb la preciosa cançó Whispering Pines, també coescrita amb Richard Manuel i cantada pel mateix Richard Manuel amb Lee Wonhelm fent-li cors. És una cançó maquíssima que parla sobre la solitud, del que passa de portes endins quan algú viu sol. I tenim present que uns quants anys més tard Richard Manuel se suïcidaria, es pot rellegir de manera tràgica, més amb la seva veu, que és increïble.

0: fotimer de discos que hauries d'escoltar abans de morir, amb Àlex Torío.
1: Donem la volta al disc i ens trobem amb Jemima Surrender, coescrita per Robbie Robertson amb Lee Von Helm, que la canta i aquí hi toca la guitarra. La bateria torna a agafar-la Richard Manuel. La cançó és un rock directe que ens parla d'una fascinació sexual per aquesta tal Jemima.

Tornarem ara a escoltar la veu de Richard Manuel a Rocking Chair, el balancí. Un altre element clàssic dels porxos americans, on passar la tarda prenent una llimonada o encara millor un mint julep. El ritme de la cançó aquí és el balanceig suau i tranquil de qui no té res més a fer que seure al porxo a mirar com cau el sol mentre es refreda el pastís de nabius.

Com si fos la seva voluntat sorprendre'ns amb els canvis de timbre vocals, la novena cançó la torna a cantar el baixista Rick Danko i és un rock divertit sobre advertències meteorològiques. Una tempesta s'apropa a Cleveland.

La següent cançó torna a estar coescrita amb Manuel, que la canta. És una peça sorprenent, un repte estructural. Però comença com si fos un espiritual, després passa a ser un rock, després camina com si fos el final d'un estàndard. Cada estrofa té un ritme diferent. És potser la cançó més estranya del disc. La lletra també ho és, no s'entén gaire. Interpel·la un tal Joe Bond.

A la penúltima cançó del disc torna a sonar la ploranera veu de Danko per cantar un plany on un servent infidel ha estat acomiadat de la feina i l'endemà ha de marxar de la casa. La senyora l'ha fet fora. No en tenim més detalls, no sabem què és el que ha passat. El narrador sembla cantar-li una cançó de comprensió i solidaritat, fins que al final, com si fos un plot twist d'aquests que tant es fan avui, descobrim que el narrador és el propi servent infidel.

Abans hem comentat que el disc el van gravar a la casa que havien llogat a Hollywood. En realitat allà només en van gravar 9 de les cançons i 3 les van gravar posteriorment quan ja tenien encarat el que volien fer a l'estudi de Nova York. La darrera que sí que van gravar a la cabaneta que hi havia a la piscina de Sammy Davis Jr. va ser la que tancaria el disc, King Harvest. Has Surely Come, té subtítol. Tracta d'un pagès que després d'anys de sequera i un desastre econòmic, un any plou molt i té una gran collita i està content, però diu, hòstia, en realitat això només ens servirà per pagar els deutes. Una cançó de sensibilitat, de lluita de classes.

I així acabava aquest àlbum marró de The Band, el punt on les coses comencen a torcer-se per ells. Per com, sobretot, Robbie Robertson es va anar allunyant de l'esperit de grup. El productor del disc, John Simon, diu que Robertson estava àvid de coneixement en aquella època. Se'l veia ambiciós. Va seure al seu costat tota l'estona i va aprendre a fer de tècnic i de productor. De fet, a partir del següent disc, el molt interessant també encara, Stage Fright, ja van davant, diguéssim, fer-se productors dels discos. Ja no necessitaven algú extern. Abans de deixar definitivament el grup el 1978 amb el darrer vals que va filmar Martin Scorsese. Per acabar el programa encara posarem quatre cosetes més que estirarem al podcast. Primer posarem la cançó amb què Joan Baez va aconseguir el seu èxit més gran, la versió de 1971 de The Night They Drove Old Dixie Down. Després posarem el cantant contemporani d'ells, cantant country Freddie Weller, duent-se al seu terreny Upon Cripple Creek. La tercera coseta rara que escoltarem és Aaron Louis Hurwitz, batejat per Rick Denko com Professor Louis, que va produir els discos de començaments dels 90 de The Band, quan ja no hi era Robbie Robertson. I també i Richard Manuel ja havia mort. I a mesura que anaven morint els altres, avui ja tots són morts, ha quedat com una mena de testimoni, aquest Professor Louis, com una mena de testimoni abanderat de la música del grup. N'escoltarem una versió de Rag Mama Rag. I per acabar, jo tinc una edició de luxe de l'any 2000 del disc i surten preses descartades de moltes cançons i surt una cançó descartada totalment, que és Get Up Jake. Amb això ens acomiadarem fins la setmana que ve.

0: knows.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Gala, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: ICAT Weekend.

0: escoltes i cas.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I algú

Cat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
1: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
2: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
3: És útil per informar-se i entretenir-se.
4: Per donar-nos veu.
5: Per descobrir un munt de continguts en digital.
6: El català, una llengua oberta al món.
0: Una llengua que obre portes.
6: Setmana de la Llengua a ICAT i 3CAT.
7: Coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.